0: que te fuiste.
1: Ona Malgrat. Ona Malgrat.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Avui s'activa el compte enrere per a l'aprovació definitiva dels pressupostos de la Generalitat per aquest 2026. El govern celebra a les 9 del matí un Consell Executiu Extraordinari per aprovar el projecte dels nous comptes i més tard la consellera Alicia Romero els durà al Parlament, on començarà la tramitació fins que s'aprovin pels vols del 2 de juliol. L'executiu d'Illa podrà disposar dels nous comptes, els primers de la legislatura, gràcies als suports d'Esquerra Republicana i també dels Comuns, que aquest dijous han pactat amb el govern 2.500 milions d'euros per habitatge i 1.300 per al pla de barris. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 22 de maig i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Sindicats i Departament d'Educació es tornen a reunir aquest migdia per tercer dia consecutiu després que la trobada d'aquest dijous hagi acabat sense acord. I assistiran els sindicats Comissions Obreres, UGT i el sindicat majoritari USTEC, que amenaça amb trencar les negociacions si no s'avança amb les seves propostes salarials. L'Audiència Nacional bloqueja una part dels comptes bancaris de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, i altres vinculats a la presumpta trama del cas Plus Ultra, entre els quals també hi ha els comptes de les seves dues filles. L'Audiència Nacional l'imputa per organització criminal, tràfic d'influències i falsedat documental. Avui tornen a Barcelona la vintena d'activistes catalans de la Global Sumut Flotilla, detinguts il·legalment per l'exèrcit israelià en aigües internacionals. Els activistes, que han passat la nit a Istanbul, denuncien la violència emprada per les forces de seguretat d'Israel, tot plegat després del vídeo publicat pel ministre de Seguretat Nacional hebreu, en què queda palès el tracte vexatori cap als detinguts. L'acte de benedicció papal i inauguració de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família constarà de dues parts i reunirà 8.000 persones en dos espais habilitats a dins i a fora de l'edifici. Tant l'Eucaristia com la benedicció estaran presidides pel Papa Lleó XIV. L'acte busca una participació activa de la ciutadania de Barcelona i per això s'han repartit 1.200 invitacions per a l'interior i 3.000 per a l'exterior. Dels esports, el Barça ja és a Oslo per disputar demà la final de la Champions femenina contra el Lió. Graham Hansen ha rebut l'alta mèdica i estarà disponible per a la cita. Per contra, Irene Paredes ha viatjat amb l'expedició, però continua exercitant-se al marge. L'equip entrenarà aquesta tarda a l'escenari del partit, l'Oleval Stadion. I en cultura, el podcast Aquella nit al Tiffany's, de Ràdio Capital de l'Empordà i coproduït per La Xarxa i per Ràdio 4, ha guanyat el Premi Ràdio Associació de Catalunya com a millor programa de ràdio local. Altres premiats han estat el programa La Renaixença de Catalunya Ràdio com a millor programa de ràdio o el periodista de RAC1, Xavier Bundó, en la categoria de millor professional de ràdio. Passen 3 minuts i mig de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui divendres, de moment amb força tranquil·litat arreu de la xarxa viària catalana. A hores d'ara parlem només de retencions amb molta menys intensitat que de normal. A hores d'ara no es registren incidències destacables. I a lentitud, als voltants i accessos de Barcelona, sobretot cap al nus de la Trinitat, on es reben retencions per la C-58 des de Ripollet. També hi ha afectacions de retruc, com és habitual, a la ronda de dalt, amb congestió en aquest cas fins a Canyelles, en sentit sud, i també la ronda litoral, amb retencions des de Sant Adrià de Besòs fins a la Barceloneta. El Llobregat també és un sector on ja comencen a formar-se doncs algunes cues, sobretot per la B23 des de Molins de Rei en direcció a Barcelona, o també en aquest sentit per l'A2 des de Sant Vicenç dels Horts. Per últim, al sector del Vallès també tenim retencions, més enllà d'aquesta C58 també a la AP7, també amb poca intensitat, però al punt de Barberà en direcció Tarragona. De moment això és tot des del RAC. Bon dia.
1: I pel que fa a la previsió del temps, com sempre, en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia, un divendres que comença força tranquil i ja suau a pujar la temperatura mínima, i aquest matí simplement amb alguns núvols o algunes boires, de fet, que hi haurà cap a les Terres de l'Ebre. Al llarg d'aquesta tarda, aquestes boires en algun moment arribaran a fregar la Costa Brava, sobretot quedaran sobre el mar, però en general la tarda serà solellada, simplement amb alguns núvols cap al Pirineu, i una temperatura elevada. De fet, avui, com ahir o més, arribarem a fregar els 35 graus a l'Ebre i sobretot a les comarques de Ponent. I aquests 35 graus, aquest ambient de ple estiu, continuarà al llarg del cap de setmana, amb tardes d'algunes nuvolades al Pirineu i també núvols més baixos amb boires arran de mar, sobretot a la Costa Brava. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El govern celebra aquest matí a les 9 un Consell Executiu Extraordinari per aprovar el projecte de pressupostos de la Generalitat. Després, la consellera d'Economia, Alícia Romero, els portarà al Parlament, on començaran la tramitació, que durarà entre 5 i 6 setmanes. Els comptes podrien aprovar-se el 2 de juliol amb la majoria formada pel PSC, Esquerra i els Comuns, que aquest dijous han pactat amb el govern 2.500 milions d'euros per habitatge, 1.300 per al Pla de Barris i també convertir oficines buides en habitatge de protecció oficial. És una informació de la Mont Carvajal.
4: Després d'Esquerra Republicana, els Comuns. El govern ja té prou suports per aprovar els pressupostos al Parlament. L'acord amb els de Jéssica Albiach implica invertir 2.500 milions d'euros en habitatge, fer una llei per convertir oficines buides en habitatges de protecció oficial i una direcció general de disciplina d'habitatge. La consellera d'Economia, Alícia Romero, ha valorat que els comptes donen estabilitat al govern gràcies a una majoria progressista.
5: Una majoria progressista que demostrarà al Parlament que tenim estabilitat, que s'aporta estabilitat amb aquesta aprovació de pressupostos, com estem fent amb moltes altres lleis, i crec que és important remarcar-ho.
4: La líder dels Comuns, Jéssica Albiach, ha dit que han millorat l'acord de fa dos mesos, incorporant, per exemple, la reconversió de l'ER Aeroport en Rodalies l'any 2030, però ha advertit que revisaran el grau de compliment cada dos mesos.
6: És la mesa de seguiment que hem pactat amb el govern per anar avaluant el compliment dels nostres acords. I la segona, un acord de pressupostos és un acord de pressupostos. Ni més ni menys.
4: Aquest divendres el govern aprovarà el projecte de pressupostos i el portarà al Parlament, on podria aprovar-se el 2 de juliol.
1: El govern aprovarà la setmana vinent una oferta pública d'ocupació de 540 places de secretaris i interventors per al conjunt de les administracions catalanes. Ho ha anunciat el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, al Parlament de Catalunya. Es tracta de la primera oferta pública d'ocupació d'aquestes característiques des de la recuperació de la competència. Actualment, a Catalunya, el 66% dels municipis no disposen d'aquests funcionaris. El conseller de la Presidència ha assegurat que la convocatòria permetrà cobrir una necessitat essencial per als ajuntaments, especialment els municipis petits. Dalmau també ha agraït la col·laboració d'Esquerra i de Junts.
7: Permetin-me també anunciar-los que el govern la setmana vinent aprovarà per primera vegada l'oferta pública d'ocupació de 540 places d'habilitats nacionals de secretaris interventors pel conjunt de les administracions catalanes, pel conjunt dels ajuntaments, d'ençà de la recuperació d'aquesta competència, que va ser un acord en una bilateral, formar part d'un compromís també amb Esquerra Republicana, i també agraeixo la contribució del grup parlamentari de Junts en el Congrés dels Diputats, que també hi ha tingut a veure.
1: L'Audiència Nacional ha ordenat bloquejar una part dels comptes bancaris de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, i altres vinculats a la presumpta trama del cas Plus Ultra, entre els quals també hi ha els comptes de les seves dues filles. El jutge ha imputat Zapatero en considerar que era el presumpte líder d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències per a l'obtenció de beneficis econòmics. L'Audiència Nacional l'imputa, doncs, per organització criminal, tràfic d'influències i falsedat documental. I avui tornen a casa els activistes espanyols de la Global Sumut Flotilla, detinguts il·legalment fa 3 dies per l'exèrcit israelià en aigües internacionals. Són 44 persones, entre elles una vintena de catalans que aquest dijous ja han volat de Tel Aviv a Istanbul i que avui viatjaran fins a Barcelona, Madrid i Bilbao. Tot plegat després que es fes viral un vídeo on es veuen els activistes lligats amb els ulls embenats, obligats a seure agenollats i sotmesos a abusos físics i verbals. locals. La flotilla ha denunciat que s'han hagut d'hospitalitzar 3 activistes per l'ús de pilotes de goma durant la detenció i s'han documentat fins a una dotzena de costelles trencades entre els més de 400 detinguts. Els familiars han denunciat no saber res d'ells des de fa 3 dies i han fet còmplice la Unió Europea d'aquest atac pel seu silenci. Josep Vendrell és la parella de la Laura Campos, una de les detingudes, i Pablo Castilla és el portaveu de la Global Sumut Flotilla.
8: Que condemni les agressions a les persones segrestades. Segon, també que trenqui l'acord preferent que manté amb Israel. No es pot omplir la boca a parlar de drets humans i després mantenir relacions amb un estat genocida. I tercer, també que imposi sancions.
9: És intolerable que amb total impunitat l'estat d'Israel practiqui aquesta mena de pirateria marítima que permet segrestar persones amb aigües internacionals davant de la cara de la Unió Europea.
1: Els sindicats USTEC, Comissions Obreres i la UGT es reuneixen avui per tercer cop amb el Departament d'Educació. La trobada es farà a les 12 del migdia, després que la d'aquest dijous hagi acabat de nou sense acord. Amb tot, fonts presents a la reunió han indicat que hi ha hagut avenços sobre l'escola inclusiva. Precisament en aquesta qüestió, els sindicats CGT, Intersindical i COS han marxat enmig de la negociació amb Educació, al·legant que s'hi estava parlant només d'inclusiva i no s'hi abordava el tema dels salaris, com estava previst a la reunió d'aquest dijous. El sindicat majoritari, USTEC, ha optat per quedar-se fins al final de la trobada per escoltar l'administració, juntament amb Comissions Obreres i la UGT, però amenacen amb trencar les negociacions si no s'avança amb les seves propostes salarials de manera seriosa. Escoltem la seva portaveu, Yolanda Segura, i també el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, en representació del govern.
10: Hi ha propostes de tot tipus, hi ha propostes d'un impacte econòmic doncs que segurament no és assumible en l'actual context per part del Departament d'Educació i Formació Professional. Jo crec que hi ha elements, especialment amb l'escola inclusiva, que generen un consens important.
11: Si demà no venen amb aquesta feina feta, doncs per nosaltres ja sí que serà un trencament i continuarem no seguirem aquestes negociacions i continuarem amb un escenari de mobilitzacions que ja tenim acordat i que podria escalar d'aquí a final de curs.
1: Durant aquest dijous, mentrestant, mestres i professors de Tarragona i les Terres de l'Ebre han sortit al carrer per tallar carreteres i visibilitzar les protestes. Ho han fet en el marc de la desena jornada de vaga, convocada pels sindicats. A Tarragona, el punt central ha estat la manifestació del migdia amb més d'un miler de participants que han col·lapsat al centre de la ciutat. Més al sud, prop de 200 docents han tallat la Nacional 340 a Vinaròs, al País Valencià, per reclamar més recursos per a l'educació pública, millores laborals i una escola en català. La protesta, sota el lema La Sénia no és frontera, ha unit sindicats i professorat de l'Ebre i de Castelló en una acció reivindicativa que ha acabat amb una baldanada popular. L'escola La Sínia de Vic denuncia problemes de salubritat provocats pels fongs i les humitats de les filtracions d'aigua que s'acumulen a la teulada i que baixen per les parets del centre. El Departament d'Educació ha anunciat una inversió d'1,3 milions d'euros per actuar-hi, però no ha concretat quan ho farà. El professorat i l'AFA es plantegen, si no se soluciona aquest estiu, no començar el curs al setembre. L'han anat a visitar els companys del Nou TV.
12: La directora de l'escola, La Sínia de Vic, Mireia Escobar, feia broma aquest dimecres al matí amb els alumnes d'una de les aules del centre dient-los que, entre les humitats de les parets, havien d'intentar trobar les cares de Belmez. I la raó no li faltava, perquè tal és la magnitud del problema que els més petits hi poden arribar a distingir tota mena de formes. Les filtracions d'aigua que pateix el centre des de fa anys han provocat fongs i humitats que s'han accentuat en períodes de pluges abundants. La direcció es queixa que s'han anat fent pedaços, però no se soluciona l'arrel del problema, que és el mal estat de la teulada.
13: Es va fer com una actuació a la cuina, que era urgent, i després van dir que vindrien a fer un tractament a les parets, que traurien les fustes malmeses i això, però d'això ja fa 3 setmanes i veiem que la cosa no acaba d'avançar.
12: Els problemes estructurals no són l'única preocupació. Les afectacions respiratòries derivades dels fongs i les humitats que poden tenir els alumnes ara són la seva inquietud principal.
13: És que entres a qualsevol aula de les que hi ha filtracions i fa olor d'humitat. I llavors això ja ens van dir que no és saludable, vull dir, tothom sap que si hi ha floridura negra és tòxic.
12: Si aquest estiu no es posa fil a l'agulla per tractar els fongs i actuar a la teulada, es plantegen no començar el curs al setembre.
1: Un quart de vuit del matí, 8.000 ciutadans podran assistir a la benedicció papal de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família el proper 10 de juny. D'aquests, la meitat seran convidats per les parròquies de Barcelona. Es preveu que a l'acte hi assisteixin més de 200 bisbes i cardenals, a banda dels presidents dels governs d'Espanya i Catalunya i dels Reis. Ens ho explica en David Navarro.
14: Els responsables de la Sagrada Família posen la benedicció papal de la Torre de Jesucrist al nivell de la dedicació que Benet XVI va fer de la Basílica l'any 2010. Per això han preparat un acte que tindrà repercussió global. Unes 4.000 persones podran assistir a la missa que Lleó XIV celebrarà a l'interior de l'Església, entre elles uns 200 bisbes i cardenals i els màxims representants de l'Estat i la Generalitat. 4.000 més seguiran l'acte des de la plaça situada davant la façana del naixement, gràcies a unes pantalles. I es garantirà, segons ha explicat el director general de la Junta Constructora del Temple, Xavier Martínez, que els barcelonins tinguin el seu lloc.
15: Hi haurà una participació activa de la ciutadania de Barcelona en la cerimònia del dia 10. Hem repartit 1.200 invitacions a les parròquies de Barcelona perquè les reparteixin els ciutadans de Barcelona per la seva assistència a l'interior de la Sagrada Família. I, a més, hem afegit 3.000 entrades addicionals repartides a les parròquies de Barcelona perquè els ciutadans puguin assistir a l'exterior de la Sagrada Família.
14: Amb la Torre de Maria pràcticament enllestida, continua l'adequació interior de la Torre de Jesucrist. El darrer afegitó és un anyell de vidre que s'ha situat a la part superior de l'interior de la creu que la corona.
1: Ficosa ha proposat reduir de 172 a 113 els acomiadaments dins de l'expedient de regulació d'ocupació que van anunciar a l'abril. Tots afectarien la planta productiva de Viladecavalls, ja que en el cas del Departament d'Enginyeria, la direcció ha plantejat suspendre els contractes de 38 empleats a través d'un expedient de regulació temporal d'ocupació durant 18 mesos. Pel que fa a les indemnitzacions, s'han posat sobre la taula pagaments de 18 dies per any treballat en 15 pagues, unes xifres que fonts sindicals veuen irrisòries, ja que es tracta d'una plantilla amb la mitjana d'edat alta. La proposta, doncs, no ha convençut el comitè d'empresa, que la considera insuficient i amenaça amb una vaga. Aquest dijous, coincidint amb la mediació, els treballadors s'han concentrat davant d'Empresa i Treball i aquesta és l'anàlisi de Sole Beltrán, que és la presidenta del comitè.

0: per anar als tallers ocupacionals i, de moment, el servei s'acabarà el juliol, segons ha anunciat el Consell Comarcal. El motiu és que la Generalitat no ha actualitzat el finançament i la licitació ha quedat deserta. Les famílies expliquen que sense aquest servei moltes persones no podran anar als tallers i hauran de quedar-se a casa. Núria Benito és representant de les famílies.
1: Vam rebre una notificació al febrer del Consell Comarcal en la qual se'ns notificava que a partir del 31 de juliol el transport adaptat que agafen els nostres fills i filles que van a tallers ocupacionals deixaria de prestar aquest servei. Aleshores, pues bueno, volem reclamar que continuï aquest servei perquè és essencial per als nostres fills i filles, o sigui, és que és inviable.
0: Una altra protesta en aquest sentit és la que han protagonitzat una trentena de famílies de les comarques, en aquest cas de Girona, amb fills amb discapacitat, que han impulsat la plataforma pel dret a la mobilitat inclusiva. Ho han fet arran de la decisió de la Generalitat de retirar-los l'accés al transport escolar quan compleixen 18 anys. Fins ara, aquests joves i adults ocupaven places lliures als autobusos que traslladen alumnes amb discapacitat als centres educatius per poder arribar als seus llocs de treball. Des de l'executiu han argumentat que no podran fer ús d'aquest servei, ja que no consten al registre d'alumnes de Catalunya.

0: Barça ja és a Oslo, on demà a les 6 de la tarda disputarà la final de la Champions femenina contra el Lió. Graham Hansen ha rebut l'alta mèdica i estarà disponible per a la cita. Per contra, Irene Paredes ha viatjat amb l'expedició però continua exercitant-se al marge. L'equip entrenarà aquesta tarda a l'escenari del partit, l'Oleval Stadion, on demà espera aixecar el títol continental per quart cop i tancar una temporada perfecta en què ja ha guanyat la Lliga, la Copa i la Supercopa. 4.000 aficionats blaugranes acompanyaran l'equip a la final, tot i que la logística del desplaçament és més complicada que en ocasions anteriors per la distància i el cost. De fet, el Barça ha retornat a la UEFA 200 de les entrades adjudicades al club que no s'han adquirit. Entre els afortunats que viuran la final a l'Oleval Stadion hi ha el president de la penya barcelonista de Tiana, el Carles Campos. Ja han parlat els companys de TV Mataró. I ens amplia la informació l'Oriol Debat.
1: El Carles, veí de Tiana, es prepara per un dels moments especials de l'any, el desplaçament a Oslo, per veure dissabte a la tarda la final de la Champions League femenina. És el president de la penya barcelonista del municipi i tornarà a ser a una final europea amb dos companys més.
2: L'afició del femení és molt diferent a l'afició del masculí. Són aficions molt culers, però la del femení és més familiar. Van els nens petits, va tota la família, els nens petits, van amics, va la iaia, anem a veure futbol. És que ens agrada molt el femení, és que juga molt bé, enamora. I tenim un sentiment culer molt, molt gran i ens sentim molt propers del futbol femení.
1: Això sí, com molts d'altres aficionats, lamenta que el partit es jugui a Noruega, un país molt allunyat dels dos clubs finalistes, Barça i Lió. Només un ritual, pensant la seva mare quan l'equip no passa un bon moment a la gespa.
3: Visca el femení, visca el Barça!
0: Qui ja té la feina feta és l'equip masculí, que demà acomiadarà la temporada a les 9 del vespre al camp del València. El conjunt txè vol escurar les opcions d'aconseguir una plaça europea, però els blaugranes ja no s'hi jugaran res i això s'ha fet notar en una setmana amb un to més lúdic que competitiu. En aquesta línia, l'equip ha fet una visita a PortAventura on ha pogut gaudir de les atraccions més emblemàtiques del parc. Aquest matí la plantilla farà l'última sessió d'entrenament i al migdia Hansi Flick farà la roda de premsa. I l'Espanyol encara el duel davant la Reial Societat a l'RCD Stadium amb la tranquil·litat de tenir la permanència al sac. De fet, l'equip té una possibilitat remota d'accedir a Europa. Per assolir-lo, li caldria derrotar el conjunt basc, que perdi el Rayo, que no guanyi el València i que el Getafe perdi contra l'Osasuna, amb un mínim de 5 gols de diferència entre el triomf blanc i blau i la derrota dels madrilenys. Amb tot, un dels capitans, Edu Expósito, es mostra optimista d'acabar la Lliga amb un triomf a casa.
4: Seria increïble, ¿no? Después de... Bueno, eso es lo que teníamos en mente en la primera vuelta. Primero había un objetivo muy claro, que era la permanencia.

0: Pero soñábamos con poder estar ahí peleando. Ahora tenemos la oportunidad, después de todo. Y lógicamente nosotros, el sábado para nosotros es un partido vital porque queremos ganar delante de nuestra gente otra vez y vamos a ver si esa pizca de suerte la tenemos.
1: Cop dur per al Lleida Club de Futbol en la lluita per sobreviure. L'inversor francès que havia de salvar el club i abonar prop de 2 milions d'euros ha resultat ser un estafador. Dimecres era detingut pels Mossos d'Esquadra i aquest dijous ha passat a disposició judicial, ja que tenia un ordre de detenció prèvia emesa per l'Audiència Provincial de Barcelona. Ara el club té fins al 5 de juny per eixugar els deutes amb Hisenda i la Seguretat Social i evitar la liquidació de l'entitat. Des del club no són optimistes, tal com apunta l'adjunt a la presidència, Marc Torres.
2: Ara mateix, com he dit, no hi ha futur. Sí que ens activem quan veiem que i comencem a treballar amb els Mossos sobre la possibilitat que això pugui ser un engany. Ens activem i mantenim converses amb gent que ja havíem estat parlant, però realment avui és molt complicat. És molt complicat.
1: El Palau Blaugrana es vestirà de festa aquesta nit amb l'últim partit a casa del Barça d'handbol. L'equip de Carlos Ortega juga contra el Torrelavega en un duel que servirà per celebrar el títol de Lliga amb l'aixecada del trofeu i també per homenatjar McCook, Nielsen, Bazán i Saric en el seu darrer ball amb la samarreta blaugrana. Un dels jugadors que marxa, l'eslové Domen McCook, espera una nit especial.
3: Torrelavega es un equipo que juega bien, que nos puede hacer problemas, pero bueno, nosotros estamos jugando en casa. Mi último partido, espero que me voy a despedir bien de la gente del Palau.
1: I demà es disputen els segons partits dels quarts de play-off de l'Hockey Lliga. El Lleida, que va perdre la pista del Liceo, necessita guanyar aquest segon enfrontament per empatar l'eliminatòria i forçar el tercer partit. Ens amplia la informació el Marc Piqué, de Lleida Televisió.
4: Al Pons, Lleida només li serveix la victòria si vol continuar viu al play-off pel títol de l'Hockey Lliga. En el primer partit a la pista del Liceo, els lleidatans van caure per un ajustat 3-2 gaudint d'ocasions clares per aconseguir, si més no, arribar a la pròrroga i obtenir un resultat positiu. Per tant, això es deixa ara sense marge d'error.
5: Bueno, la sensació és que no creiem que hagi sigut el millor partit de la temporada. Al final, la part positiva és que es va competir igual i, com bé dius, doncs vam tenir opcions fins al final. Així que, bueno, esperem fer un partit aquí a casa complet. Aquesta setmana s'està entrenant molt bé, jo penso, i jo crec que cada partit d'aquest cap de setmana doncs, ha de ser un partit dur i complet.
4: L'equip no ha estat capaç de guanyar el Liceo aquesta temporada, tot i que sempre li ha plantat cara, amb resultats molt ajustats. El partit es juga dissabte a les 6 de la tarda i els penyistes de la Plec tindran l'entrada gratuïta amb l'objectiu de crear un gran ambient al pavelló.
1: El podcast Aquella nit al Tiffany's de Ràdio Capital de l'Empordà i coproduït per La Xarxa i Ràdio 4 ha guanyat el Premi Ràdio Associació de Catalunya com a millor programa de ràdio local. Es tracta d'un podcast basat en fets reals i narra l'intent d'atemptat fallit contra la mítica discoteca Tiffany's de Platja d'Aro, un cop quedés buida durant l'agost de 1969 en plena dictadura franquista. Altres premiats han estat el programa La Renaixença de Catalunya Ràdio com a millor programa o el periodista de RAC1 Xavier Bundó en la categoria de millor professional. Miquel 40 és el director del podcast guardonat Aquella nit al Tiffany's.
6: Gràcies a la xarxa Més, a Ràdio 4, vam guanyar el pitching del mercat audiovisual de Catalunya i amb ells ha estat possible fer aquest projecte. I si demà teniu una estona lliure, us convido a que escolteu la història d'en Cisco Ayats, que és en Francesc Tubau a la vida real i que per denunciar la repressió franquista va prendre un risc molt important a la seva vida. Va intentar posar una bomba a la discoteca Tiffany's de Platja d'Aro perquè el món ens mirés una mica i perquè el món se n'adonés.
1: L'edició d'enguany del FICCAT, el Festival Internacional de Cinema en Català, girarà al voltant del cinema i la història. Se celebrarà a Roda de Barà del 5 al 13 de juny. El festival ha batut rècord d'inscripcions amb 335 produccions, de les quals 82 participaran a la secció oficial. El tret de sortida el posarà l'estrena mundial de Burundanga, la nova pel·lícula dirigida per José Corbacho. Aquesta casa participarà a la secció de documentals amb Operació Hiperita, la trama civil de la Guerra Química, una coproducció de TAC12 i La Xarxa, entre d'altres.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que avui justament s'activa el compte enrere per a l'aprovació definitiva dels pressupostos de la Generalitat per aquest 2026. El govern celebra a les 9 del matí un Consell Executiu Extraordinari per aprovar el projecte dels nous comptes i més tard la consellera Alícia Romero els durà al Parlament on començarà la tramitació fins que s'aprovin pels vols del 2 de juliol. L'executiu d'Illa podrà disposar dels nous comptes, els primers de la legislatura, gràcies als suports d'Esquerra Republicana i també dels Comuns, que aquest dijous han pactat amb el govern 2.500 milions d'euros per habitatge i 1.300 per al Pla de Barris. En uns instants buscarem la reacció a aquests acords pels pressupostos amb el portaveu de la CUP al Parlament, Dani Cornellà. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest divendres 22 de maig. Sindicats i Departament d'Educació es tornen a reunir aquest migdia per tercer dia consecutiu després que la trobada d'aquest dijous hagi acabat sense acord. Hi assistiran els sindicats Comissions Obreres, UGT i el sindicat majoritari, l'USTEC, que amenaça amb trencar les negociacions si no s'avança amb les seves propostes salarials. L'Audiència Nacional bloqueja una part dels comptes bancaris de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, i altres vinculats a la presumpta trama del cas Plus Ultra, entre els quals també hi ha els comptes de les seves dues filles. L'Audiència Nacional l'imputa per organització criminal, tràfic d'influències i falsedat documental. Avui tornen a Barcelona la vintena d'activistes catalans de la Global Sumut Flotilla, detinguts il·legalment per l'exèrcit israelià en aigües internacionals. Els activistes, que han passat la nit a Istanbul, denuncien la violència emprada per les forces de seguretat d'Israel. Tot plegat després del vídeo publicat pel ministre de Seguretat Nacional hebreu, en què queda palès el tracte vexatori cap als detinguts. L'acte de benedicció papal i inauguració de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família constarà de dues parts i reunirà 8.000 persones en dos espais habilitats, a l'interior i a l'exterior de l'edifici. Tant l'Eucaristia com la benedicció estaran presidides pel Papa Lleó XIV. L'acte busca una participació activa de la ciutadania de Barcelona i per això s'han repartit 1.200 invitacions per a dins i 3.000 per a fora. Dels esports us expliquem que el Barça ja és a Oslo per disputar demà la final de la Champions femenina contra el Lió. Graham Hansen ha rebut l'alta mèdica i estarà disponible per a la cita. Per contra, Irene Paredes ha viatjat amb l'expedició però continua exercitant-se al marge. L'equip entrenarà aquesta tarda a l'escenari del partit, l'Uleval Stadion. I pel que fa a la cultura, us expliquem que el podcast Aquella nit al Tiffany's de Ràdio Capital de l'Empordà i coproduït per La Xarxa i Ràdio 4 han guanyat el Premi Ràdio Associació de Catalunya com a millor programa de ràdio local. Altres premiats han estat el programa La Renaixença de Catalunya Ràdio com a millor programa o el periodista de RAC1 Xavier Bundó en la categoria de millor professional. Passen 3 minuts i mig de 8:15 del matí, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a aquesta hora no es registren incidències destacables. Lentitud, això sí, el nus de la Trinitat amb retencions per la C-58. També hi ha afectacions a la Ronda de Dalt amb congestió fins a Canyelles i a la Ronda Litoral fins a la Barceloneta. Pel que fa al Llobregat, comencen a formar-se cues a la B-23 des de Molins de Rei i a l'A-2 des de Sant Vicenç dels Horts. Al Vallès, cues a l'AP-7 amb poca intensitat. Densitat entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en direcció Tarragona i en sentit nord a Cerdanyola. I pel que fa al temps, arrenca un divendres que ens portarà temperatures pròpies de l'estiu. A l'Ebre i les comarques de Ponent es fregaran els 35 graus i la tònica continuarà així durant el cap de setmana. Serà, per tant, un dia força tranquil i suau. Aquest matí s'esperen alguns núvols i boires a les Terres de l'Ebre que tocaran durant la tarda la Costa Brava. Es preveu una tarda de divendres d'altes temperatures i assolellada, però amb alguns núvols cap al Pirineu.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho destacàvem suara en el sumari. El govern celebra aquest matí a les 9 un Consell Executiu Extraordinari per aprovar el projecte de pressupostos de la Generalitat. Després, la consellera d'Economia, Alícia Romero, els portarà al Parlament, on començaran la tramitació, que durarà entre 5 i 6 setmanes. Els comptes podrien aprovar-se, doncs, el 2 de juliol amb la majoria formada pel PSC, Esquerra i els Comuns, que aquest dijous han pactat amb el govern 2.500 milions d'euros per habitatge i 1.300 per al Pla de Barris i també convertir oficines buides en habitatge de protecció oficial. És una informació de Lamont Carvajal.
2: Després d'Esquerra Republicana, els Comuns. El govern ja té prou suports per aprovar els pressupostos al Parlament. L'acord amb els de Jéssica Albiach implica invertir 2.500 milions d'euros en habitatge, fer una llei per convertir oficines buides en habitatges de protecció oficial i una direcció general de disciplina d'habitatge. La consellera d'Economia, Alícia Romero, ha valorat que els comptes donen estabilitat al govern gràcies a una majoria progressista.
3: Una majoria progressista que demostrarà al Parlament que tenim estabilitat, que s'aporta estabilitat amb aquesta aprovació de pressupostos, com estem fent amb moltes altres lleis, i crec que és important remarcar-ho.
2: La líder dels Comuns, Jéssica Albiach, ha dit que han millorat l'acord de fa 2 mesos, incorporant, per exemple, la reconversió de l'ER Aeroport en Rodalies l'any 2030, però ha advertit que revisaran el grau de compliment cada 2 mesos.
4: És la mesa de seguiment que hem pactat amb el govern per anar avaluant el compliment dels nostres acords. I la segona, un acord de pressupostos és un acord de pressupostos, ni més ni menys.
2: Aquest divendres el govern aprovarà el projecte de pressupostos i el portarà al Parlament, on podria aprovar-se el 2 de juliol.
1: Doncs el que ens explicava Lamont Carvajal, a poques hores de celebrar-se el Consell Executiu Extraordinari per encarrilar els pressupostos i activar el calendari que ha de portar-los al Parlament, parlem ara i avui amb la CUP perquè ens valori aquests comptes i com llegeixen el paper d'Esquerra Republicana i dels Comuns. Parlem, doncs, amb Dani Cornellà, ell és portaveu del grup parlamentari de la CUP. Bon dia i gràcies per atendre'ns.
5: Bon dia, Helena.
1: Davant d'un país que porta 3 anys amb els comptes prorrogats i que necessita estabilitat urgentment, per què la CUP insistiu que aquests pressupostos són dolents?
5: Bé, perquè és una realitat que es veu a peu de carrer. Tenim un país incendiat amb moltes problemàtiques diverses, la comunitat educativa, el sector sanitari, problemes claríssims amb l'habitatge que, tot i els grans anuncis dels darrers anys, no es solucionen. És a dir, tenim la ciutadania cada vegada té més problemes per arribar a final de mes, de fet una gran part ja no hi arriben. Hi ha un augment dels productes bàsics, un augment de preus important, i no veiem que se solucioni absolutament res. I amb aquest acord que han arribat, entenem que no donen resposta en cap cas, doncs, a totes aquestes necessitats i urgències que té el país.
1: És per això que acusen Esquerra i els Comuns de tancar l'acord per dalt, és a dir, els despatxos, i sense escoltar ningú. Quina creuen que serà la conseqüència real d'aquest suport, segons la CUP?
5: Bé, aquest suport és una mica esperpèntic, perquè no dona resposta a tots aquests incendis, a totes aquestes problemàtiques que dia a dia veiem i podem llegir i veure al carrer. I per tant, doncs, és un pressupost que no dona cap tipus de resposta a les necessitats de la ciutadania. El Rodalies avui i demà continuarà funcionant malament. El sector educatiu continuarà en peu de guerra. El sector sanitari continuarà també amb les seves vagues i amb un servei que no funciona, és a dir, uns serveis públics en general que no funcionen, i la gent, tots els grans anuncis amb inversions en habitatge que ha fet el president Illa aquests darrers anys, nosaltres no veiem que la situació hagi millorat, si de cas ha empitjorat, tot i la promesa de milers de milions i milers de pisos. La realitat és la que és, un model que no respon a les necessitats de la gent, que respon en tot cas bé a aquest model del PSC de patada endavant i de no saber gestionar de cap manera el país.
1: Però vostè no considera que Esquerra Republicana i els Comuns han fet alguna aportació, han intentat una mica desviar, si més no cap a l'esquerra, aquest model de macroeconòmic que no els agrada a vostès del PSC? Ho dic perquè També des de Comuns han fet anuncis d'aquests 2.500 euros per habitatge, d'aquests 1.300 pel pla de barris, fins i tot els comuns, i em refereixo a ells perquè han estat els últims a pactar, diguéssim, l'acord, han parlat de recalendaritzar fins i tot algunes de les seves prioritats precisament per donar aire i oxigen al govern perquè pugui pactar amb els sindicats educatius. És a dir, que alguna cosa de bo deuen haver aportat aquests partits, o vostès consideren que senzillament han estat anuncis i un xec en blanc?
5: Mira, nosaltres el que veiem és que aquests pressupostos, o és igual, les modificacions pressupostàries que han fet aquests darrers anys, tot han estat anuncis, propaganda, fum, i sempre en aquest sentit, no? De farem milers d'habitatges, millorarem les condicions de vida de la gent, i la realitat que ens trobem és que portem ja 2 anys de govern del Partit Socialista amb el suport d'Esquerra i els Comuns, i les coses no canvien. Parlen de progressisme, però al final el govern del PSC fa les mateixes polítiques de sempre, les polítiques liberals al servei d'uns pocs, i això ho veiem amb la quantitat de projectes que presenten, que no responen en cap cas a les necessitats de la gent. I sí que és veritat que fan grans anuncis i grans pactes de tant en tant i anuncien milers de milions pels serveis públics, per l'habitatge, però la realitat els confronta dia a dia. I la realitat és que ni els serveis públics milloren, i ho veiem quan el sector públic està al carrer dient que això no funciona, o ho veiem quan qualsevol enquesta, qualsevol persona que parla, doncs cada dia arriba tard a la feina perquè no funciona el Rodalies, o no arriba a final de mes perquè no pot pagar o l'habitatge o la cistella bàsica de l'alimentació. I aquesta sí que és una realitat. Els anuncis són gratis i fàcils de fer, però la realitat es menja aquest govern cada dia, i realment és un govern que gestiona molt malament, que constantment els seus consellers i conselleres són reprovats al Parlament de Catalunya per la seva mala gestió i les seves males maneres. Ahir mateix la consellera Niubó i la consellera Parlon van ser reprovades, i aquesta és la realitat d'un govern que no sap gestionar i que funciona molt malament.
1: Doncs ho anirem comprovant amb el dia a dia. De moment, els pressupostos sobre la taula, avui a punt de tirar-se endavant. Ja veurem si passen, doncs, el tràmit parlamentari, que se suposa que sí, el juliol. Gràcies per acompanyar-nos, Dani Cornellà. Bon dia, que vagi bé.
5: Gràcies, bon dia.
1: Més coses, perquè el govern avui aprovarà, de fet avui no, la setmana vinent, una oferta pública d'ocupació de 540 places de secretaris i interventors per al conjunt de les administracions catalanes. Ho ha anunciat el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, al Parlament de Catalunya. Es tracta de la primera oferta pública d'ocupació d'aquestes característiques des de la recuperació de la competència. Actualment a Catalunya, el 66% dels municipis no disposen d'aquests funcionaris. El conseller de la Presidència ha assegurat que la convocatòria permetrà cobrir una necessitat essencial per als ajuntaments, especialment per als municipis més petits. Dalmau també ha agraït la col·laboració d'Esquerra i de Junts.
6: Permetin-me també anunciar-los que el govern la setmana vinent aprovarà per primera vegada l'oferta pública d'ocupació de 540 places d'habilitats nacionals de secretaris interventors pel conjunt de les administracions catalanes, pel conjunt dels ajuntaments, d'ençà de la recuperació d'aquesta competència, que va ser un acord en una bilateral, formar part d'un compromís també amb Esquerra Republicana, i també agraeixo la contribució del grup parlamentari de Junts en el Congrés dels Diputats, que també hi ha tingut a veure.
1: L'Audiència Nacional ha ordenat bloquejar una part dels comptes bancaris de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, i altres vinculats a la presumpta trama del cas Plus Ultra, entre els quals també hi ha els comptes de les seves dues filles. El jutge ha imputat Zapatero en considerar que era el presumpte líder d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències per a l'obtenció de beneficis econòmics. L'Audiència Nacional l'imputa, doncs, per organització criminal, per tràfic d'influències i per falsedat documental. I avui tornen a casa els activistes espanyols de la Global Sumut Flotilla, detinguts il·legalment fa 3 dies per l'exèrcit israelià en aigües internacionals. Són 44 persones, entre elles una vintena de catalans, que aquest dijous ja han volat de Tel Aviv a Istanbul i que avui viatjaran fins a Barcelona, Madrid i Bilbao. Tot plegat després que es fes viral un vídeo on es veuen els activistes lligats amb els ulls embenats, obligats a seure agenollats i sotmesos a abusos físics i verbals. La flotilla ha denunciat que s'han hagut d'hospitalitzar 3 activistes per l'ús de pilotes de goma durant la detenció i s'han documentat fins a una dotzena de costelles trencades entre els més de 400 detinguts. Els familiars han denunciat no saber res d'ells des de fa 3 dies i han fet còmplice la Unió Europea d'aquest atac pel seu silenci. Josep Vendrell és la parella de Laura Campos, una de les detingudes, i Pablo Castilla és el portaveu de la Global Summit Flotilla.
7: Que condemni les agressions a les persones segrestades. Segon, també que trenqui l'acord preferent que manté amb Israel. No es pot omplir la boca a parlar de drets humans i després mantenir relacions amb un estat genocida. I tercer, també que imposi sancions.
8: És intolerable que amb total impunitat l'estat d'Israel practiqui aquesta mena de pirateria marítima que permet segrestar persones amb aigües internacionals davant de la cara de la Unió Europea.
1: Quarts de vuit. Avui també és notícia que els sindicats USTEC, Comissions Obreres i la UGT es reuniran per tercer cop amb el Departament d'Educació. La trobada es farà a les 12 del migdia, després que la d'aquest dijous hagi acabat de nou sense acord. Amb tot, fonts presents a la reunió han indicat que hi ha hagut avenços sobre l'escola inclusiva. Precisament en aquesta qüestió, els sindicats CGT, Intersindical i COS han marxat enmig de la negociació, al·legant que s'hi estava parlant només d'inclusiva i no s'hi abordava el tema dels salaris, com estava previst a la reunió. El sindicat majoritari, USTEC, ha optat per quedar-se fins al final de la trobada per escoltar l'administració, però amenacen amb trencar les negociacions si no s'avança amb les seves propostes salarials de manera seriosa. Escoltem la seva portaveu, Yolanda Segura, i també el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, en nom del govern.
9: Hi ha propostes de tot tipus, hi ha propostes d'un impacte econòmic doncs que segurament no és assumible en l'actual context per part del Departament d'Educació i Formació Professional. Jo crec que hi ha elements, especialment amb l'escola inclusiva, que generen un consens important.
10: Si demà no venen amb aquesta feina feta, doncs per nosaltres ja sí que serà un trencament i continuarem no seguirem aquestes negociacions i continuarem amb un escenari de mobilitzacions que ja tenim acordat i que podria escalar d'aquí a final de curs.
1: Avui fa 50 anys del primer trasplantament de moll de l'os fet a Espanya, una fita mèdica i científica que va aconseguir l'Hospital de Sant Pau i que va situar Barcelona a l'avantguarda d'Europa en aquesta especialitat. Des d'aquell 22 de maig de 1976, Sant Pau ha fet més de 4.000 trasplantaments de medula. Ens ho explica la Maite Polo.
11: El primer trasplantament de medula a Espanya es va fer una nena de 13 anys amb leucèmia que havia recaigut després de fer quimioteràpia. La donant va ser la seva germana bessona i va resultar un èxit. La malaltia va remetre completament i la pacient va rebre l'alta en 3 setmanes. L'operació no només li va salvar la vida, sinó que va obrir la porta a tractar altres malalties greus de la sang i el moll de l'os. El que fa 50 anys era una tècnica altament experimental, ha esdevingut una eina terapèutica essencial. Irene García i Albert Esquirol són metges adjunts d'hematologia clínica de Sant Pau.
12: El diagnòstic depèn de diverses coses. En primer lloc, d'una valoració clínica i a partir d'aquí decidim quines són les proves complementàries que hem de fer.
13: El que fem és presentar al comitè. Aquest comitè és un comitè multidisciplinar. El que fem és veure les característiques del pacient, veure la malaltia, veure si té indicació de trasplant i si té indicació de trasplant, doncs s'inicia tot el procediment.
11: Molts pacients, 3 de cada 4, no tenen cap familiar compatible i s'activa la recerca internacional. Ara bé, el 2014, Sant Pau va aconseguir una fita, fer trasplantaments a partir de familiars només compatibles al 50%.
1: I no deixem de parlar de salut per explicar-vos que aproximadament la meitat de les persones amb hipertensió arterial també presenten malalties a la boca causades per infeccions als teixits on se situen les dents. És la teoria que pretén demostrar un estudi en què participa l'Hospital Odontològic de Bellvitge de la Universitat de Barcelona. Ens en dona més detalls la Maria Sanblas, de Televisió de l'Hospitalet.
14: Aproximadament la meitat de les persones amb hipertensió arterial també presenten malalties a la boca causades per infeccions als teixits on se situen les dents. L'Hospital Odontològic de Bellvitge participa en un estudi que pretén demostrar la relació entre aquestes dues patologies.
15: Quan tenim una boca que està bruta, que no està neta del tot, o tenim malaltia periodontal, això vol dir que tenim més bacteris del compte amb aquesta boca i predominen els bacteris patògens, els dolents, per dir d'alguna manera. Aquests bacteris produeixen una sèrie de productes de desecho que són productes inflamatoris. Aquests productes inflamatoris poden anar al torrent sanguini i participen en totes les malalties que hi ha un component inflamatori, malaltia pulmonar, malaltia digestiva, en Alzheimer i també en malaltia cardiovascular i entre elles la hipertensió arterial.
14: Actualment es troben en la fase 2 de l'estudi en la que es necessiten participants hipertensos per analitzar l'efecte en la malaltia d'un tractament dental intensiu comparat amb un tractament bàsic.
1: Vuit mil ciutadans podran assistir a la benedicció papal de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família el proper 10 de juny. D'aquests, la meitat seran convidats per les parròquies de Barcelona. Es preveu que a l'acte hi assisteixin més de 200 bisbes i cardenals, a banda dels presidents dels governs d'Espanya i Catalunya i dels reis. David Navarro ens ho amplia.
16: Responsables de la Sagrada Família posen la benedicció papal de la Torre de Jesucrist al nivell de la dedicació que Benet XVI va fer de la Basílica l'any 2010. Per això han preparat un acte que tindrà repercussió global. Unes 4.000 persones podran assistir a la missa que Lleó XIV celebrarà a l'interior de l'Església. Entre elles, uns 200 bisbes i cardenals i els màxims representants de l'Estat i la Generalitat. 4.000 més seguiran l'acte des de la plaça situada davant la façana del naixement, gràcies a unes pantalles. I es garantirà, segons ha explicat el director general de la Junta Constructora del Temple, Xavier Martínez, que els barcelonins tinguin el seu lloc.
17: Hi haurà una participació activa de la ciutadania de Barcelona en la cerimònia del dia 10. Hem repartit 1.200 invitacions a les parròquies de Barcelona perquè les reparteixin els ciutadans de Barcelona per la seva assistència a l'interior de la Sagrada Família. I, a més, hem afegit 3.000 entrades addicionals repartides a les parròquies de Barcelona perquè els ciutadans puguin assistir a l'exterior de la Sagrada Família.
16: Amb la Torre de Maria pràcticament enllestida, continua l'adequació interior de la Torre de Jesucrist. El darrer afegitó és un anyell de vidre que s'ha situat a la part superior de l'interior de la creu que la corona.
1: El Barça ja és a Oslo, on demà a les 6 de la tarda disputarà la final de la Champions femenina contra el Lió. Graham Hansen ha rebut l'alta mèdica i estarà disponible per a la cita. Per contra, Irene Paredes ha viatjat amb l'expedició però continua exercitant-se al marge. L'equip entrenarà aquesta tarda a l'escenari del partit Nuleval Stadion, on demà espera aixecar el títol continental per quart cop i tancar una temporada perfecta en què ja ha guanyat la Lliga, la Copa i la Supercopa. Qui ja té la feina feta és l'equip masculí, que demà acomiadarà la temporada a les 9 del vespre al Camp del València. El conjunt xe vol escurar les opcions d'aconseguir una plaça europea, però els blaugranes ja no s'hi jugaran res i això s'ha fet notar en una setmana amb un to més lúdic que competitiu. En aquesta línia, l'equip ha fet una visita a PortAventura, on ha pogut gaudir de les atraccions més emblemàtiques del parc. Aquest matí, la plantilla farà l'última sessió d'entrenament i al migdia, Hansi Flick farà la roda de premsa. I l'Espanyol encara el duel davant la Reial Societat a l'RCD Stadium amb la tranquil·litat de tenir la permanència al sac. De fet, l'equip té una possibilitat remota d'accedir a Europa. Per assolir-ho, li caldria derrotar el conjunt basc, que perdi el Rayo, que no guanyi el València i que el Getafe perdi contra l'Assassuna amb un mínim de 5 gols de diferència entre el triomf blanc i blau i la derrota dels madrilenys. Un cop garantida la permanència, el Haiopos Lleida afronta les dues últimes jornades de la Lliga ACB mentre treballa en el disseny de la propera temporada. L'entrenador, Gerard Encuentra, ha fet balanç del curs a Lleida Televisió. És una crònica de l'Eva Cortijo.
18: Treballa amb calma i analitzen bé la situació i com queda l'equip. Hi ha jugadors que tenen contracte i d'altres a qui ja s'ha dit que volen que continuïn, com és el cas de James Bateman, el nord-americà, que ha fet una gran temporada amb el Haiopos Lleida. Tot després d'un any en què s'ha patit una tònica que serà sempre així, segons s'encuentra, i per això s'ha de posar més en valor.
19: ho hem de posar en valor, perquè el dia que ens desenfoquem i no celebrem la permanència com un èxit rotund, serà el primer pas que estirem preparant per a no mantindre's la categoria, no? A no ser que hi hagi una injecció de doblar el pressupost actual que tenim. Nosaltres sempre som un dels candidats en estar en aquesta zona. Llavors hem de ser molt conscients que mantindre'ns és un èxit i és la nostra Champions particular.
18: El partit contra l'Andorra a casa serà l'últim de l'any al Barris Nord. Després només faltarà el que els lleidatans jugaran a Múrcia.
1: El Sant Andreu disputarà la final de la divisió d'honor femenina de waterpolo després de superar el Terrassa als penals en el segon partit de l'eliminatòria de semifinals. El temps reglamentari va acabar amb empat a 9 al marcador i el duel es va decidir als penals. Les aturades de Martina Terré en els llançaments van acabar decidint el triomf andreuenc. La cita va ser el comiat de la jugadora del Terrassa, Pili Penya, que es retira als 40 anys després de més de dues dècades a l'elit. La madrilenya, autora d'un dels gols de les agarenques, va rebre al final del partit l'homenatge de companyes i d'afició.
20: Ara mateix estic en una nube i he disfrutat moltíssim de este partido, del entrenamiento de esta mañana con mi equipo, de toda la semana, de toda la temporada. Me ha costado mucho, pero me quiero ir así, quiero irme con toda la afición, haciéndolo bien hasta el final y dando ejemplo hasta el final, tanto fuera como dentro del agua, y ahora es mi decisión de conocer también ahora a la Pili Penya fuera del agua.
1: El rival del Sant Andreu a la final serà el vencedor de l'eliminatòria entre el Mataró i el Sabadell. L'equip del Maresme té l'oportunitat de certificar la classificació aquest vespre si supera les Vallesanes a Can Llong en el segon partit de semifinals. El conjunt mataroní va imposar-se en el primer duel de l'eliminatòria per 13-6. En cas de triomf del Sabadell, el partit decisiu es jugarà diumenge a la piscina Joan Serra. El podcast Aquella nit al Tiffany's de Ràdio Capital de l'Empordà i coproduït per la xarxa i Ràdio 4 ha guanyat el Premi Ràdio Associació de Catalunya com a millor programa de ràdio local. Es tracta d'un podcast basat en fets reals i que narra l'intent d'atemptat fallit contra la mítica discoteca Tiffany's de Platja d'Aro, un cop que des buida durant l'agost de 1969 en plena dictadura franquista. Altres premiats han estat el programa La Renaixença de Catalunya Ràdio com a millor programa o el periodista de RAC1 Xavier Bundó en la categoria de millor professional. Miquel 40 és el director del podcast guardonat Aquella nit al Tiffany's.
21: Gràcies a la xarxa Més, a Ràdio 4, vam guanyar el pitching del mercat audiovisual de Catalunya i amb ells ha estat possible fer aquest projecte. I si demà teniu una estona lliure, us convido a que escolteu la història d'en Cisco Ayats, que és en Francesc Tubau a la vida real i que per denunciar la repressió franquista va prendre un risc molt important a la seva vida. Va intentar posar una bomba a la discoteca Tiffany's de Platja d'Aro perquè el món ens mirés una mica i perquè el món se n'adonés.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Avui s'activa el compte enrere per a l'aprovació definitiva dels pressupostos de la Generalitat per aquest 2026. El govern celebra a les 9 del matí un Consell Executiu Extraordinari per aprovar el projecte dels nous comptes. I més tard, la consellera Alícia Romero els durà al Parlament, on començarà la tramitació fins que s'aprovin pels vols del 2 de juliol. L'executiu d'Illa podrà disposar dels nous comptes, els primers de la legislatura, gràcies als suports d'Esquerra Republicana i també dels Comuns, que aquest dijous han pactat amb el govern 2.500 milions d'euros per a l'habitatge i 1.300 per al pla de barris. L'acord pels comptes no és ben vist per la resta de forces de l'oposició. És el cas de la CUP. El seu portaveu parlamentari, Dani Cornellà, ha criticat el Notícies en xarxa el suport d'Esquerra i dels Comuns. Cornellà assegura que els acords són propaganda i fum.
2: Aquest suport és una mica esperpèntic perquè no dona resposta a tots aquests incendis que dia a dia veiem i podem llegir i veure al carrer. Nosaltres no veiem que la situació hagi millorat, si de cas ha empitjorat, tot i la promesa de milers de milions i milers de pisos.
1: Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 22 de maig i al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Sindicats i Departament d'Educació es tornen a reunir aquest migdia per tercer dia consecutiu després que la trobada d'aquest dijous hagi acabat sense acord. Hi assistiran els sindicats, Comissions Obreres, UGT i el sindicat majoritari, l'USTEC, que amenaça amb trencar les negociacions si no s'avança amb les seves propostes salarials. L'Audiència Nacional bloqueja una part dels comptes bancaris de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, i altres vinculats a la presumpta trama del cas Plus Ultra, entre els quals també hi ha els comptes de les seves dues filles. L'Audiència Nacional l'imputa per organització criminal, tràfic d'influències i falsedat documental. Avui tornen a Barcelona la vintena d'activistes catalans de la Global Sumut Flotilla, detinguts il·legalment per l'exèrcit israelià en aigües internacionals. Els activistes, que han passat la nit a Istanbul, denuncien la violència emprada per les forces de seguretat d'Israel. Tot plegat després del vídeo publicat pel ministre de Seguretat Nacional hebreu, en què queda palès el tracte vexatori cap als detinguts. L'acte de benedicció papal i inauguració de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família constarà de dues parts i reunirà 8.000 persones en dos espais habilitats, a dins i a fora de l'edifici. Tant l'Eucaristia com la benedicció estaran presidides pel Papa Lleó XIV. L'acte busca una participació activa de la ciutadania de Barcelona i per això s'han repartit 1.200 invitacions per l'interior i 3.000 per a l'exterior. Dels esports, el Barça ja és a Oslo per disputar demà la final de la Champions femenina contra el Lió. Graham Hansen ha rebut l'alta mèdica i estarà disponible per a la cita. Per contra, Irene Paredes ha viatjat amb l'expedició, però continua exercitant-se al marge. L'equip entrenarà aquesta tarda a l'escenari del partit, l'Oleval Stadion. I en cultura, el podcast Aquella nit al Tiffany's, de Ràdio Capital de l'Empordà i coproduït per La Xarxa i per Ràdio 4, ha guanyat el Premi Ràdio Associació de Catalunya com a millor programa de ràdio local. Altres premiats han estat el programa La Renaixença, de Catalunya Ràdio, com a millor programa, o el periodista de RAC1, Xavier Bundó, en la categoria de millor professional. En uns minuts tindrem l'oportunitat de conversar amb Miquel Quaranta, codirector del podcast guardonat Aquella nit al Tiffany's. Passen 4 minuts de les 8 del matí, és moment per saber com se circula a aquesta hora, hora punta, per la xarxa viària catalana i si avui divendres hi ha gaires problemes. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb en Roger Serra. Molt bon dia, Roger.
3: Bon dia, Elena. Doncs, com molt bé deies, avui és divendres i això es nota en aquesta xarxa viària. Els divendres sempre hi ha menys volum de trànsit comparat amb la resta de dies de la setmana a aquesta hora, encara que estiguem en plena hora punta. I a més, tenim les bones notícies que no tenim constància de cap gran incidència que ens hagi de complicar la circulació. Repassem algunes vies, les més carregades, bàsicament les que baixen des del Baix Llobregat cap a Barcelona. L'autovia A2 sí que presentaria uns 4 quilòmetres de l'antiguitat lentitud i aturades entre Sant Vicent dels Horts i Sant Joan d'Espí en sentit Barcelona, o l'autopista B23, també amb retencions d'uns 3 quilòmetres entre Molins de Rei i Sant Feliu, sempre baixant cap a la capital catalana. També parlem d'aturades, per exemple, a l'autopista del Garraf, intermitents, 4-5 quilòmetres entre Gavà i Sant Boi, direcció Barcelona. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
1: I el temps, la previsió del temps és cosa del Lluís Miquel Pérez. Lluís Miquel, molt bon dia. Ens expliques o ens explicaràs que aquest cap de setmana és d'estiu, però no de platja. Deu ser perquè la temperatura de l'aigua és freda.
4: Així és, Helena, molt bon dia. De fet, per dos motius no serà plenament de platja, i ho diem això ja de partida perquè molta gent reclamarà la mar. I per dos motius. Primer, la mar està freda, l'aigua encara es mou al voltant dels 17-19 graus. I segon element, i molt important, s'aniran formant boires, que les boires frenaran la temperatura de cop i, lògicament, trauran el sol de molts indrets de platja. A hores d'ara, aquesta boira la tenim cap a l'Ebre. A la resta del país el cel és ben serè, i déu-n'hi-do com està pujant ja la temperatura a hores d'ara, quan no són més que les 8 i 5 del matí. Hem vist aquesta tarda una temperatura d'estiu, així de clar, tret de la costa, tret de la platja, que és on aquesta temperatura quedarà més frenada, però, per exemple, a les comarques de Ponent fregarem els 35 graus, perquè ens fem una idea, tindrem un cap de setmana de mes de juliol. Aquestes boires aquesta tarda i vespre més presents a la Costa Brava, i atenció, al cap de setmana serà de sol a la majoria de comarques, però amb aquesta boira enganxada a tot el litoral. I perquè ens fem una idea, si estem a la platja poc més de 19 o 20 graus de temperatura, 10 quilòmetres terra endins, més de 30. Per tant, cap de setmana que fora del mar serà, ja diem, de juliol o agost, canicular. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: I un cop tancada la portada, ara sí, entrem de ple en matèria explicant-vos que el govern celebra aquest matí a les 9 un Consell Executiu Extraordinari per aprovar el projecte de pressupostos de la Generalitat. Després, la consellera d'Economia, Alícia Romero, els portarà al Parlament, on començaran la tramitació, que durarà entre 5 i 6 setmanes. Els comptes podrien aprovar-se el 2 de juliol, amb la majoria formada pel PSC, Esquerra i els Comuns, que aquest dijous han pactat amb el govern 2.500 milions d'euros per habitatge, 1.300 per al Pla de Barris i també convertir oficines buides en habitatge de protecció oficial. És una informació de Lamont Carvajal.
5: Després d'Esquerra Republicana, els Comuns. El govern ja té prou suports per aprovar els pressupostos al Parlament. L'acord amb els de Jéssica Albiach implica invertir 2.500 milions d'euros en habitatge, fer una llei per convertir oficines buides en habitatges de protecció oficial i una direcció general de disciplina d'habitatge. La consellera d'Economia, Alícia Romero, ha valorat que els comptes donen estabilitat al govern gràcies a una majoria progressista.
6: Una majoria progressista que demostrarà al Parlament que tenim estabilitat, que s'aporta estabilitat amb aquesta aprovació de pressupostos, com estem fent amb moltes altres lleis, i crec que és important remarcar-ho.
5: La líder dels Comuns, Jéssica Albiach, ha dit que han millorat l'acord de fa dos mesos, incorporant, per exemple, la reconversió de l'ERA Aeroport en Rodalies l'any 2030, però ha advertit que revisaran el grau de compliment cada dos mesos.
7: És la mesa de seguiment que hem pactat amb el govern per anar avaluant el compliment dels nostres acords. I la segona, un acord de pressupostos és un acord de pressupostos. Ni més ni menys.
5: Aquest divendres el govern aprovarà el projecte de pressupostos i el portarà al Parlament, on podria aprovar-se el 2 de juliol.
1: Doncs, com dèiem, a poca estona del Consell Executiu Extraordinari per aprovar el projecte de pressupostos, l'acord pels comptes no és ben vist per la resta de forces de l'oposició. És el cas de la CUP. Dani Cornellà, portaveu del partit, ho ha criticat amb contundència al Notícies en Xarxa.
2: Aquest suport és una mica esperpèntic, perquè no dona resposta a tots aquests incendis que dia a dia veiem i podem llegir i veure al carrer. Nosaltres no veiem que la situació hagi millorat, si de cas ha empitjorat, tot i la promesa de milers de milions i milers de pisos.
1: Un govern que té previst aprovar la setmana vinent una oferta pública d'ocupació de 540 places de secretaris i interventors per al conjunt de les administracions catalanes. Ho ha anunciat el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, al Parlament de Catalunya. Es tracta de la primera oferta pública d'ocupació d'aquestes característiques des de la recuperació de la competència. Actualment, a Catalunya, el 66% dels municipis no disposen d'aquests funcionaris. El conseller de la Presidència ha assegurat que la convocatòria permetrà cobrir una necessitat activitat essencial per als ajuntaments, especialment per als municipis més petits. Dalmau també ha agraït la col·laboració d'Esquerra i de Junts.
8: Permetin-me també anunciar-los que el govern la setmana vinent aprovarà per primera vegada l'oferta pública d'ocupació de 540 places d'habilitats nacionals de secretaris interventors pel conjunt de les administracions catalanes, pel conjunt dels ajuntaments, d'ençà de la recuperació d'aquesta competència, que va ser un acord en una bilateral, formar part d'un compromís també amb Esquerra Republicana, i també agraeixo la contribució del grup parlamentari de Junts en el Congrés dels Diputats, que també hi ha tingut a veure.
1: L'Audiència Nacional ha ordenat bloquejar una part dels comptes bancaris de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, i altres vinculats a la presumpta trama del cas Plus Ultra, entre els quals també hi ha els comptes de les seves dues filles. El jutge ha imputat Zapatero en considerar que era el presumpte líder d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències per a l'obtenció de beneficis econòmics. L'Audiència Nacional, doncs, l'imputa per organització criminal, tràfic d'influències i falsedat documental. I avui tornen a casa els activistes espanyols de la Global Sumut Flotilla, detinguts il·legalment fa 3 dies per l'exèrcit israelià en aigües internacionals. Són 44 persones, entre les quals una vintena de catalans, que aquest dijous ja han volat de Tel Aviv a Istanbul i que avui viatjaran fins a Barcelona, fins a Madrid i Bilbao. Tot plegat després que es fes viral un vídeo on es veuen els activistes lligats amb els ulls embenats, obligats a seure agenollats i sotmesos a abusos físics i verbals. La flotilla ha denunciat que s'han hagut d'hospitalitzar 3 activistes per l'ús de pilotes de goma durant la detenció i s'han documentat fins a una dotzena de costelles trencades entre els més de 400 detinguts. Els familiars han denunciat també no saber res d'ells des de fa 3 dies i han fet còmplice a la Unió Europea d'aquest atac pel seu silenci. Josep Vendrell és la parella de la Laura Campos, una de les detingudes, i Pablo Castilla és el portaveu de la Global Sumut Flotilla.
9: Que condemni les agressions a les persones segrestades. Segon, també que trenqui l'acord preferent que manté amb Israel. No es pot omplir la boca a parlar de drets humans i després mantenir relacions amb un estat genocida. I tercer, també que imposi sancions.
10: És intolerable que amb total impunitat l'estat d'Israel practiqui aquesta mena de pirateria marítima que permet segrestar persones amb aigües internacionals davant de la cara de la Unió Europea.
1: I avui també és notícia que els sindicats USTEC, Comissions Obreres i la UGT es reuniran per tercer cop amb el Departament d'Educació. La trobada es farà a les 12 del migdia, després que la d'aquest dijous hagi acabat de nou sense acord. Amb tot, fonts presents a la reunió han indicat que hi ha hagut avenços sobre l'escola inclusiva. Precisament en aquesta qüestió, els sindicats CGT, la Intersindical i COS han marxat enmig de la negociació, al·legant que s'hi estava parlant només d'inclusiva i no s'hi abordava el tema dels salaris com estava previst a la reunió d'aquest dijous. El sindicat majoritari, l'USTEC, ha optat per quedar-se fins al final de la trobada per escoltar l'administració, però amenaçant amb trencar les negociacions si no s'avança amb les seves propostes salarials de manera seriosa. Escoltem la seva portaveu, Yolanda Segura, i també el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, en nom del govern.
11: Hi ha propostes de tot tipus, hi ha propostes d'un impacte econòmic, doncs que segurament no és assumible en l'actual context per part del Departament d'Educació i Formació Professional. Jo crec que hi ha elements, especialment amb l'escola inclusiva, que generen un consens important.
12: Si demà no venen amb aquesta feina feta, doncs per nosaltres ja sí que serà un trencament i continuarem no seguirem aquestes negociacions i continuarem amb un escenari de mobilitzacions que ja tenim acordat i que podria escalar d'aquí a final de curs.
1: Precisament en aquest calendari de mobilitzacions, aquest dijous, mestres i professors de Tarragona i les Terres de l'Ebre han sortit al carrer per tallar carreteres i visibilitzar aquestes protestes. Ho han fet en el marc de la desena jornada de vaga. A Tarragona, el punt central ha estat la manifestació del migdia amb més d'un miler de participants que han col·lapsat al centre de la ciutat. Més al sud, prop de 200 han tallat la Nacional 340 a Vinaròs, al País Valencià, per reclamar més recursos per a l'educació pública, millor millores laborals i una escola en català. La protesta, sota el lema La Sénia no és frontera, ha unit sindicats i professorat de l'Ebre i de Castelló en una acció reivindicativa que ha acabat amb una baldanada popular. Vuit mil ciutadans podran assistir a la benedicció papal de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família el proper 10 de juny. D'aquests, la meitat seran convidats per les parròquies de Barcelona. Es preveu que a l'acte hi assisteixin més de 200 bisbes i cardenals, a banda dels presidents dels governs d'Espanya i Catalunya i dels Reis. Ens ho amplia en David Navarro.
13: Els responsables de la Sagrada Família posen la benedicció papal de la Torre de Jesucrist al nivell de la dedicació que Benet XVI va fer de la Basílica l'any 2010. Per això han preparat un acte que tindrà repercussió global. Unes 4.000 persones podran assistir a la missa que Lleó XIV celebrarà a l'interior de l'Església, entre elles uns 200 bisbes i cardenals i els màxims representants de l'Estat i la Generalitat. 4.000 més seguiran l'acte des de la plaça situada davant la façana del naixement, gràcies a unes pantalles. I es garantirà, segons ha explicat el director general de la Junta Constructora del Temple, Xavier Martínez, que els barcelonins tinguin el seu lloc.
14: Hi haurà una participació activa de la ciutadania de Barcelona en la cerimònia del dia 10. Hem repartit 1.200 invitacions a les parròquies de Barcelona perquè les reparteixin els ciutadans de Barcelona per la seva assistència a l'interior de la Sagrada Família. I, a més, hem afegit 3.000 entrades addicionals repartides a les parròquies de Barcelona perquè els ciutadans puguin assistir a l'exterior de la Sagrada Família.
13: Amb la Torre de Maria pràcticament enllestida, continua l'adequació interior de la Torre de Jesucrist. El darrer afegitó és un anyell de vidre que s'ha situat a la part superior de l'interior de la creu que la corona.
1: Aquest dimarts s'ha posat en marxa la campanya anual de pesca de la tonyina roja al Mediterrani, una campanya que enguany s'ha avançat una setmana i que tindrà un increment del 16% de les quotes de captura. La temporada compta amb una quota total de 4.045 tones assignades i mobilitza una flota de 13 vaixells. El dispositiu de pesca es desenvolupa sota estrictes controls internacionals amb la presència d'observadors d'ICAT a bord. Les captures, doncs, es fan de manera regulada per assegurar la sostenibilitat del recurs i el respecte als bancs de tonyina. I avui arrenca l'Aplec del Caragol a Lleida, una edició de l'Aplec amb rècord de colles participants i en la qual també s'espera una gran afluència de visitants. Jordi Sebastià, des de Lleida Televisió, ens explica els darrers preparatius.
15: Les colles ja ho tenen tot

0: i s'esperen uns 200.000 visitants.
1: El Barça ja és a Oslo, on demà a les 6 de la tarda disputarà la final de la Champions femenina contra el Lió. Graham Hansen ha rebut l'alta mèdica i estarà disponible per a la cita. Per contra, Irene Paredes ha viatjat amb l'expedició, però continua exercitant-se al marge. L'equip entrenarà aquesta tarda a l'escenari del partit, l'Oleval Stadion, on demà espera aixecar el títol continental per quart cop i tancar una temporada perfecta en què ja ha guanyat la Lliga, la Copa i la Supercopa. 4.000 aficionats blaugranes acompanyaran l'equip a la final, tot i que la logística del desplaçament és més complicada que en ocasions anteriors, per la distància i pel cost. De fet, el Barça ha retornat a la UEFA 200 de les entrades adjudicades al club que no s'han adquirit. Entre els afortunats que viuran la final a l'Oleval Stadion hi ha el president de la penya barcelonista de Tiana, en Carles Campos. Hi han parlat els companys de TV Mataró i ens ho explica l'Oriol Debat.
2: El Carles, veí de Tiana, es prepara per un dels moments especials de l'any, el desplaçament a Oslo, per veure dissabte a la tarda la final de la Champions League femenina. És el president de la penya barcelonista del municipi i tornarà a ser a una final europea amb dos companys més.
3: L'afició del femení és molt diferent a l'afició del masculí. Són aficions molt culers, però la del femení és més familiar. Van els nens petits, va tota la família, els nens petits, van amics, va la iaia. Anem a veure futbol. És que ens agrada molt el femení, és que juga molt bé, enamora. I tenim un sentiment culer molt, molt gran i ens sentim molt propers del futbol femení.
2: Això sí, com molts d'altres aficionats, lamenta que el partit es jugui a Noruega, un país molt allunyat dels dos clubs finalistes, Barça i Lió. Només un ritual, pensant la seva mare quan l'equip no passa un bon moment a la gespa.
4: Visca el femení, visca el Barça!
1: Qui ja té la feina feta és l'equip masculí, que demà acomiadarà la temporada a les 9 del vespre al camp del València. El conjunt txè vol escurar les opcions d'aconseguir una plaça europea, però els blaugranes ja no s'hi jugaran res, i això s'ha fet notar en una setmana amb un to més lúdic que competitiu. En aquesta línia, l'equip ha fet una visita a PortAventura, on ha pogut gaudir de les atraccions més emblemàtiques del parc. Aquest matí, la plantilla farà l'última sessió d'entrenament i al migdia Hansi Flick farà la roda de premsa. I l'Espanyol encara al duel davant la Reial Societat a l'RCD Stadium amb la tranquil·litat de tenir la permanència al sac. De fet, l'equip té una possibilitat remota d'accedir a Europa. Per assolir-ho, li caldria derrotar el conjunt basc, que perdi el Rayo, que no guanyi el València i que el Getafe perdi contra l'Osasuna amb un mínim de 5 gols de diferència entre el triomf blanc i blau i la derrota dels madrilenys. Amb tot, un dels capitans, l'Edu Expositor, es mostra optimista d'acabar la Lliga amb un triomf a casa.
5: Sería increíble, ¿no? Después de... Bueno, eso es lo que teníamos en mente en la primera vuelta. Primero había un objetivo muy claro que era la permanencia, pero soñábamos con poder estar ahí peleando. Ahora tenemos la oportunidad, después de todo. Y lógicamente nosotros, el sábado para nosotros es un partido vital porque queremos ganar delante de nuestra gente otra vez y vamos a ver si esa pizca de suerte la tenemos.
1: El Palau Blaugrana es vestirà de festa aquesta nit amb l'últim partit a casa del Barça d'handbol. L'equip de Carlos Ortega juga contra el Torrelavega en un duel que servirà per celebrar el títol de Lliga amb l'aixecada del trofeu i també per homenatjar Makuk, Nilsen, Bazán i Saric en el seu darrer ball amb la samarreta blaugrana. Un dels jugadors que marxa, l'eslové Domen Makuk, espera una nit especial. I el Franking Balonmano Granollers té aquesta nit un duel de màxima exigència davant un rival directe a la classificació, el Bidasoa Irún. Els vallesans, si volen mantenir-se amb aspiracions europees, necessiten aconseguir un triomf en una de les pistes més complicades, Artaleku. En té més detalls en aquesta prèvia, Òscar de la Riba, de Vallès Oriental Televisió.
6: Un partit entre el tercer i el quart classificat de la taula que només els separa un punt a la classificació. Un dels clàssics de la Lliga Sobal que es presenta com una autèntica final a la lluita per les posicions europees.
7: Necessitem fer un gran partit contra un equip com Bidasoa si volem estar dalt. Jo penso que la Lliga ens acabarà posant on ens toca.
8: És un rival directe i a Artaleku, doncs, amb l'equipàs que és, com es posa el pavelló i bueno, ja coneixem tots el Bidasoa, doncs un partit molt bonic de jugar també, perquè és

0: clàssic, diguem, dels d'abans i, bueno, amb moltes ganes de jugar aquest partit.
1: Els granollerins arriben al compromís conscients que necessiten sumar 2 punts per assegurar la tercera posició i d'aquesta manera garantir-se una plaça europea de cara a la pròxima temporada. Davant d'aquesta situació, el conjunt granollerí disputa el duel de la part alta de la taula, conscients de la importància del compromís i dels punts en joc, sabent que es tracta de la penúltima gran final de la temporada.

0: El podcast Aquella nit al Tiffany's de Ràdio Capital de l'Empordà i coproduït per La Xarxa i Ràdio 4 ha guanyat el Premi Ràdio Associació de Catalunya com a millor programa de ràdio local. Es tracta d'un podcast basat en fets reals i que narra l'intent d'atemptat fallit contra la mítica discoteca Tiffany's de Platja d'Aro, un cop que desbuida, durant l'agost de 1969 en plena dictadura franquista. Altres premiats han estat el programa La Renaixença de Catalunya Ràdio com a millor programa o el periodista de RAC1 Xavier Bundó en la categoria de millor professional. Doncs per entendre què representa aquest reconeixement per aquella nit al Tiffany's, ens acompanya el codirector del projecte i director de Ràdio Capital, Miquel 40. Bon dia, Miquel, i enhorabona pel premi.
1: Bon dia, Helena, moltes gràcies.
0: Contents i emocionats, suposo. Us imaginàveu que guanyaríeu? Què representa per vosaltres aquest premi?
1: Home, ens ho imaginàvem, la veritat és que no, perquè a més, ahir ho deia els premis, veníem de 4 nominacions com a finalistes i no ens havien premiat cap vegada, i per tant ahir ens agafa molt per sorpresa. De fet, volia dir, el tinc aquí amb mi per ensenyar-lo a la gent que ens vegi per la xarxa. No ens ho esperàvem. Per nosaltres representa una, no sé, una espècie, si em permeteu la vanitat, d'auto-homenatge a la feina que hem estat fent durant un any, perquè és un projecte que hem treballat molt a foc lent, perquè porta molta feina, i per tant, que Ràdio Associació, que diria que són els guardons més prestigiosos en l'àmbit dels mitjans de comunicació, ens premi, doncs home, per nosaltres és un reconeixement molt important.
0: Miquel, aquella nit el Tiffany's recupera un episodi incòmode i gairebé oblidat. Per què era important explicar-lo ara i fer-ho a través de la ficció sonora?
1: Explicar-lo ara, la veritat és que no ho sé, perquè aquesta història que jo desconeixia la descobreixo a la Fira Indilletres de la Bisbal, que és una fira literària que es fa a la Bisbal a finals d'any, el novembre del 2023. I per tant, ho fem ara perquè simplement descobreixo la història a través del llibre. El llibre l'explica una de les persones implicades en els fets i per tant, diguem-ne que el moment és ara. Per què és important recordar-lo? Perquè aquí, aquesta és una història que es coneixia, se sabia, qui més qui menys n'ha sentit a parlar. I cada vegada que parles amb algú que te'n parla, diu, sí, la bomba del Tiffany's. I quan grates una mica, dius, val, la bomba del Tiffany's d'entrada, la bomba que no va ser. Per tant, ja no és la bomba del Tiffany's, és l'intent. I per què és necessari? Doncs perquè és una història que no parla, el tema de la bomba és gairebé anecdòtic, no parla de, no és només el fet en si mateix, el fet que uns nois volien posar uns cartutxos de dinamita a la discoteca Tiffany's, sinó que el que és important i el que és rellevant és la denúncia de la repressió franquista que, més enllà de Barcelona i de les grans ciutats, que és d'on se n'ha parlat habitualment, també passava aquí, en llocs petits com l'Empordà, en llocs com la Costa Brava. La repressió franquista i aquest model del desenvolupisme tardofranquista impulsant el turisme de masses. I per tant, com que aquesta és una història que des d'aquest fet parla de la denúncia d'una situació greu i important que es va viure en aquest país, també en aquest territori, per això creiem que era oportú parlar-ne.
0: Perfecte. Miquel 40, intentarem recuperar-lo a través de la xarxa més, aquest podcast. Gràcies i felicitats.
1: A vosaltres. Que vagi molt bé. Bon dia.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que s'activa el compte enrere aquest matí per a l'aprovació definitiva dels pressupostos de la Generalitat per aquest 2026. El govern celebra a les 9, de fet, doncs, d'aquí a mitja hora aproximadament, un Consell Executiu Extraordinari per aprovar el projecte dels nous comptes. I més tard, la consellera Alícia Romero els durà al Parlament, on començarà la tramitació fins que s'aprovin pels vols del 2 de juliol. L'executiu d'Illa podrà disposar dels nous comptes, els primers de la legislatura, gràcies als suports d'Esquerra Republicana i també dels comuns, que aquest dijous han pactat amb el govern 2.500 milions d'euros per habitatge i 1.300 per al pla de barris. L'acord pels comptes no és ben vist per la resta de forces de l'oposició. És el cas de la CUP. El seu portaveu parlamentari, Dani Cornellà, ha criticat al Notícies en xarxa el suport d'Esquerra i dels comuns. Cornellà assegura que els acords són propaganda i fum.
2: Aquest suport és una mica esperpèntic perquè no dona resposta a tots aquests incendis que dia a dia veiem i podem llegir i veure al carrer. Nosaltres no veiem que la situació hagi millorat, si de cas ha empitjorat, tot i la promesa de milers de milions i milers de pisos.
1: Sindicats i Departament d'Educació es tornen a reunir aquest migdia per tercer dia consecutiu després que la trobada d'aquest dijous hagi acabat sense acord. I assistiran els sindicats Comissions Obreres UGT i el sindicat majoritari l'USTEC, que amenaça amb trencar les negociacions si no s'avança amb les seves propostes salarials. L'Audiència Nacional bloqueja una part dels comptes bancaris de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, i altres vinculats a la presumpta trama del cas Plus Ultra, entre els quals també hi ha els comptes de les seves dues filles. L'Audiència Nacional l'imputa per organització criminal, tràfic d'influències i falsedat documental. Els activistes de la Global Summit Flotilla arribaran a Barcelona possiblement demà dissabte. Ho han apuntat fonts de la missió humanitària, que han assenyalat que han de passar primer revisions mèdiques i descansar després de ser interceptats per Israel. Els activistes, que han passat la nit a Istanbul, denuncien la violència emprada per les forces de seguretat d'Israel. Tot plegat després del vídeo publicat pel ministre de Seguretat Nacional hebreu, en què queda palès el tracte vexatori cap als detinguts. L'acte de benedicció papal i inauguració de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família constarà de dues parts i reunirà 8.000 persones en dos espais habilitats, a dins i a l'exterior de l'edifici. Tant l'Eucaristia com la benedicció estaran presidides pel Papa Lleó XIV. L'acte busca una participació activa de la ciutadania de Barcelona i per això s'han repartit 1.200 invitacions per a l'interior i 3.000 per a l'exterior. Dels esports us expliquem que el Barça ja és a Oslo per disputar demà la final de la Champions femenina contra el Lió. Graham Hansen ha rebut l'alta mèdica i estarà disponible per a la cita. Per contra, Irene Paredes ha viatjat amb l'expedició però continua exercitant-se al marge. L'equip entrenarà aquesta tarda a l'escenari del partit, l'Oleval Stadion. Som divendres i toca repassar les novetats que arriben a les sales de cinema. Aquesta setmana s'estrena Cowgirl, un film català protagonitzat per una grangera que necessita que la seva vaca es quedi prenyada. També arriba Les catadores de Hitler. Explica la història d'un grup de noies que a la Segona Guerra Mundial havien de provar el menjar del Führer per confirmar que no estava enverinat. I per als aficionats a Star Wars s'estrena The Mandalorian and Grogu.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: 4 minuts els que passen de 9:15 del matí. El govern celebra aquest matí, de fet d'aquí a mitja hora escassa, a les 9, un Consell Executiu Extraordinari per aprovar el projecte de pressupostos de la Generalitat. Després, la consellera d'Economia, Alícia Romero, els portarà al Parlament, on començaran la tramitació, que durarà entre 5 i 6 setmanes. Els comptes podrien aprovar-se el 2 de juliol amb la majoria formada pel PSC, Esquerra i els comuns, que aquest dijous han pactat amb el govern 2.500 milions d'euros per habitatge, 1.300 per al pla de barris i també convertir oficines buides en habitatge de protecció oficial. És una informació que ens amplia la Mont Carvajal.
3: Després d'Esquerra Republicana, els comuns. El govern ja té prou suports per aprovar els pressupostos al Parlament. L'acord amb els de Jéssica Albiach implica invertir 2.500 milions d'euros en habitatge, fer una llei per convertir oficines buides en habitatges de protecció oficial i una direcció general de disciplina d'habitatge. La consellera d'Economia, Alicia Romero, ha valorat que els comptes donen estabilitat al govern gràcies a una majoria progressista.
4: Una majoria progressista que demostrarà al Parlament que tenim estabilitat, que s'aporta estabilitat amb aquesta aprovació de pressupostos, com estem fent amb moltes altres lleis, i crec que és important remarcar-ho.
3: La líder dels comuns, Jéssica Albiach, ha dit que han millorat l'acord de fa dos mesos, incorporant, per exemple, la reconversió de l'ER Aeroport en Rodalies l'any 2030, però ha advertit que revisaran el grau de compliment cada dos mesos.
5: És la mesa de seguiment que hem pactat amb el govern per anar avaluant el compliment dels nostres acords. I la segona, un acord de pressupostos és un acord de pressupostos, ni més ni menys.
3: Aquest divendres el govern aprovarà el projecte de pressupostos i el portarà al Parlament, on podria aprovar-se el 2 de juliol.
1: Com dèiem, a poques hores del Consell Executiu Extraordinari per aprovar el projecte de pressupostos, l'acord pels comptes no és ben vist per la resta de forces de l'oposició. És el cas de la CUP. Dani Cornellà, portaveu del partit al Parlament, ho ha criticat amb contundència al Notícies en Xarxa.
2: Aquest suport és una mica esperpèntic perquè no dona resposta a tots aquests incendis que dia a dia veiem i podem llegir i veure al carrer. Nosaltres no veiem que la situació hagi millorat, si de cas ha empitjorat, tot i la promesa de milers de milions i milers de pisos.
1: L'Audiència Nacional ha ordenat bloquejar una part dels comptes bancaris de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, i altres vinculats a la presumpta trama del cas Plus Ultra, entre els quals també hi ha els comptes de les seves dues filles. El jutge ha imputat Zapatero en considerar que era el presumpte líder d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències per a l'obtenció de beneficis econòmics. L'Audiència Nacional l'imputa, doncs, per organització criminal, tràfic d'influències i falsedat documental. I els activistes de la Global Sumut Flotilla arribaran a Barcelona possiblement demà dissabte, en comptes de 8 com estava previst inicialment. Ho han apuntat fons de la missió humanitària, que han assenyalat que han de passar per revisions mèdiques i descansar després de ser interceptats per Israel. Els activistes de la missió, on hi ha una vintena de catalans, han passat la nit a Istanbul després de ser deportats per l'estat hebreu. Tot plegat després que es fes viral un vídeo on es veuen els activistes lligats amb els ulls embenats, obligats a seure agenollats i sotmesos a abusos físics i verbals. La flotilla ha denunciat que s'han hagut d'hospitalitzar 3 activistes per l'ús de pilotes de goma durant la detenció i s'han documentat fins a una dotzena de costelles trencades entre els més de 400 detinguts. Avui també és notícia que els sindicats USTEC, Comissions Obreres i la UGT es reuneixen per tercer cop amb el Departament d'Educació. La trobada es farà a les 12 del migdia, després que la d'aquest dijous hagi acabat de nou sense acord. Amb tot, fonts presents a la reunió han indicat que hi ha hagut avenços sobre l'escola inclusiva. Precisament en aquesta qüestió, els sindicats CGT, la Intersindical i COS han marxat enmig de la negociació, al·legant que s'hi estava parlant només d'inclusiva i no s'hi abordava el tema dels salaris com estava previst. El sindicat majoritari, l'USTEC, ha optat per quedar-se fins al final de la trobada per escoltar l'administració, juntament amb Comissions i UGT, però amenaçant amb trencar les negociacions si no s'avança amb les seves propostes salarials de manera seriosa. Escoltem la seva portaveu, Yolanda Segura, i també el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, en nom del govern.
6: Hi ha propostes de tot tipus, hi ha propostes d'un impacte econòmic, doncs que segurament no és assumible en l'actual context per part del Departament d'Educació i Formació Professional. Jo crec que hi ha elements, especialment amb l'escola inclusiva, que generen un consens important.
7: Si demà no venen amb aquesta feina feta, doncs per nosaltres ja sí que serà un trencament i continuarem no seguirem aquestes negociacions i continuarem amb un escenari de mobilitzacions que ja tenim acordat i que podria escalar d'aquí a final de curs.
1: Doncs entre mobilitzacions, les d'aquest dijous, mestres i professors de Tarragona i les Terres de l'Ebre, que són els que han sortit al carrer per tallar carreteres i visibilitzar les protestes. Ho han fet en el marc de la desena jornada de vaga. A Tarragona, el punt central ha estat la manifestació del migdia, amb més d'un miler de participants que han col·lapsat al centre de la ciutat. Més al sud, prop de 200 docents han tallat la Nacional 340 Vinaròs al País Valencià per reclamar més recursos per a l'educació pública, millores laborals i una escola en català. La protesta, sota el lema La Sénia no és frontera, ha unit sindicats i professorat de l'Ebre i de Castelló en una acció reivindicativa que ha acabat amb una baldanada popular. Falten ara mateix 5 minuts per 3 quarts de 9 del matí. 8.000 ciutadans podran assistir a la benedicció papal de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família el proper 10 de juny. D'aquests, la meitat seran convidats per les parròquies de Barcelona. Es preveu que a l'acte hi assisteixin més de 200 bisbes i cardenals, a banda dels presidents dels governs d'Espanya i de Catalunya i dels Reis. Ens ho amplia en David Navarro.
8: Els responsables de la Sagrada Família posen la benedicció papal de la Torre de Jesucrist al nivell de la dedicació que Benet XVI va fer de la Basílica l'any 2010. Per això han preparat un acte que tindrà repercussió global. Unes 4.000 persones podran assistir a la missa que Lleó XIV celebrarà a l'interior de l'Església, entre elles uns 200 bisbes i cardenals i els màxims representants de l'Estat i la Generalitat. 4.000 més seguiran l'acte des de la plaça situada davant la façana del naixement, gràcies a unes pantalles. I es garantirà, segons ha explicat el director general de la Junta Constructora del Temple, Xavier Martínez, que els barcelonins tinguin el seu lloc.
9: Hi haurà una participació activa de la ciutadania de Barcelona en la cerimònia del dia 10. Hem repartit 1.200 invitacions a les parròquies de Barcelona perquè les reparteixin els ciutadans de Barcelona per la seva assistència a l'interior de la Sagrada Família. I, a més, hem afegit 3.000 entrades addicionals repartides a les parròquies de Barcelona perquè els ciutadans puguin assistir a l'exterior de la Sagrada Família.
8: Amb la Torre de Maria pràcticament enllestida, continua l'adequació interior de la Torre de Jesucrist. El darrer afegitó és un anyell de vidre que s'ha situat a la part superior de l'interior de la creu que la corona.
1: Els bombers de Barcelona afronten la campanya forestal de l'estiu amb més recursos humans i materials i amb l'objectiu de reduir el nombre d'incendis de l'any passat. En aquella ocasió, un total de 15 focs van cremar una hectàrea de bosc. Com sempre, el dispositiu del cos centrarà els seus esforços en la serra de Collserola, que enguany està afectada pel tancament decretat arran del brot de pesta porcina africana. És una crònica d'en Jordi Casino.
10: El dispositiu, que estarà actiu fins al 12 de setembre, intentarà donar una resposta ràpida i eficient en una campanya que es presenta complicada, ja que la pluja d'aquests últims mesos ha permès deixar enrere la sequera, però ha fet créixer molt la massa vegetal. Tot i això, també es pot beneficiar del tancament del parc, que amb tota seguretat es mantindrà vigent tot l'estiu, ja que l'acció humana, voluntària o involuntària, està al darrere del gruix dels focs. Albert Batlle és el tinent d'alcalde de Seguretat.
11: L'any passat, doncs, va ser un any bo, vam tenir molt pocs incidents, però en qualsevol dels casos aquests petits incidents ens recorden que el risc és real i que no es pot mai abaixar la guàrdia. Per això hem reforçat el dispositiu municipal amb més presència, més preparació i més coordinació entre tots els serveis implicats. Per tant, d'una banda, un risc d'incendi ens obliga a extremar la precaució i l'altra, una situació sanitària requereix disciplina i respecte per les normes.
10: La campanya inclou la posada en funcionament del parc de bombers de Vallvidrera i incorpora l'ús de vehicles aeris no tripulats, drons, que facilitaran les tasques operatives.
1: I a Lleida avui arrenca l'Aplec del Cargol, una edició amb rècord de colles participants, deia, i en la qual també s'espera una gran afluència de visitants. Jordi Sebastià, des de Lleida Televisió, ens explica els últims preparatius.
12: Les colles ja ultimen tots els preparatius per tenir-ho tot a punt de cara a l'Aplec del Cargol. Aquest any, inclús, algunes d'elles han avançat les instal·lacions. Són hores i dies de feina, però que es fan amb molta il·lusió.
13: Bueno, com sempre, moltes ganes i il·lusió. Això, molta feina, molt lío, però bueno, se fa amb gust, no? Perquè sarna con gusto no pica.
12: I és que els penyistes ja tenen ganes de gaudir de ple d'un aplec que es preveu amb molta calor i, com sempre, amb moltes ganes de passar-ho bé.
14: Un altre aplec que creix, amb més colles, molta calor, hi haurà moltíssima gent, esperem que tothom estigui amb positivisme, amb bona energia.
12: L'aplec reunirà enguany 124 colles, 17.000 penyistes i s'esperen uns 200.000 visitants.
1: És la intel·ligència artificial una amenaça per a les professions vinculades a la creativitat i a l'art? Els il·lustradors no amaguen la seva preocupació i han celebrat recentment unes jornades de debat per analitzar quin és l'efecte de la IA sobre la seva feina. En Marc Ortiz i l'Anna Ruiz són ara mateix a Barcelona amb el president de l'Associació Professional d'Il·lustradors de Catalunya. Anna, explica'ns aquesta temença d'aquest grup de professionals. Bon dia.
15: Hola, Elena, bon dia. Sí, ens preguntem per què la intel·ligència artificial no ha irromput a les nostres vides per exemple, fer-se càrrec de les tasques domèstiques o de totes aquelles tasques vinculades a la nostra vida que són realment farragoses i que ens fan perdre molt el temps. Per exemple, gestions amb una entitat bancària. És per això que amb el Xavi Ramiro, ell és president de l'APIC, l'Associació Professional d'Il·lustradors de Catalunya, volem conèixer quins són els neguits dels il·lustradors davant aquesta irrupció tecnològica.
16: Són uns quants, perquè diguem que és una cosa que des del món creatiu no ens esperàvem tant que arribés, no? Sempre pensàvem, bueno, va augmentant la tecnologia, però la part de la creativitat serà sempre la que quedarà, diguem, d'alguna manera més respectada o més a part. I sembla que, com tu dius, en lloc de que ens rentin els plats sols i ens vagin els llits, doncs resulta que ha sortit una tecnologia que és la intel·ligència artificial generativa, que d'alguna manera sembla ser, tot i que jo no ho veig gaire clar, que ens pot substituir. Jo crec que tenim aquesta tecnologia perquè en el fons els ha resultat més barat agafar sense permís tota la nostra feina dels il·lustradors i les il·lustradores per crear-la, que potser inventar una cosa des de zero com seria aquesta intel·ligència que ens renti els plats.
15: I els il·lustradors catalans us heu reunit, heu celebrat una jornada recentment. Quines són les conclusions a les quals heu arribat?
16: És un tema que ens preocupa moltíssim. Jo crec que preocupa, òbviament, a nivell global la professió, aquí a Catalunya també, i nosaltres hi treballem. De fet, tenim una comissió fixa a l'associació i tenim també un manifest que hem dissenyat i que podeu trobar a la pàgina web de l'associació, a pic.cat, on parlem dels neguits, on defensem que el que és més important és que, per començar, es respecti els drets d'autor i que tot aquest material que et deia, tota aquesta feina que hem fet nosaltres i amb la qual s'han aprofitat per generar aquesta tecnologia, doncs sigui retribuïda i no es pugui agafar de qualsevol manera.
15: I en aquest sentit, aquest és el repte de futur, poder posar ordre en el respecte als drets d'autor?
16: Aquest és un dels reptes més importants, perquè un cop es posi ordre aquí, es poden fer altres coses. O sigui, això que es diu que la intel·ligència artificial ha arribat per quedar-se, jo crec que és cert, però no cal que sigui de la manera que és ara, que és sense, no respectuosa, sinó potser més com una ajuda, algú que ens pot ajudar a l'obra final. Perquè de totes maneres el que ens passa als il·lustradors i il·lustradores és que en realitat volem dibuixar, no volem tant estar escrivint prompts. I si es fan eines que ens poden ajudar respectant els nostres drets, pot ser interessant, però potser no estem tan interessats en produir imatges en massa que no ajuden a ningú.
15: Xavi Ramiro, president de l'Associació Professional d'Il·lustradors de Catalunya, moltes gràcies per atendre'ns aquests minuts i posar-nos en alerta davant els reptes que aquesta irrupció tecnològica, la irrupció de la intel·ligència artificial, no només pot afectar els il·lustradors, també a la resta de professions i oficis vinculades a la creativitat. Així que tot just iniciem un nou capítol en la història de la humanitat amb les preguntes obertes, perquè no sabem ben bé com utilitzar i com adaptar-nos a la intel·ligència artificial.
1: Doncs si hem de parlar de dibuixar, ens agradaria dibuixar una victòria del Barça femení de futbol. Cristina Álvarez, bon dia.
17: Bon dia.
1: Que ja és a Oslo, on demà ha de disputar aquesta final de la Champions femenina contra el Lió.
17: Sí, contra el Lió. Avui l'equip farà un darrer entrenament, un entrenament a l'escenari de la final, que és l'Oleval Stadium. El repte de les blaugranes passa per aconseguir demà aquest quart títol continental. Completaria així una temporada perfecta perquè ja ha guanyat la Lliga, la Copa i la Supercopa. Amb l'equip blaugrana a la capital noruega hi ha viatjat un equip de BTV amb la Marina Garrido, que ens apropa l'última hora de l'equip blaugrana.
18: Oslo ja està preparada per Acollida a la gran final de la Champions entre Barça i Olímpic de Lió a les 6 de la tarda. Les Blaugrana van arribar ahir a la ciutat noruega, han descansat a l'hotel. Avui tocarà una mica de sessió d'activació, temps lliure i una tarda molt intensa. Primer, però, s'ha de dir que Graham Hansen ha rebut l'alta mèdica i, per tant, en aquesta convocatòria ha estat la gran notícia. Alta mèdica, per tant, estarà disponible per una final que serà molt especial per ella perquè jugarà a la seva ciutat natal. El dubte de l'equip de Pere Romeu és Irene Paredes, que té encara molèsties musculars, no es va entrenar amb el grup ahir. Veurem si ho farà avui. Com dèiem, tenen per davant una tarda molt intensa perquè s'entrenaran a l'Oleval Stadion, l'escenari d'aquesta gran final, i després també parlaran en roda de premsa Pere Romeu, Alexia Putellas i Graham Hansen. Tot seguit, més tard, també parlarà Jonathan Giraldez i dues jugadores per l'Olímpic de Lió. És una final amb tots els al·licients possibles. Els dos grans d'Europa es tornen a trobar en una final. L'últim precedent va ser a la final de Bilbao del 2024, amb aquell 2-0 favorable al Barça, un Barça que espera poder repetir aquest resultat, tornar-les a guanyar, perquè és cert que en dues anteriors ocasions, en tres finals s'han enfrontat, aquesta última que dèiem, victòria pel Barça, però les dues anteriors van ser victòries per les franceses, per tant el Barça que s'aferra aquest últim resultat contra l'Olímpic de Lió a Bilbao, volen tornar a guanyar una final de la Champions contra l'Olímpic, saben que no serà fàcil perquè és un rival molt físic, potent, i que els hi posarà les coses molt difícils, però elles venen convençudes d'alçar aquesta quarta Champions del seu palmarès. Són en una final per setena vegada en 8 anys. Déu-n'hi-do el que han aconseguit les Blaugrana fins ara, i el que volen, el que els hi queda, és posar aquesta cirereta al pastís i alçar aquesta quarta Champions del seu palmarès.
17: Bastant més complicada és la situació del Lleida Club de Futbol. Cop dur en la lluita per la supervivència de l'entitat. L'inversor francès que havia de salvar el club i abonar prop de 2 milions d'euros ha resultat ser un estafador. Dimecres era detingut pels Mossos d'Esquadra i aquest dijous ha passat a disposició judicial, ja que tenia una ordre de detenció prèvia emesa per l'Audiència Provincial de Barcelona. Ara el club té fins al 5 de juny per eixugar els deutes amb Hisenda i la Seguretat Social i evitar, doncs, la liquidació de l'entitat. Des del club no són optimistes, tal com apunta l'adjunt a la presidència, Marc Torres.
19: Ara mateix, com he dit, no hi ha futur. Sí que ens activem quan veiem que i comencem a treballar amb els Mossos sobre la possibilitat que això pugui ser un engany. Ens activem i mantenim converses amb gent que ja havíem estat parlant, però realment avui és molt complicat. És molt complicat.
17: El Sant Andreu disputarà la final de la Divisió d'Honor Femenina de Waterpolo després de superar el Terrassa als penals en el segon partit de l'eliminatòria de semifinals. El temps reglamentari va acabar amb empat a 9 al marcador i el duel es va decidir als penals. Les aturades de Martina Terré en els llançaments van acabar decidint el triomf andreuenc. La cita va suposar el comiat de la jugadora del Terrassa, Pili Peña, que es retira als 40 anys després de més de 2 dècades a l'elit. La madrilenya, autora d'un dels gols de les agarenques, va rebre al final del partit l'homenatge de companyes i afició.
20: Ara mateix estic en una nube i he disfrutado muchísimo de este partido, del entrenamiento de esta mañana con mi equipo, de toda la semana, de toda la temporada. Me ha costado mucho, pero me quiero ir así, quiero irme con toda la afición, haciéndolo bien hasta el final y dando ejemplo hasta el final, tanto fuera como dentro del agua. Y ahora es mi decisión de conocer también ahora a la Pili Peña fuera del agua.
17: El rival del Sant Andreu a la final serà el vencedor de l'eliminatòria entre el Mataró i el Sabadell. L'equip del Maresme té l'oportunitat de certificar la classificació aquest vespre si supera les Vallesanes a Can Llong en el segon partit de semifinals. El conjunt mataroní va imposar-se en el primer duel de l'eliminatòria per 13-6. En cas de triomf del Sabadell, el partit decisiu es jugarà diumenge a la piscina Joan Serra. Doncs si el Mataró no decideix avui, ho sabrem diumenge, qui serà el rival del Sant Andreu en aquesta final femenina de la Lliga de Waterpolo.
21: I ens ho explicaràs dilluns, doncs?
17: I tant.
21: Molt bé, doncs t'esperem, que vagi
17: bon
21: bé.
17: Cap setmana,
21: bon cap de setmana, Cristina, gràcies.
22: És moment ara per repassar la cartellera d'aquest cap de setmana i com sempre ho fem amb en David Navarro. Som-hi.
23: No pots anar pel camí de dalt.
24: La meua tona necessita calma.
25: I si sa vaca és més rara que les merles blanques.
26: A Cowgirl, l'Empar, una grangera de 60 anys, necessita que la seva vaca Tona es quedi prenyada per mantenir la granja. Després de diversos intents fallits, demana ajuda al Bernat, un gran propietari de la zona. Quan finalment la vaca es queda embarassada, l'Empar s'enfronta al poble per protegir la tranquil·litat de l'animal.
24: Tona és molt sensible. A tu t'agradaria que te muntaren?
27: Depèn.
24: Ai, Martín, fes el favor.
28: Adelante. Vayan tomando asiento.
0: Tendrán que esperar al menos una hora. Para entonces estaremos seguros de que la comida no esté envenenada.
2: Envenenada.
26: Les catadores de Hitler ens porta a la tardor de 1943. La jove Rose fuig d'un Berlín bombardejat i es refugia al poble on viuen els seus sogres. Ben a prop es troba el quarter general de Hitler, al cau del llop. El Führer veu enemics a tot arreu i l'obsessiona que l'enverinin. Un matí, la Rose és recollida juntament amb altres joves del poble per provar el menjar que li preparen a Hitler.
2: ¿Cuándo acabará esto? Se retiran de muchos frentes. Desearía que perdiésemos.
3: Todos hemos escuchado historias acerca de un cazarrecompensas mandaloriano y un niño.
4: Solo doy caza a criminales de guerra imperiales. Eliminaremos a todos los malos de su baraja.
26: The Mandalorian and Grogu és la continuació de la sèrie The Mandalorian en forma de pel·lícula. L'imperi ha caigut i els senyors de la guerra imperials continuen dispersos per la galàxia. Mentre la incipient Nova República treballa per protegir tot pel que va lluitar la rebel·lió, ha reclutat l'ajuda del caçarrecompenses Din Djarin i el seu jove deixeble Grogu.
22: I parlant de cinema, l'edició d'enguany del FICCAT, el Festival Internacional de Cinema en Català, girarà al voltant de la memòria cinematogràfica i històrica. Se celebrarà a Roda de Barà del 5 al 13 de juny i ha batut rècord d'inscripcions amb 335 produccions. El tret de sortida el posarà l'estrena mundial de Brundanga, la nova pel·lícula dirigida per José Corbacho. Aquesta casa hi participa a la secció de documentals amb Operació Hiperita, la trama civil de la Guerra Química, una coproducció de TAC-12 i de la xarxa, entre d'altres. I el món de la música mira cap a Barcelona perquè avui i demà actua Bad Bunny a l'Estadi Olímpic Lluís Companys dins la seva gira mundial Debí Tirar Más Fotos World Tour. Les entrades per als dos concerts del porto-riqueny es van agotar en només 24 hores. Amb Nueva Yol de Bad Bunny ens acomiadem. Bon cap de setmana i

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Pendents en aquests moments de que comenci el Consell Executiu Extraordinari que ha d'aprovar el projecte dels nous comptes. Avui, per tant, s'activa el compte enrere per a l'aprovació definitiva d'aquests pressupostos de la Generalitat per aquest 2026. L'executiu d'Illa podrà, per tant, disposar dels primers de la legislatura gràcies als suports d'Esquerra Republicana i també dels comuns que aquest dijous han pactat amb el govern 2.500 milions d'euros per habitatge i 1.300 per al pla de barris. Més tard, la consellera Alicia Romero els durà al Parlament, on començarà també la tramitació fins que s'aprovin pels vols del 2 de juliol. I l'arribada dels activistes de la Global Summit Flotilla es pot endarrerir fins dissabte, segons fonts de la missió humanitària. Els participants interceptats per Israel en aigües internacionals i posteriorment deportats es troben ara a Istanbul recuperant-se i passant revisions mèdiques abans del retorn. Entre els activistes hi ha 44 persones amb passaport espanyol, dels quals la meitat són catalans. I la nova reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats ha acabat novament sense acord, tot i que les parts admeten avenços en l'àmbit de l'escola inclusiva. Les negociacions es reprendran aquest migdia en una nova mesa sectorial. El conflicte coincideix també amb la pressió política sobre la consellera Esther Niubó després que el Parlament hagi aprovat una moció en què reclama el cessament si no arriba a un acord immediat amb la comunitat educativa. I el programa Aquella nit al Tiffany's ha estat reconegut amb el premi al millor programa de ràdio local en la 26a edició dels Premis Ràdio Associació de Catalunya. El jurat ha destacat l'aposta del programa de Ràdio Capital de l'Empordà dins del panorama radiofònic de proximitat. Miquel Curanta, codirector del programa i director de l'emissora, n'ha parlat avui a la xarxa.
2: I per tant, com que aquesta és una història que des d'aquest fet parla de la denúncia d'una situació greu i important que es va viure en aquest país, també en aquest territori, per això creiem que era oportú parlar-ne.
1: La gala també ha distingit la Renaixença com a millor programa de ràdio i el periodista Xavier Bundó de RAC1 com a millor professional. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la C33 a la Llagosta deixa un carril tallat direcció Granollers i provoca circulació amb congestió. A banda també retencions habituals als accessos a Barcelona, a la C58, a la C32 a Sant Boi, a la 2 a Sant Joan d'Espí, a la B23 a Sant Feliu de Llobregat, a la C59 també a Caldes de Montbui i finalment a la C17 a Mollet i a la P7 a Barberà. Pel que fa al servei ferroviari, els trens que circulen entre Reus i la plana Picamoixons es poden veure afectats amb retards per una incidència en els sistemes de senyalització entre Reus i Alcover. I pel que fa al temps, avui el dia estarà marcat pel temps estable i l'ambient assolellat, tot i això a la tarda creixeran nuvolades al Pirineu i Prepirineu on no s'espera cap precipitació. Pel que fa a les temperatures, continuen pujant amb màximes que poden arribar fins i tot als 35 graus avui a Ponent.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. El govern ha aprovat el projecte de pressupostos de la Generalitat per al 2026 en una reunió extraordinària del Consell Executiu presidida per Salvador Illa. Es tracta dels primers comptes que el president aconsegueix tirar endavant des de la seva arribada al càrrec gràcies al suport d'Esquerra i també de Comuns. La consellera d'Economia, Alicia Romero, lliurarà ara a les 10 els comptes al president de la cambra, el Josep Rull, per començar-ne la tramitació. El subtenent, a més, 10 dies per a presentar esmenes a la totalitat. Posteriorment hi ha 20 dies de negociació d'aquestes esmenes fins a arribar a la votació definitiva al ple de la setmana del 2 de juliol. I la nova reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats ha acabat novament sense acord, tot i que les parts admeten avenços en l'àmbit de l'escola inclusiva. Les negociacions es reprendran avui al migdia en una nova mesa sectorial. Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, ha advertit que els sindicats trencaran les negociacions i intensificaran les mobilitzacions si el Departament no concreta una proposta salarial.
2: Si no arribem a aquests horitzons compartits, no? que hauríem de tenir compartits, que millorin tant la qüestió salarial com sobre el desplegament del model d'escola inclusiva, continuarem amb un escenari de conflicte i, a més, es poden donar noves formes de mobilització.
1: El conflicte coincideix amb la pressió política sobre la consellera Esther Niubó després que el Parlament hagi aprovat una moció que en reclama el cessament si no arriba a un acord immediat amb la comunitat educativa. I l'arribada dels activistes de la Global Sumut Flotilla es pot endarrerir fins dissabte, segons fons de la missió humanitària. Els participants interceptats per Israel en aigües internacionals i posteriorment deportats es troben ara a Istanbul, recuperant-se i passant revisions mèdiques abans del retorn. Entre els activistes hi ha 44 persones amb passaport espanyol, dels quals la meitat són catalans. I en mobilitat, pel que fa al servei ferroviari, els trens que circulen entre Reus i la plana Picamoixons es poden veure afectats amb retards per una incidència en els sistemes de senyalització entre Reus. A banda, retencions habituals a la B10 i la B20, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat, també un accident a hores d'ara a la C58 a Barcelona, que en dificulta la circulació, retards... Lentitud, volíem dir, a la P7 a Barberà i també a la C17 a Mollet del Vallès. I pel que fa al temps, avui estarà marcat pel temps estable i l'ambient assolellat, tot i que a partir de la tarda sí que creixeran nuvolades al Pirineu i Prepirineu, però sense precipitacions destacables. Pel que fa a la temperatura, atenció, continua pujant, amb màximes que arribaran als 30 graus a la Catalunya Central i a les Terres de l'Ebre i als 35 fins i tot en alguns punts del Pla de Lleida i la Franja.
0: Notícies en xarxa.
3: Ona Malgrat. It's just a little crush, not like I've made every time we touch. It's just Ona Malgrat.

Y'all ready for this? Ona Malgrat. Ona Malgrat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. La consellera d'Economia, Alícia Romero, ha lliurat fa uns minuts el projecte de comptes al president del Parlament, Josep Rull, després que el govern l'hagi aprovat en un consell executiu extraordinari. Romero ha destacat l'ambició dels pressupostos i ha reivindicat que respon a les necessitats del país i que ascendeixen a més de 50.000 milions d'euros.
2: Són gairebé 50.000 milions d'euros, més de 9.000 milions en relació als darrers pressupostos aprovats l'any 2023, un creixement del 22%, l'economia va bé i això es nota en aquest augment dels recursos per dedicar a fer polítiques públiques al mig de la sanitat, de l'educació o dels drets socials i per tant crec que és rellevant aquesta xifra.
1: Al migdia quedarà establert el calendari de la tramitació per la qual el president del Parlament, Josep Rull, ha demanat generositat. I la nova reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats ha acabat novament sense acord, tot i que les parts admeten avenços en l'àmbit de l'escola inclusiva. Les negociacions es reprendran aquest migdia en una nova mesa sectorial. El conflicte coincideix també amb la pressió política sobre la consellera Esther Niubó després que el Parlament hagi aprovat una moció que en reclama el cessament si no arriba a un acord immediat amb la comunitat educativa. I l'arribada dels activistes de la Global Sumut Flotilla s'endarrereix fins dissabte, segons fons de la missió humanitària. Els participants interceptats per Israel en aigües internacionals i posteriorment deportats es troben ara a Istanbul recuperant-se i passant revisions mèdiques abans del retorn. Entre els activistes hi ha 44 persones amb passaport espanyol, dels quals la meitat són catalans. I en mobilitat, un accident a l'AP7 a Vilafranca del Penedès que deixa un carril tallat provoca circulació amb congestió en aquest punt. També un altre accident, en aquest cas a la C33, deixa també vehicles al voral a Barcelona i també hi ha circulació intensa a la C58 per un tercer accident. En aquest cas a Barcelona finalment també hi ha retencions habituals als accessos a Barcelona i també en alguns punts de l'AP7. Pel que fa al servei ferroviari, els trens que circulen entre Reus i la plana Picamoixons es poden veure afectats també amb retards per una incidència en els sistemes de senyalització entre Reus i Alcover. I l'incendi forestal declarat ahir a la tarda a Vinebre ja està controlat, tot i que hi continuen treballant 6 dotacions dels bombers. Durant les tasques d'extinció, també una persona va resultar ferida lleu i va estar evacuada a causa de la dificultat d'accés a la zona. Els agents rurals mantenen també oberta la investigació per tal de determinar les causes d'aquest incendi. I els Mossos investiguen un tiroteig al barri de Can Puiggener, a Sabadell, ahir a la nit. Almenys una persona va resultar ferida a causa d'aquest incident. Els serveis d'emergències van traslladar-la a l'Hospital Parc Taulí, però la seva vida no corre perill. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec ara del cas.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Pendents en aquests moments que s'iniciï una nova mesa sectorial que ha de servir per desencallar el conflicte educatiu. La reunió d'ahir va acabar de nou sense acord, però les parts admeten avenços en l'àmbit de l'escola inclusiva i descriuen la reunió com profitosa. Tot i això, USTEC amenaça amb trencar les negociacions si no s'avança amb les seves propostes salarials. Algunes de les demandes del sindicat són un increment progressiu fins al 2029 de 478 euros bruts al mes pels mestres i uns 544 euros, en aquest cas, pels professors de secundària. També demanen 6.000 nous efectius i molt pel damunt del que el departament va signar ja en l'acord amb Comissions Obreres i UGT. I la consellera d'Economia, Alícia Romero, ha lliurat aquest matí el projecte de pressupostos del 2026 al president del Parlament, Josep Rull, després de l'aprovació del govern en un consell executiu extraordinari. Romero ha defensat que es tracta d'uns comptes ambiciosos i orientats a respondre a les necessitats de país. El projecte preveu prop de 50.000 milions d'euros de pressupost, més de 9.000 milions d'euros per sobre dels darrers comptes aprovats, en aquest cas del 2023. Per la seva banda, Rull ha apel·lat a la generositat dels grups durant la tramitació parlamentària, destacant que els pressupostos són l'eina amb més impacte directe en la vida de la ciutadania.
2: Precisament perquè té una incidència tan àmplia i generalitzada en el conjunt de la nació, és desitjable que s'escoltin totes les veus, que es debatin les propostes i esmenes i que s'actuï, i ho torno a subratllar amb generositat, per guanyar-se la confiança de la cambra i a través d'aquesta confiança la confiança de la ciutadania.
1: El calendari parlamentari preveu que la votació definitiva dels comptes tingui lloc entre el 30 de juny i el 2 de juliol, si no hi ha cap petició de dictamen al Consell de Garanties Estatutàries que en retiri el procés. I l'arribada dels activistes de la Global Summit Flotilla s'endarrereix fins dissabte, segons fonts de la missió humanitària. Els participants interceptats per Israel en aigües internacionals i posteriorment deportats es troben ara a Istanbul, recuperant-se i passant revisions mèdiques abans del retorn. Entre els activistes hi ha 44 persones espanyoles, la meitat dels quals, volíem dir, són catalans. I l'incendi forestal declarat ahir a la tarda a Vinebre ja està controlat i continuen treballant 6 dotacions dels bombers. Durant les tasques d'extinció, una persona va resultar ferida lleu i va estar evacuada a causa de la dificultat d'accés a la zona. Els agents rurals mantenen oberta ara una investigació per tal de determinar les causes d'aquest incident. I els Mossos investiguen també un tiroteig al barri de Can Puiggener de Sabadell i a la nit. Almenys una persona va resultar ferida a causa d'aquest succés. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet ara càrrec del cas.

Bona tarda, arrenquem amb l'informatiu d'Ona Malgrat, amb informació local i comarcal per estar al dia de tot el que cal saber avui divendres 22 de maig. Comencem amb un repàs als titulars.

El ple retira el suport del trasllat de la Mota del Delta a la Tordera fins al Rec Viver. Mar Mediavilla, alumna de l'Institut Ramon Turró i d'Arder, guanya un premi per estudiar els efectes de la cafeïna en puces d'aigua. El Pla de Grau protagonitzarà la tertúlia del diumenge de la Barretina Vermella. El Cineclub Garbí projectarà la pel·lícula No Way Back d'aquest divendres al Centre Cultural.

0: L'Ajuntament de Malgrat finalment fa oficial el seu suport a les demandes de la pagesia del Pla de Grau. Ho fa amb l'aprovació d'una moció al ple d'aquest dijous en el que retira el suport a la coneguda com a alternativa 3 del Pla de Motes de l'Agència Catalana de l'Aigua. Aquesta alternativa suposava traslladar la mota del delta de la Tordera fins al Rec Viver, que es troba a 500 metres de l'actual, i per tant descartava les altres dues opcions, el reforç de la mota existent fins a aproximadament 3 metres i la construcció d'una nova mota que se situaria entre 20 i 45 metres respecte a l'actual. L'aprovació d'aquesta moció implica diferents coses. D'una banda, suspendre l'acord de ple del març de 2025 en què el consistori donava suport a l'alternativa 3 i alhora informar-ne a l'ACA. D'altra banda, l'alcaldessa Sònia Vinyoles haurà de demanar per escrit al Departament de Territori, Habitatges i Transició Ecològica de la Generalitat que el Pla de Grau no formi part de cap mesura compensatòria per autoritzar la construcció de l'aeroport del Prat. A més, els pagesos demanen els informes tècnics fets pel sector naturalista i científic en relació al suport de l'alternativa 3. L'Ajuntament també haurà de blindar la qualificació urbanística del Pla de Grau que permeti als pagesos fer inversions a les seves terres i a ser més competitius. Durant l'aprovació de la moció, el gerent de la cooperativa Progrés Garbí, Xavier Castells, ha afirmat que s'ha fet justícia, però que això és només el primer pas i que encara queda feina per garantir que el Pla de Grau no es toca.
1: En nom de la pagesia de la cooperativa, us volíem dir que, fruit d'una mala decisió de l'any passat, avui s'ha fet justícia. Hem patit molta angoixa a totes les famílies i encara ens queda una segona part molt important, que és la que hi ha a partir del dimarts, que hi ha una reunió amb l'ACA i a l'Espai Agrari. Voldríem que ens acompanyéssiu amb l'unitat d'enterrar definitivament i que no siguin només paraules. Sabem que a vegades es diu una cosa, s'escriu una altra, s'aprova una altra, i necessitem que aquest projecte quedi aturat, aquest projecte bàsic, que no es gastin diners amb alternatives que no serveixen, en processos de participació que no siguin de les alternatives que es treballin a partir d'ara, i nosaltres tornem a dir igual que sempre que no fer res no és una opció i que estarem al costat de qui vulgui protegir el Pla de Grau de la inundació i d'alternatives sensates que donguin sortida a una realitat que s'ha de fer amb una gestió integral de la conca de la Tordera, des dels municipis de Sant Celoni, tots els altres que estan pavimentant, etc etc, i que fan que el cul de sac no pot ser el Pla de Grau, ni pot ser Malgrat, ni els seus habitants. I això s'haurà de lluitar entre tots i s'haurà de fer justícia pels càmpings que no volem que siguin reubicats a Malgrat perquè no hi ha lloc a l'Espai Agrari, o sigui que s'ha de donar alguna altra solució indemnitzatòria, i en aquí teniu molta feina vosaltres a fer, nosaltres farem la que ens pertoca, i a partir d'aquí vol dir que acabem, estarem atents a les decisions que aneu prenent i atents a les decisions i us demanarem la col·laboració per anar amb l'ACA, amb les alternatives que defensem, que tinguin coherència hidrològica, i esperem que després d'aquest treball que hem fet conjunt d'anar a veure el pla i tot, veieu que també som uns aliats bons per defensar el territori i per estar al costat de solucions sensates per la pagesia, però també per la ciutadania, que pot gaudir cada cap de setmana o cada dia, pot vingui a passejar, pot veure un espai natural cuidat per tota aquesta gent, natural i agrari. Espai agrari, espai natural, que el volen seguir cuidant, el volem seguir cuidant i volem seguir fent el que sabem fer, que és mantenir aquell espai agrari i, com hem dit des del principi, el Pla de Grau no es toca.
0: Els diferents grups municipals també han parlat al respecte. D'una banda, el portaveu d'Esquerra, Joaquim Albert, destaca que el sentit de la moció que es va aprovar el 2025 era garantir la seguretat de les persones i alhora tenir en compte tots els sectors implicats. Tot i això, fa autocrítica i reconeix que la proposta que es va aprovar no era la més adient.
2: Davant de les propostes que en aquell moment va posar sobre la taula l'ACA, només hi havia una que complia amb aquest màxim requisit, que era la seguretat de les persones per aquesta desembocadura del delta del Tordera. I nosaltres, doncs, clar, ja vint aquestes tres propostes, creiem que l'opció que hi era la bona. Opció que ràpidament, lògicament, els pagesos van descartar, ens van explicar els motius i, en fi, fa poques setmanes ens van explicar els motius, hem pogut conèixer realment la seva visió i ens han portat a concloure molt ràpidament que doncs no, doncs aquella proposta no és la bona, perquè s'ha de dissenyar una proposta que tingui aspectes, que tingui en compte molts aspectes que ara queden molt a l'aire sense acotar, i poden ser aspectes perillosos per seguir amb aquesta productivitat del pla de grau. I vulguin o no, però aquella moció del 2025 en el seu fons ja perseguia mostrar una unitat davant un tema de poble tan important com aquest. Es va fer potser no de la millor manera, com ja s'ha vist, però sí que jo crec que l'esperit d'aquella moció era que poguéssim, l'Ajuntament pogués mostrar una opinió davant d'aquest tema i que fos una opinió unitària. El debat es va fer posterior i penso no es va fer prèviament i tampoc es va consultar la pagesia, per tant va ser una mala manera de portar a terme aquella moció, però sí que el fons que perseguia no era cap altre d'això, de poder portar un element unitari perquè tant la pagesia com l'Ajuntament com tots poguéssim anar davant de l'ACA a mostrar el nostre posicionament.
0: El portaveu de Malgrat ens mou, Jofre Serret, recorda que el partit va ser dels únics que va veure el perill d'aprovar l'Alternativa 3 i agraeix a la resta dels grups municipals que hagin fet marxa enrere en el suport de la proposta a l'ACA. Alhora, Serret considera que no s'hauria d'haver arribat al punt que els pagesos es mobilitzessin al carrer.
3: Amb aquesta moció reculem i ens satisfà. Avui suspenem un acord plenari que per nosaltres no s'hauria d'haver pres mai. Malgrat ens mou, sabeu i saben que vam intentar aturar aquest acord plenari i, per tant, en aquell moment, malgrat que es volgués buscar un consens, no es va obtenir perquè no es va aconseguir els vots per unanimitat de tot el plenari. Però bé, rectificar és de savis, diuen, i per tant estem satisfets que avui es porti a ple aquesta moció que suspèn aquell acord de ple. Certament, però, hem perdut un any on s'han pogut moure coses que ara s'hauran de desfer, algunes de les quals ja s'ha anunciat que s'han començat a parar i, per tant, també n'estem satisfets. Un any on podríem haver avançat en una bona direcció, perquè el que sí que compartim és que no podem estar de braços plegats en la situació actual en la que es troba el riu. Però ha calgut que els pagesos, que la cooperativa agrícola Progrés Garbí i que els propietaris del sector ens fessin evident la seva oposició a l'Alternativa 3 que plantejava l'ACA i que l'acord de fa un any que avalava aquella moció s'han hagut de manifestar al carrer perquè la corporació en la seva totalitat, en el seu consens, hagi reconegut que la feina s'ha de fer ben feta i escoltant a tothom. De fet, crec que hauríem d'aspirar tots a exercir la política escoltant a les persones i valorant tota la informació disponible i a ser propiciants en les seves decisions.
0: Per part de la CUP, el portaveu d'Enric Zaldo posa en valor el consens polític per arribar a aquest acord gràcies a les reivindicacions de la ciutadania i desitja que es pugui replicar en altres temes d'interès del poble.
2: En els anys que jo he sigut regidor, i diria que des de que vostès ho són, mai abans, davant d'una reivindicació de la ciutadania o d'un sector productiu, com és el cas, l'Ajuntament havia apartat les seves diferències, s'havia assegut i havia consensuat un full de ruta a seguir entre totes les parts, i creiem que això és molt i molt significatiu, i tant de bo actuéssim de la mateixa manera en altres reivindicacions de la ciutadania, que també n'hi ha, oportunitats les tenim, i per tant fem la reflexió de si som o no capaços de fer això també amb altres situacions.
0: L'alcaldessa Sònia Vinyola s'ha dirigit als pagesos per demanar de nou disculpes i considera que s'han d'aprendre dels errors per no tornar a repetir aquesta situació.
4: El Pla de Grau forma part de la nostra identitat, del nostre paisatge, i com me vau traslladar la primera vegada que ens vam trobar, del pa de moltes de les nostres famílies. He entès i em vaig disculpar i us vaig dir que entenia perfectament el vostre disgust al voltant de la decisió que vam prendre en el Pla de Motes. Vull deixar clar que aquest Ajuntament, i ara cadascú ha parlat des de la força política des del seu ambient, però al final conjuntament l'Ajuntament sempre treballarà des del diàleg, l'escolta i el consens. No prendrem decisions que afectin el futur del Pla de Grau sense escoltar totes les parts, perquè si no tot això que ha passat no haurà servit de res.
0: La regidora de Pagesia i portaveu de Junts pel Malgrat, Carme Pons, ha sentenciat el debat explicant la importància del Pla de Grau com a patrimoni motor econòmic del municipi. Pons afegeix que no es pot considerar el Pla de Grau com a espai agrari de primer nivell si alhora s'aproven mesures que el perjudiquen.
5: El Pla de Grau és molt més que un espai agrari. és el resultat de dècades de feina, inversió i esforç dels pagesos i pageses de Malgrat de Mar i de la cooperativa agrícola Progrés Garbí. Parlem d'un sector viu, modernitzat, competitiu i estratègic que produeix aliments de proximitat i d'alta qualitat. Avui defensem que aquest patrimoni col·lectiu no es pot posar en risc sense un debat honest, sense escoltar els seus protagonistes i sense estudiar totes les alternatives possibles. Defensem que la pagesia mereix el mateix respecte que qualsevol altre sector econòmic del municipi. Durant anys, la pagesia del Pla de Grau ha fet els deures, ha modernitzat explotacions, ha apostat per una agricultura viable i sostenible i ha convertit aquest espai en un referent agrícola. En el ple del 13 de març de 2025, vàrem reconèixer el Pla de Grau com un espai agrari de primer nivell, clau per la connectivitat ecològica, la biodiversitat i el paisatge del municipi. L'opció que vàrem aprovar en aquell moment, donant suport a l'alternativa 3 del Pla de Motes, convertia una part important del Pla de Grau en zona inundable. Les conseqüències serien molt greus. No es pot dir que el Pla de Grau és un espai agrari de primer nivell i al mateix temps aprovar mesures que comprometen el futur. A més, aquesta decisió la vàrem prendre sense escoltar directament els afectats. Ni a la cooperativa ni els pagesos i pageses van ser informats ni consultats prèviament. Estem plenament d'acord en que cal garantir la seguretat de les persones i eliminar el risc per als càmpings. Ningú qüestiona això, però la seguretat no ha de significar destruir el sector agrari.
0: La moció es va aprovar per unanimitat. Més qüestions. La magratenca Mar Mediavilla Puello, alumna de l'Institut Ramon Turroi d'Arder, ha estat una de les alumnes guardonades als Premis Treballs de Recerca de Batxillerat gràcies al seu estudi Dàfnia Solució Problema, Dàfnia Magna, com a organisme model per a experiments científics. El treball se centra en les dàfnies, unes petites puces d'aigua utilitzades habitualment en experiments científics per la seva sensibilitat als canvis externs i perquè comparteixen algunes característiques fisiològiques amb els mamífers. Durant la investigació, Mediavilla ha estudiat els efectes de substàncies com la cafeïna del cafè i també del TMH sobre aquests organismes, analitzant les reaccions i els batecs cardíacs. Escoltem l'entrevista que li hem fet a Ona Malgrat. Bé, recentment s'ha fet entrega dels Premis Treball de Recerca de Batxillerat als alumnes de l'Institut Ramon Turroi d'Arder i també l'Escola Badruna. Avui parlem amb una de les guanyadores d'aquest premi, la Mar Mediavilla Puello, que de l'Institut Ramon Turró, que ha presentat el seu treball Dàfnia Solució Problema, Dàfnia Magna, com a organisme model per a experiments científics. Amb el nom una mica estrany, però tenim aquí a la Mar, que ens ho explicarà. Benvinguda.
6: Bon dia.
0: Bé, en primer lloc, què són exactament les dàfnies?
6: Bueno, les dàfnies són petites puces d'aigua, són crustacis que realment són molt interessants perquè tenen un cos transparent i això permet poder observar els seus batecs en directe sense necessitat de fer cap intervenció ni fer-se mal.
0: És a dir, són puces d'aigua que les trobem principalment a aigua dolça.
6: Sí, són puces com les que coneixem nosaltres, convencionals, terrestres, és el mateix, més o menys, però que viuen al mar, sobretot en aigua dolça, perquè serveixen d'aliment per als altres peixos més grans d'aigües dolces.
0: Per què vas decidir plantejar-te fer un treball sobre les dàfnies?
6: Doncs jo inicialment, quan vaig començar el batxillerat, no sabia ben bé què eren les dàfnies, però el que tenia clar era que m'interessava molt la branca de la salut. Sempre m'ha interessat molt investigar els problemes fisiològics que tenim, però a vegades és complicat en el nostre nivell, que no som estudiants de la universitat, sinó que estem al batxillerat, trobar una manera d'investigar aquests problemes i trobar una part teòrica, que sí que és fàcil perquè tenim molts recursos avui en dia, però trobar una part pràctica que ens permeti investigar alguna part del nostre cos és realment molt complicat perquè no tenim aquests recursos. I les dàfnies vaig estar investigant i vaig trobar que eren un model, un organisme model, sobretot era adequat per a estudiants. Aleshores, va ser aquest el motiu per començar a centrar la meva recerca en aquest organisme.
0: Val, tinc entès que les dàfnies són útils dins dels experiments científics. Ens pots explicar per què? Per què són tan útils?
6: Doncs les dàfnies, com ja he dit, una de les avantatges que presenten és tenen un cor miogènic, és a dir, és la capacitat intrínseca dels mamífers, és a dir, tenim coses en comú. No només ens permet observar el seu cor, sinó que també compartim el tipus d'acord que tenim. També compartim molts gens, una part del nostre genoma és compartit, i una altra cosa que és molt important és que són organismes extremadament sensibles. Això vol dir que són indicats per estudis de toxicologia de l'aigua o estudis d'efectes que poden tenir determinades substàncies, perquè són molt sensibles a canvis en la temperatura, en el pH, en la llum, en tot.
0: Entenc que ja s'han fet llavors experiments amb les dàfnies, amb aquestes puces d'aigua.
6: Sí, sobretot a nivells més universitaris sí que s'han fet molts estudis, bueno, arreu del món, utilitzant dàfnies per estudiar la toxicologia de l'aigua. I en el nivell de batxillerat s'havien fet estudis previs estudiant diferents substàncies. No havia trobat cap treball que justament estudiés les que jo he estudiat i cap treball que se centrés en el manteniment. Sovint es centraven molt en els resultats obtinguts, però mai explicaven el procediment, el manteniment que s'havia de fer per obtenir uns resultats correctes.
0: Val. El mateix, bueno, voldria preguntar com et vas plantejar el treball, és a dir, quins objectius et vas plantejar i també si te pregunto si vas assolir aquests objectius.
6: Doncs els meus objectius principals van ser comparar el cafè i el tematge, perquè el cafè és una beguda líder mundial des de fa molts anys i el tematge és una beguda que recentment s'ha popularitzat, i normalment les empreses que venen tematge per intentar establir com una competència amb el cafè, diuen que l'efecte de la cafeïna que proporciona el tematge és com més durador. No proporciona un pic com el cafè, que s'esvaeix en unes quantes hores, sinó que és molt més durador. Aleshores, el meu objectiu principal era comparar aquestes dues substàncies i també estudiar si la dàfnia era un organisme model realment adequat per al meu nivell. Aleshores, al final, després de fer tots els experiments, que vaig fer moltes pràctiques amb diferents concentracions de cafè, de tematge, vaig comptar els batecs, realment vaig veure que no podia establir un patró entre totes les dàfnies, eren molt sensibles. Aleshores, si una augmentava després de prendre el cafè, no m'assegurava que l'altra anés a augmentar d'una mateixa manera. Aleshores, aquest principal objectiu al final va acabar quedant com en segon pla, i realment em vaig centrar més en estudiar un manteniment adequat i com s'haurien de tractar perquè fossin adequades per al meu nivell, perquè moltes vegades s'omitia aquesta part del treball.
0: Val, o sigui, com s'hauria de tractar, vols dir, a les dàfnies?
6: Sí.
0: Vale, d'acord. Quantes dàfnies vas utilitzar per portar a terme aquest experiment?
6: Realment no sé ara mateix el número, sí que per intentar establir com un patró el que feia era utilitzar 5 dàfnies per cada concentració. Aleshores vaig establir prèviament una concentració letal que no podia passar d'aquesta per no perjudicar la...
0: Val. O sigui, perquè la gent ens entengui des de casa, és a dir, vas exposar a diferents puces d'aigua, a cafeïna i a teïna del tematge, i vas veure els seus resultats, és a dir, com reaccionaven. Llavors parles de que el cafè té un efecte instantani, això és veritat, la cafeïna i la teïna, bueno, la tematge té teïna, no, també?
6: Bueno, en teoria es considera també cafeïna, és la mateixa.
0: Bueno, però l'efecte s'aplicaria com la teïna, no? És a dir, que és
6: més durador.
0: Més durador, sí, triga més a aparèixer, però s'allarga més en el temps. Val. Treballar amb organismes vius, doncs, com bé has plantejat abans, doncs té certa complexitat.

0: no ho podem veure a simple vista, em va saber greu com fer aquesta pràctica. Però és això el que sento, que en molts treballs només es parla dels resultats, però s'omiteix tota la part de com s'han de tractar o de què són organismes vius.
1: Clar, o sigui, tu la part moral i ètica l'has tocat en el treball?
0: Bueno, a mi em va interessar molt fer una part de... de bioètica, però vaig parlar amb una experta d'una universitat que portava molts anys treballant amb dàfnies i realment bueno, va ser una comunicació una mica fallida, perquè el primer intent sí que em va contestar uns quants dubtes, però quan vaig preguntar-li sobre la bioètica ja vaig perdre comunicació i al final no vaig poder.
1: Bueno, és que és un tema una mica polèmic, perquè sí que és cert que són petitets i que ni els dubtem, però són éssers vius al final. Però bé, en el teu cas, les dàfnies que vas tenir segueixen bé o tal? No sé si les has mantingut a casa o les has deixat lliure.
0: Realment el període de vida de les dàfnies és bastant curt, vull dir, no tenen un període de vida com el nostre, de 80 anys, 90, no acostumen a ser tan llargs, potser és un mes. Però igualment, quan tu manipules una dàfnia, si tu li dones una substància com cafeïna, no la pots retornar al seu medi, no la pots retornar a l'aigua. I aquestes poses o les has de... Bueno, no les pots utilitzar més, vull dir, una vegada has acabat la pràctica.
1: Val, guanyar aquest premi de treball de recerca, què significa per tu?
0: Bueno, per mi ha significat com una recompensa per totes les hores que li he dedicat, perquè potser tot i que no hagi acabat complint el meu principal objectiu, que era comparar aquestes dues substàncies, sí que és un treball que comporta moltes hores, perquè són organismes que són difícils de tractar per la seva mida. El treball de gravar cada vídeo d'un minut i fer les mesures dels batecs és una mica pesat, perquè s'ha de fer manualment, has d'anar comptant els batecs de la dàfnia i són batecs molt més ràpids que els nostres, llavors has de posar els vídeos en càmera lenta, fer diverses mesures per tenir fiabilitat, i és bastant de temps.
1: Val, clar, t'han donat uns 400 euros, em sembla. Què faràs amb aquest premi?
0: Doncs jo de moment estalviar-los, perquè no m'agrada gastar molt. Potser sí que els hi vaig dir als meus pares que si guanyava els convidaria alguna cosa.
1: Molt bé.
0: I no em passaré molt, però els convidaré a alguna cosa, i ja està.
1: T'agradaria continuar amb el món científic? Abans has dit que t'agrada el camp de la salut.
0: Sí, a mi m'agradaria seguir amb el camp de la salut, però no amb una carrera com medicina, sinó que m'agradaria centrar-ho en la part, bueno, en una enginyeria biomèdica, que és la part més tecnològica del món de la salut.
1: Ostres, pots explicar breument una mica què tracta aquesta part?
0: Per exemple, tots els xips o totes les pròtesis que s'estan inventant avui en dia, que tenen la capacitat de realment agafar el got d'aigua i poder veure, totes aquestes coses s'inventen per enginyers que...
1: Bé, déu-n'hi-do, avui hem sabut més sobre les dàfnies, el seu tractament, i no esperava mai que una puça d'aigua se li pogués subministrar cafeïna. La veritat és una cosa que no m'esperava, però molt interessant el treball, de debò. Mar Mediavilla, gràcies per ser aquí amb nosaltres, i bé, molta sort en els teus futurs projectes i que et vagi molt bé.
0: Moltes gràcies.
2: El passat, el present i el futur de la pagesia del Pla de Grau és el tema que centrarà la xerrada col·loqui del proper diumenge a la Barretina Vermella. Tertúlia comptarà amb la participació d'Albert Torné, Gerard Font, Josep Soms, Albert Verdaguer i Joan Onna. Xavier Castell, gerent de la cooperativa agrícola Progrés Garbí, convida tothom a assistir-hi.
3: El diumenge, aquest diumenge, fem una xerrada a la Barretina a les 12 del migdia, on es parlarà de present, de passat i de futur de la pagesia, on convidem a tots els malgratencs i malgratenques a que vinguin i gaudeixin una estona de fer una mica de família i poder veure'ns en un altre context diferent del liu que diuen Joan, que m'agrada molt aquesta paraula que hem tingut, i esteu tots convidats i convidades.
2: La tertúlia del diumenge de la Barretina Vermella serà a les 12 a la sala d'actes de l'entitat. Els assistents podran fer el vermut durant l'activitat. Nouvel Bach, de Richard Linklater, és la pel·lícula que el Cineclub Garbí projectarà aquest divendres a 9:45 al Centre Cultural. El film s'estructura com una crònica sobre el naixement d'aquest moviment cinematogràfic francès de finals dels anys 50. La pel·lícula es trasllada al París de 1959, narrada per darrere de les càmeres de Bof de Sof, l'òpera prima

0: de Jean-Luc Godard, que va revolucionar el setè art. Després del triomf de François Truffaut al Festival de Cannes, Godard surt al carrer per rodar sense permisos, sense guió, tancat i amb mètodes improvisats.
1: Ona Malgrat, serveis informatius.
0: I marxant de Malgrat per fer una mirada comarcal, concretament a Palafolls, al Teatre de Palafolls es prepara per rebre l'última proposta del cicle Escena Nou d'aquesta temporada. Aquest diumenge a les 12 la companyia Malabufa presentarà el professor Bromera, un espectacle de teatre familiar que combina titelles, contes i una posada en escena amb bombolles de sabó. L'espectacle protagonitzat per l'actor Agustí Sanllei es planteja com una conferència interactiva on la ciència bàsica i la màgia es donen la mà. Durant la representació el públic no és un simple espectador, sinó que participa activament en les demostracions del professor. I a Calella, la Fundació Oncolliga tornarà a omplir el passeig de Manuel Puigverd de solidaritat amb una nova edició de la Marxa Solidària contra el Càncer. La cita arriba a la 17a edició i se celebrarà aquest diumenge 24 de maig amb sortida i arribada al Passeig de Mar davant del Monument de la Sardana. La caminada, que ja s'ha convertit en una de les activitats solidàries més consolidades de la nostra ciutat, oferirà dos recorreguts de 8 i 12 quilòmetres perquè els participants puguin escollir l'opció que millor s'adapti a les seves possibilitats. I en temes nacionals, l'Audiència Nacional situa un intent d'operació sobre el projecte Hard Rock de Tarragona fins dins la presumpta trama de tràfic d'influències i blanqueig que investiga al voltant de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Segons ha avançat el periòdico i també ha confirmat a l'Agència Catalana de Notícies, la interlocutoria recull un contracte signat a l'1 d'octubre de 2021 entre dues empreses i el suposat intermediari de Zapatero per a la recerca d'oportunitats de negoci amb una contraprestació del 3%. La suposada trama va identificar el projecte Hard Rock de Tarragona valorat en 2.000 milions d'euros. Amb tot, el jutge admet que no consta cap pagament relacionat amb aquesta operació i que, per tant, els contactes podrien no haver-se materialitzat. I també destaquem a nivell europeu que la presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, ha avisat que els preus de l'energia continuaran un temps a l'alça un cop acabi la guerra de l'Orient Mitjà. Lagarde ha indicat que els mercats preveuen que els preus de petroli i de gas es mantinguin elevats i per sobre dels nivells esperats. Tot i això, ha deixat clar que la prioritat és mantenir l'estabilitat dels preus al 2% i ha subratllat que aplicaran les mesures necessàries per aconseguir-ho.

0: Bé, moment de fer un repàs a la situació meteorològica amb el nostre company Luismi Pérez. Bon dia.
1: Bon dia, una situació gairebé d'estiu la que estem tenint ja a aquesta hora i déu-n'hi-do al llarg del que queda d'aquest divendres com s'enfilarà la temperatura a la majoria de comarques. Només justament arran de mar, i arran de mar vol dir gairebé a les platges del país, aquí la temperatura quedarà més frenada i en alguns moments amb la formació d'algunes boires. Aquest matí les teníem a l'Ebre i aquesta tarda sobretot es formaran a la Costa Brava. I ja diem, el 99,5% del territori del país amb una temperatura desbocada per les dates. Arribarà passat els 30 graus al prelitoral, comarques de la Catalunya central i sobretot les de Ponent. I arribarem als 35 graus a la terra ferma. Això també succeirà demà a la tarda i diumenge a la tarda. Tot i que el dissabte amb més boires. Compte perquè molta gent reclamarà la costa i en canvi allà es trobarà amb un ambient molt més fresquet i molt més humit, amb aquests núvols que sobretot arran de mar estaran presents durant el matí i el migdia del dissabte. N'estem pendents a la xarxa.
0: Bé, repassem l'agenda d'actes. La Biblioteca La Cooperativa organitza una nova sessió de l'Hora del Conte amb contes del calder de la iaia Maria, càrrec d'Eva González. La sessió serà aquest divendres a 5:45 de la tarda i està recomanada per a infants de 4 anys. I dissabte, l'Ajuntament i l'Associació de Comerciants de Malgrat de Mar organitzen una nova edició de Malgrat Shopping. Com l'any passat, hi haurà moltes i variades activitats des de la primera hora del matí fins a la nit. La desfilada de moda, protagonista indiscutible d'aquest esdeveniment, es farà al Parc de Can Campassol a 6:45 de la tarda. Bé, moment de repassar la cartellera d'estrenes d'aquest cap de setmana.
2: Continguts en xarxa.
3: Aquesta setmana s'estrena Cowgirl, un film català protagonitzat per una grangera que necessita que la seva vaca es quedi prenyada. També arriba Les catadores de Hitler. Explica la història d'un grup de noies que a la Segona Guerra Mundial havien de provar el menjar del Führer per confirmar que no estava enverinat. I per als aficionats a Star Wars s'estrena The Mandalorian en Grogu.
4: No pot anar pel camí de dalt. La meua tona necessita calma.
5: Aquesta vaca és més rara que les merles blanques.
3: A Cowgirl, l'Empar, una grangera de 60 anys, necessita que la seva vaca Tona es quedi prenyada per mantenir la granja. Després de diversos intents fallits, demana ajuda al Bernat, un gran propietari de la zona. Quan finalment la vaca es queda embarassada, l'Empar s'enfronta al poble per protegir la tranquil·litat de l'animal.
4: Tona és molt sensible. A tu t'agradaria que te muntaren?
6: Depèn.
4: Ai, Martín, fes el favor.
7: Adelante. Vayan tomando asiento.
8: Tendrán que esperar al menos una hora. Para entonces estaremos seguros de que la comida no esté envenenada.
9: Envenenada.
3: Les catadores de Hitler ens porta a la tardor de 1943. La jove Rose fuig d'un Berlín bombardejat i es refugia al poble on viuen els seus sogres. Ben a prop es troba el quartier general de Hitler, al cau del llop. El Führer veu enemics a tot arreu i l'obsessiona que l'enverinin. Un matí, la Rose és recollida juntament amb altres joves del poble per provar el menjar que li preparen a Hitler.
9: ¿Cuándo acabará esto? Se retiran de muchos frentes. Desearía que perdiésemos.
10: Todos hemos escuchado historias acerca de un cazarrecompensas mandaloriano y un niño.
11: Solo doy caza a criminales de guerra imperiales. Eliminaremos a todos los malos de su baraja.
3: The Mandalorian en Grogu és la continuació de la sèrie The Mandalorian en forma de pel·lícula. L'imperi ha caigut i els senyors de la guerra imperials continuen dispersos per la galàxia. Mentre la incipient Nova República treballa per protegir tot pel que va lluitar la rebel·lió, ha reclutat l'ajuda del caçarrecompenses Din Djarin i el seu jove deixeble Grogu.
11: Este es el camino.

Repassem els titulars del dia. El ple retira el suport del trajet de la moto del Delta de la Tordera fins al Rec Viver. Mar Mediavilla, alumna de l'Institut Ramon Turró i Darder, guanya un premi per estudiar els efectes de la cafeïna en puces d'aigua. El Pla de Grau protagonitzarà la tertúlia del diumenge de la Barretina Vermella. El Cineclub Garbí projectarà la pel·lícula No Way Back aquest divendres al Centre Cultural.

0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Els pressupostos de la Generalitat per enguany ja són al Parlament i es començaran a tramitar a principis de juliol. Els comptes ascendeixen als 50.000 milions d'euros. D'aquests diners, 4.600 milions es destinen a finançar els compromisos adquirits amb els comuns i amb Esquerra fins al 2030 i que han permès donar llum verda als pressupostos. La consellera d'Economia, Alícia Romero, ha destacat justament que van més enllà d'enguany.
2: Uns pressupostos per l'any 2026, no només amb propostes per aquest any 26, sinó que també intenta posar la mirada una mica més llarga en projectes de futur i per això molts dels compromisos que hem tancat amb els comuns i amb Esquerra Republicana van fins al 2030. Amb aquesta mirada a mig termini per intentar deixar el país millor del que ens hem trobat.
1: És divendres 22 de maig de 2026 i tenim més titulars. En marxa noves converses entre Educació i els sindicats en vaga, encara en posicions allunyades. Sònia Kerr.
3: El govern ha presentat una contraproposta de millores retributives enfocades en l'augment dels complements que no convenç els sindicats. La consellera Esther Niubó admet que la demanda salarial que han fet no es pot complir.
4: La contraproposta que es va fer arribar per part d'alguns sindicats fa un parell de dies s'està comptabilitzant, realment està fora de l'abast en aquests moments del marge que tenim, però penso que aquí l'important és posar en valor l'esforç que estem fent totes les parts, el govern però també el conjunt de sindicats, per anar acostant posicions.
1: Educació incrementa en prop de 5.000 les places de formació professional per al curs vinent.
3: I d'aquestes, un miler són de nou accés. Enguany, a més, el departament incorpora un procés d'assignació alternativa per a alumnes que es quedin sense plaça.
1: A Barcelona, la pressió policial aconsegueix reduir un 41% els robatoris a la xarxa d'autobusos en el primer trimestre de l'any.
3: En el marc del Pla Campai s'han detingut en 4 mesos fins a 85 lladres reincidents que acumulaven prop de 630 antecedents.
1: En cultura, la nova directora del Museu Picasso, Rosario Peiró, vol retornar la institució a la ciutadania.
3: Peiró es marca com a objectiu presentar una col·lecció nova i ampliada per a l'any 2030 amb adquisicions, dipòsits i sessions.
1: Els esports. El Barça vol aixecar la quarta Lliga de Campions femenina de futbol. Joan Barberà.
5: Les blaugranes s'enfronten demà a l'Olímpic de Lió a les 6 de la tarda a Oslo. Uns 4.000 seguidors seran a Noruega donant suport a l'equip català a la final de la màxima competició continental.
1: I cop d'ull al temps, tant per avui com per aquest cap de setmana llarg per molts. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, una situació gairebé d'estiu la que estem tenint ja a aquesta hora i déu-n'hi-do al llarg del que queda d'aquest divendres com s'enfilarà la temperatura a la majoria de comarques. Només justament arran de mar, i arran de mar vol dir gairebé a les platges del país, aquí la temperatura quedarà més frenada i en alguns moments amb la formació d'algunes boires. Aquest matí les teníem a l'Ebre i aquesta tarda sobretot es formaran a la Costa Brava. I ja diem, el 99,5% del territori del país amb una temperatura desbocada per les dates. Arribarà a passar dels 30 graus al prelitoral, comarques de la Catalunya central i sobretot les de Ponent. I arribarem als 35 graus a la terra ferma. Això també succeirà demà a la tarda i diumenge a la tarda. Tot i que el dissabte amb més boires. Compte perquè molta gent reclamarà la costa i en canvi allà es trobarà amb un ambient molt més fresquet i molt més humit, amb aquests núvols que sobretot arran de mar estaran presents durant el matí i el migdia del dissabte. N'estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís Mi. Al control de so i tenim l'Ival López, a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Els pressupostos de la Generalitat per enguany comencen a caminar. El govern ja ha registrat el projecte de llei al Parlament després d'haver-lo aprovat en un Consell Executiu Extraordinari a primera hora del matí. L'executiu els ha quantificat en uns 50.000 milions d'euros, 4.600 dels quals destinats a finançar els compromisos assolits amb els comuns i amb Esquerra fins a l'any 2030. El debat de pressupostos arrencarà el 2 de juliol. Mont Carvajal, bon dia.
7: Bon dia. El govern s'ha mostrat molt satisfet amb el projecte de pressupostos aprovat avui de manera extraordinària i lliurat al Parlament. La consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, ha dit que són millors que els de fa 3 mesos perquè incorporen enfocaments nous, els d'Esquerra i els de Comuns, enforteixen la majoria progressista i miren al futur.
2: És una satisfacció poder presentar uns pressupostos que volen donar resposta a les necessitats, als reptes i oportunitats que té el país, però que també mostren una fortalesa d'aquesta majoria progressista que aprova aprova uns pressupostos per l'any 2026, no només amb propostes per aquest any 26, sinó que també intenta posar la mirada una mica més llarga en projectes de futur, i per això molts dels compromisos que hem tancat amb els comuns i amb Esquerra Republicana van fins al 2030. Amb aquesta mirada a mig termini, per intentar deixar el país millor del que ens hem trobat.
7: El president de la cambra, Josep Rull, ha demanat generositat en la tramitació de la llei que impacta més en els ciutadans, ha dit.
8: Som, per tant, l'eina que impacta de manera més directa en la vida dels ciutadans, de les famílies, de les institucions, de les administracions, de les empreses, en la vida de la gent.
7: El debat de les esmenes a la totalitat serà el 4 de juny. Si se supera, el debat final per aprovar els comptes tindrà lloc el 2 de juliol.
1: L'oposició assegura que aquests pressupostos són idèntics als presentats i retirats ara fa 3 mesos, i acusen tant el govern com Esquerra i els comuns de fer perdre el temps al país i de no resoldre els problemes de la ciutadania. El Partit Popular els qualifica d'estafa política i presentarà, ja ho han anunciat, una esmena a la totalitat.
3: El portaveu de Junts, Salvador Vergés, ha acusat el president Illa i els seus socis d'investidura de fer perdre el temps al país perquè tots dos projectes, ha dit, són idèntics.
9: Ens han fet perdre 3 mesos preciosos. Els pressupostos que avui s'han registrat al Parlament són els mateixos que es van registrar el mes de febrer, i aquestes modificacions, aquests acords als quals han arribat el Partit Socialista amb els comuns i amb Esquerra Republicana, es podien ja haver gestat i es podien haver establert via esmenes en el tràmit parlamentari. No calia que retiressin els pressupostos, fessin veure que n'entraven uns de nous, de diferents, perquè no són diferents, són exactament els mateixos.
3: Ha mostrat el mateix parer el portaveu del PP, Juan Fernández, que presentarà una esmena a la totalitat.
10: Això ha estat el que ha fet el Partit Socialista i Esquerra Republicana, ha estat la versió enmocatada dels trilers de la Rambla de Barcelona. Mentre movien el gotet d'una banda a una altra, perquè la gent mirés cap a una altra banda, el pressupost continuava exactament al mateix lloc. I el més greu és que aquesta enganyifa política arriba en un moment en què Catalunya no està per bromes ni per operacions de maquillatge polític.
3: Declaracions a la xarxa també del portaveu parlamentari de la CUP, Dani Cornellà, que ha assegurat que els acords són propaganda i fum.
11: Aquest suport és una mica esperpèntic perquè no dona resposta a tots aquests incendis que dia a dia veiem i podem llegir i veure al carrer. Nosaltres no veiem que la situació hagi millorat, si de cas ha empitjorat, tot i la promesa de milers de milions i milers de pisos.
3: Vox, com el Partit Popular, presentarà també una esmena a la totalitat als pressupostos.
1: I avui hem sabut més detalls de la presumpta trama de tràfic d'influències i blanqueig de diners en què s'investiga l'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero. L'Audiència Nacional situa dins d'aquesta xarxa un intent d'operació sobre el projecte Hard Rock a les comarques de Tarragona.
3: La interlocutòria recull un contracte signat l'1 d'octubre de 2021 entre dues empreses i el suposat intermediari de Zapatero, Julio Martínez, per a la recerca d'oportunitats de negoci en relació al projecte Hard Rock, valorat en 2.000 milions d'euros, amb una contraprestació del 3%. Amb tot, el jutge admet que no consta cap pagament relacionat amb aquesta operació i que, per tant, els contactes podrien no haver-se materialitzat. La documentació recull que es va demanar expressament que s'eliminés la paraula comissió del contracte. Les últimes hores, l'Audiència ha bloquejat una part dels comptes bancaris de Zapatero i altres vinculats a la presumpta trama del cas Plus Ultra, entre els quals els comptes de les seves dues filles.
0: Notícies en xarxa.
1: Posicions allunyades en la nova reunió dels sindicats i el Departament d'Educació, una trobada que encara està en marxa després que el govern hagi presentat una contraproposta de millores retributives. Estan enfocades en l'augment dels complements als tutors, als docents de centres de màxima complexitat o als coordinadors digitals. Els sindicats no ho veuen bé perquè no té caràcter universal. Esther Minguell, bon dia.
12: Bon dia, doncs ara mateix acaba d'acabar aquesta reunió entre Educació i els sindicats USTEC, CGT i Intersindical, però segons ens expliquen fonts sindicals, les posicions estan allunyades després de la contraproposta salarial que ha fet el govern. La consellera Esther Niubó, que no ha estat present a la reunió perquè ha presentat l'oferta de la FP pel curs vinent, ha descartat la petició dels sindicats d'augmentar el complement de 1.500 euros. L'escoltem.
4: La contraproposta que es va fer arribar per part d'alguns sindicats fa un parell de dies s'està comptabilitzant, realment està fora de l'abast doncs, en aquests moments del marge que tenim, però penso que aquí l'important és poder valorar, poder avançar, perquè finalment doncs, els maximalismes a vegades serveixen per mobilitzar, però s'ha de governar des del gradualisme. No? I per tant jo crec que és molt important posar en valor l'esforç que estem fent totes les parts, el govern, però també el conjunt de sindicats, per anar acostant posicions.
12: Com a contraproposta, el govern avui ha plantejat millores en la carrera docent amb increments als complements. Seria incrementar un 50% la retribució per les tutories a primària i a secundària, també el complement dels coordinadors digitals, i es crearien noves retribucions per funcions com la cotutoria, una altra per tots els docents que treballen en centres de màxima complexitat i els que tutoritzen el treball de recerca. Segons el departament, aquestes millores arribarien a 104.000 professors i mestres, incloent els de l'escola concertada. Els sindicats, però, consideren que no es correspon a les demandes del col·lectiu que vol millores universals. Consideren que plantegen que el que plantegen té elements positius perquè cal millorar les responsabilitats i veuen que hi ha marge econòmic per augmentar salaris, però exigeixen a l'administració que s'assenyeixi les demandes del col·lectiu, que entre altres demana la clàusula de garantia salarial lligada a l'IPC o la recuperació dels estadis. Els sindicats adverteixen que si no fan propostes dins el marc negociador que proposen, estudien noves mobilitzacions per seguir pressionant més enllà del 5 de juny. I ara ho fan amb la mirada posada a les proves de la selectivitat i a la visita del Papa a Barcelona.
1: Gràcies, Esther Minguell, des del Departament d'Educació, on ens actualitzava aquesta última hora. Ha acabat sense acord la tercera reunió mantinguda entre els sindicats en vaga i el Departament. Una reunió, per cert, a la qual, com ens explicava l'Esther, no ha assistit la consellera Esther Niubó, ja que era a Mataró per presentar l'oferta de places de formació professional per al curs vinent, una qüestió que també deixa un dels titulars d'avui, ja que el Departament ha incrementat en prop de 5.000 les places per a aquest proper curs, de les quals 1.000 són de nou accés. Enguany, a més, s'incorpora un procés d'assignació alternativa per a alumnes que es quedin sense plaça. Anem fins a Mataró. Des de Mataró Ràdio, Clara Sánchez, bon dia.
13: Molt bon dia. Doncs sí, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha visitat aquest divendres al matí a Mataró i ho ha fet per presentar, com dèieu, doncs, aquesta oferta d'estudis de formació professional amb 5.000 noves places, 1.000 de nou accés, i ha exposat doncs els 6 nous cursos que s'oferiran de cara al curs vinent, un d'ells que precisament s'impartirà a Mataró, d'estudis ferroviaris amb 305 places vinculades a resposta a les vacants d'aquest sector per l'increment de la xarxa ferroviària. Representa un 125 més de les places d'aquests estudis ferroviaris. I com dèieu, també s'ha presentat una nova manera per donar, per assignar aquestes places que quedin vacants a alguns alumnes doncs, que hagin quedat fora dels estudis que els interessaven i que se'ls podrà assignar una alternativa en base als seus possibles interessos. Serà un 30% d'aquests alumnes que hagin posat només una de les opcions. En total, com dèiem, seran aquestes 5.000 places que s'oferiran a partir del curs que ve i 1.000 de nou accés.
0: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Ens situem ara a la ciutat de Barcelona, on la pressió policial ha aconseguit reduir un 41% els robatoris a la xarxa d'autobusos en el primer trimestre de l'any. En el marc del Pla Campai s'ha detingut en 4 mesos fins a 85 lladres reincidents que acumulaven prop de 630 antecedents. Avui els Mossos n'han fet balanç. Carina Bellbé, bon dia.
14: Bon dia. El Pla Campai, aquest operatiu conjunt entre els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana, també ha aconseguit desarticular fins a 5 grups criminals especialitzats en furts als autobusos de Barcelona. En un d'ells, de fins a 35 persones, i delinquien pares i fills menors d'edat en una xarxa que intentava dur a terme estafes amb les targetes i mòbils robats. S'han investigat 136 persones a través de les més de 4.500 càmeres dels busos. Escoltem l'inspector dels Mossos, José Ángel Merino, Xavier Flores, conseller delegat de TMB, i l'intendent de la Urbana, Juan Guzmán.
15: Tot el que és el Pla Campai a nivell d'investigació es consolida com un pla que està resultant ser molt efectiu.
16: El transport públic és un espai avui millor vigilat, segur, on poden passar coses, però el que sobretot treballem entre tots perquè no hi hagi impunitat.
17: cuidado, en principi, amb aquelles persones que se'ls ha demanat el falso samarità, per dir-ho d'alguna forma, cuidado inicialment amb aquesta figura. Aglomeracions, és habitual, porteu les coses de valor, col·loqueu-vos davant.
14: L'activitat delictiva es concentra especialment a les zones turístiques i en hores de màxima aglomeració de viatgers. Les víctimes, dones amb cotxets, gent gran i turistes.
1: Un quart de tres, repassem altres notícies destacades d'avui. Arrenca un cap de setmana llarg a molts municipis per la segona Pasqua i es preveu que prop de 600.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona entre aquesta tarda i demà.
3: Per això, el Servei Català del Trànsit habilita més de 150 quilòmetres de mesures especials, sobretot carrils addicionals. A més, 1.200 agents de Mossos reforçaran la seguretat viària amb un miler de controls.
1: Desconvocada la vaga a Rodalies prevista pel 27 de maig i el 5 de juny i que coincidi amb aturades de docents a tot Catalunya.
3: Segons han informat els sindicats UGT i Comissions Obreres en un comunicat, els sindicats han arribat a un acord amb la direcció de l'operadora pública ferroviària per, entre d'altres, posar en marxa un procés de mobilitat per cobrir places d'interventors, un fet que permetrà avançar, diuen, en la cobertura de les necessitats i millorar el servei. Pel que fa a la seguretat, les organitzacions sindicals asseguren que l'empresa s'ha compromès a valorar un reforç tant per a treballadors com per a usuaris.
1: I cap dels 14 passatgers del creuer Ondius que continuen en quarantena a Madrid presenta símptomes d'antivirus.
3: La ministra de Sanitat, Mònica García, ha explicat que fins i tot el pacient que havia presentat símptomes ha començat a estar asimptomàtic i també ha registrat una segona prova negativa. Així, segons la ministra, ja poden sortir de les habitacions i compartir zones comunes mentre continuen en quarantena.
1: Avui ha quedat constituïda la comissió que vetllarà per la creació i el funcionament de la futura Ciutadella del Coneixement de Barcelona. Un projecte que amb una inversió de 500 milions d'euros preveu la renovació integral del Parc de la Ciutadella i el seu entorn. Tot plegat amb una clara aposta per la ciència i amb la remodelació integral de l'espai, inclosa l'obertura d'un nou passeig des de la Vila Olímpica. Jordi Casino, bon dia.
18: Bon dia, Marta. La futura Ciutadella del Coneixement és un projecte que vol connectar la ciència amb la ciutadania, fent que l'espai públic esdevingui un lloc d'experimentació i divulgació. Passejar pel parc significarà d'aquí a uns anys recórrer un autèntic campus obert on conviuran la natura, la recerca, l'art i el pensament amb espais com el nou zoo, la futura biblioteca provincial, el complex de recerca ubicat al costat del campus de la UPF i on treballaran uns 2.000 científics i la remodelació d'edificis com el Castell dels Tres Dragons. Jaume Collboni és alcalde de Barcelona i Ernest Hurtado són el ministre de Cultura.
19: Amb la Ciutadella del Coneixement, Barcelona, Catalunya, recupera aquell esplendor i la convertim definitivament en una de les noves centralitats de la ciutat de Barcelona.
20: Un projecte, alcalde, que des del primer moment ha sabut entendre que les grans ciutats del segle XXI no es construeixen només amb infraestructures, sinó també amb coneixement, cultura i recerca compartida.
18: La Comissió Institucional de la Ciutadella del Coneixement està formada per l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat, l'Estat, les universitats públiques de la ciutat i tots els centres de recerca implicats en el projecte.
1: Manresa destinarà 2,5 milions d'euros a la millora i al manteniment de l'espai públic. Es tracta de la inversió més alta de la història del municipi. Les actuacions se centraran principalment en voreres i calçades, camins rurals i parcs infantils. Ràdio Sant Fruitós, Jordi Canals.
21: Aquesta xifra suposa la inversió més alta per part de l'Ajuntament en aquest àmbit. El gran gruix de la despesa, 2 milions d'euros, es destinaran a actuacions en voreres i calçades, parcs infantils i també camins rurals. El 500.000 restant servirà per reforçar els treballs de manteniment de la via pública. Marc Aloi és l'alcalde de Manresa.
22: Aquest any fem la major inversió en 10 anys, estem parlant de 2,5 milions d'euros, i jo crec que és una aposta claríssima per tenir la ciutat al màxim d'endreçada possible pel que fa a l'estat de l'espai públic. Els diners no ens els acabaríem, perquè sempre hi ha coses que són millorables, però el que és important és que no haguem deixat de fer una aposta importantíssima per la millora.
21: Més enllà dels grans projectes de transformació urbana com la remodelació del carrer Guimarà o la rehabilitació de la Fàbrica Nova, Eloi ha reivindicat la importància de garantir el manteniment de la ciutat i per això ha assegurat que aquesta aposta per cuidar la via pública tindrà continuïtat als pressupostos del 2027, que seran els últims d'aquest mandat.
1: I és moment per a la cultura. La nova directora del Museu Picasso, Rosario Peiró, vol retornar la institució a la ciutadania. Peiró es marca com a objectiu presentar una col·lecció nova i ampliada de cara a l'any 2030, amb adquisicions, dipòsit i sessions. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. Rosario Peiró vol fer molts canvis al Museu Picasso. Pensa que fins ara la institució s'ha centrat massa en les primeres avantguardes i proposa situar el focus després de la Segona Guerra Mundial, quan el pintor va liderar debats com el de l'abstracció contra la figuració. També vol mirar cap a Llatinoamèrica i investigar sobre la influència de Pablo Picasso sobre els seus artistes. Peiró, que va ser cap de col·leccions del Reina Sofia, veu possible fer noves adquisicions i aconseguir dipòsits i sessions que millorin el fons del museu.
5: M'agradaria així, després d'uns anys d'investigació i de feina, a l'any 30-31 presentar una col·lecció nova, ampliada i pensada amb aquest espírit de recuperació. Recuperació de la ciutadania, recuperació de l'orgull, recuperació de la il·lusió.
2: Per aconseguir aquests objectius, Rosario Peiró pensa que és vital fomentar la recerca amb el suport d'universitats i altres museus. També planteja fer petites exposicions que repensin Picasso des del present, en temàtiques com el gènere, la violència o el tractament del cos.
1: Toc d'atenció a la productora del rodatge que té per protagonista Russell Crowe a Sant Cugat, a tomb de la pesta porcina africana. Agricultura enviarà un advertiment legal a aquesta empresa perquè encara no ha instal·lat el tancament obligatori als terrenys que es troben dins de la zona afectada. Cugat Mèdia, Mireia Puente.
6: Segons el Departament d'Agricultura, la productora ha rebut comunicacions reiterades per adaptar l'espai als requisits de bioseguretat, però avui dia encara no ho ha fet. Segons ha explicat la Generalitat en un comunicat, l'Incasòl va donar el febrer passat el vistiplau temporal a l'ús de terrenys de la seva titularitat a Can Sant Joan per fer-hi una producció audiovisual. Aquesta autorització, però, quedava condicionada al compliment estricte de la normativa vigent en matèria de prevenció de la pesta porcina africana. La productora va comunicar inicialment que els terrenys ja disposaven d'aquest tancament. Tot i això, una visita sobre el terreny del cos d'agents rurals va constatar que no existia posteriorment equips tècnics del Departament d'Interior i de la Direcció

0: mítica discoteca Tiffany's de Platja d'Aro, un cop quedés buida durant l'agost de 1969, en plena dictadura franquista. El pla fracassa i comença llavors una nit de fugida, detenció i tortures. Una sèrie de ficció sonora codirigida per Toni Sellas i Miquel Quaranta, que també és director de Ràdio Capital.
1: El tema de la bomba és gairebé anecdòtic. El que és important i el que és rellevant és la denúncia de la repressió franquista que, més enllà de Barcelona i de les grans ciutats, que és d'on se n'ha parlat habitualment, també passava aquí, en llocs petits com l'Empordà, en llocs com la Costa Brava. La repressió franquista i aquest model del desenvolupisme tardofranquista impulsant el turisme de masses.
0: Aquella nit al Tiffany's està disponible a la xarxa Més. Altres premiats per Ràdio Associació de Catalunya han estat el programa La Renaixença de Catalunya Ràdio com a millor programa o el periodista de RAC1 Xavier Bundó en la categoria de millor professional. Nueva York!

0: Informació esportiva perquè el món musical està ja mirant cap a Barcelona avui i demà i actua Bad Bunny a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. I ho fa dins de la seva gira mundial Debí tirar más fotos World Tour. Les entrades per als dos concerts es van esgotar en tan sols 24 hores. El cantant porto-riqueny, l'artista més escoltat avui del món, ha canviat la percepció del reggaeton i l'ha situat al mateix nivell del pop internacional. I és moment per als esports. I per en Joan Barberà, molt bon dia, Joan. El Barça vol aixecar la quarta Lliga de Campions femenina de futbol.
1: Bon dia, Marta. Les blaugranes s'enfronten demà a l'Olympique de Lió a les 6 de la tarda a Oslo. Uns 4.000 seguidors seran a Noruega donant suport a l'equip català a la final de la màxima competició continental. Escoltem la portera del Barça, Cata Coll.
2: Bé, amb emoció, amb ganes, amb il·lusió, tot per poder guanyar-la. Ojalà, pues, l'any passat volíem guanyar el quart, no va poder ser, enguany sí, tenim una altra oportunitat i crec que serà segona.
1: Per a les jugadores del Barça, que no han guanyat encara una Champions, demà és un dia molt especial. Quica Nazaret, la jove portuguesa, ho té molt clar.
3: Si guanyem la Champions, serà el dia més feliç de la meva vida, segur. I si guanyem les Champions, em recordaré per sempre que l'he guanyat amb aquestes jugadores i amb aquestes amigues.
1: La gran cita demà a les 6 de la tarda. I demà a les 9 de la nit, última jornada de Lliga a la primera divisió masculina. I el Girona de Mitchell té una autèntica final. Caixa o faixa, guanyar i seguir a primera divisió o en cas d'empat o derrota contra l'Elx, descens a segona divisió.
4: Jo crec molt en els meus jugadors. Crec que estem a primera divisió perquè som un equip que ha fet les coses bé en 5 anys i penso que ara mateix estem en la mateixa situació. Tenim clar que és un partit per fer història i que és un partit diferent a tots els que hem jugat abans. Crec en el meu equip, només. No puc pensar altra cosa. Molta confiança en els jugadors i hem fet un partidàs i guanyar.
1: Mitchell no vol parlar del seu futur ni de si seguirà o no a Girona la temporada que ve. Qui no seguirà el seu club és Pep Guardiola, que deixa el City. Mitchell ha parlat del desempador.
4: No per l'èxit, per mi és el millor entrenador de la història. No solo al City, sinó el que ha fet per el futbol. Espero que continuï entrenant.
1: Demà l'Espanyol ja salvat rep la Reial Societat i el Barça visita València. També demà molt en joc a la primera federació. El centre d'esport Sabadell juga a acabar segon per afrontar la promoció d'ascens a segona divisió i de retruc ajudar al Nàstic, que juga a la permanència. Els arlequinats juguen al camp del Tarazona. El Nàstic depèn d'ell mateix, juga a la Can contra l'Hèrcules i l'Europa juga a accedir al play-off d'ascens. Reben l'Ibiza ja salvat.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Avui amb molta teca. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Hem de fer una petita pausa, petitíssima, però tornem de seguida i actualitzem la informació. Fins ara.

Repassem els titulars del dia. El ple retira el suport del trajet de la moto del Delta de la Tordera fins al Rec Viver. Mar Mediavilla, alumna de l'Institut Ramon Turró i Darder, guanya un premi per estudiar els efectes de la cafeïna en puces d'aigua. El Pla de Grau protagonitzarà la tertúlia del diumenge de la Barretina Vermella. El Cineclub Garbí projectarà la pel·lícula Nouveau Vague aquest divendres al Centre Cultural.

0: dos quarts de tres.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Els pressupostos de la Generalitat per enguany ja són al Parlament i es començaran a tramitar a principis de juliol. Els comptes ascendeixen a 50.000 milions d'euros. D'aquests diners, 4.600 milions es destinen a finançar els compromisos adquirits amb els comuns i amb Esquerra fins al 2030 i que han permès donar llum verda a aquests pressupostos. La consellera d'Economia, Alícia Romero, ha destacat justament que van més enllà d'enguany.
2: Uns pressupostos per l'any 2026, no només amb propostes per aquest any 26, sinó que també intenta posar la mirada una mica més llarga en projectes de futur i per això molts dels compromisos que hem tancat amb els comuns i amb Esquerra Republicana van fins al 2030. Amb aquesta mirada a mig termini per intentar deixar el país millor del que ens hem trobat.
0: És divendres, 22 de maig de 2026, i tenim més titulars. Acaba sense acord la reunió entre Educació i els sindicats en vaga. Sònia Kerr.
3: El govern ha presentat una contraproposta de millores retributives enfocades a l'augment dels complements que no convenç els sindicats. La consellera Esther Niubó admet que la demanda salarial dels vaguistes no es pot complir.
4: La contraproposta que es va fer arribar per part d'alguns sindicats fa un parell de dies s'està comptabilitzant, realment està fora de l'abast en aquests moments del maig que tenim, però penso que aquí l'important és posar en valor l'esforç que estem fent totes les parts, el govern, però també el conjunt de sindicats, per anar acostant posicions.
0: Educació incrementa en prop de 5.000 les places de formació professional per al curs vinent.
3: D'aquestes, un miler són de nou accés. Enguany, a més, el departament incorpora un procés d'assignació alternativa per a alumnes que es quedin sense plaça.
0: A Barcelona, la pressió policial aconsegueix reduir un 41% els robatoris a la xarxa d'autobusos en el primer trimestre de l'any.
3: En el marc del Pla Campai s'ha detingut en 4 mesos fins a 85 lladres reincidents que acumulaven prop de 630 antecedents.
0: En cultura, la nova directora del Museu Picasso, Rosario Peiró, vol retornar la institució a la ciutadania.
3: Peiró es marca com a objectiu presentar una col·lecció nova i ampliada per l'any 2030 amb adquisicions, dipòsits i sessions.
0: En esports, el Barça vol aixecar la quarta Lliga de Campions femenina de futbol. Joan Barberà.
5: Les blaugranes s'enfronten demà a l'Olímpic de Lió a les 6 de la tarda a Oslo. Uns 4.000 seguidors seran a Noruega donant suport a l'equip català a la final de la màxima competició continental.
0: Fem també un cop d'ull al temps en aquest cap de setmana llarg per a molts. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, una situació gairebé d'estiu la que estem tenint ja a aquesta hora i déu-n'hi-do al llarg del que queda d'aquest divendres com s'enfilarà la temperatura a la majoria de comarques. Només justament arran de mar, i arran de mar vol dir gairebé a les platges del país, aquí la temperatura quedarà més frenada i en alguns moments amb la formació d'algunes boires. Aquest matí les teníem a l'Ebre i aquesta tarda sobretot es formaran a la Costa Brava. I ja diem, el 99,5% del territori del país amb una temperatura desbocada per les dates. Arribarà passat els 30 graus al prelitoral, comarques de la Catalunya central i sobretot les de Ponent. I arribarem als 35 graus a la terra ferma. Això també succeirà demà a la tarda i diumenge a la tarda. Tot i que el dissabte amb més boires. Compte perquè molta gent reclamarà la costa i en canvi allà es trobarà amb un ambient molt més fresquet i molt més humit, amb aquests núvols que sobretot arran de mar estaran presents durant el matí i el migdia del dissabte. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passa en 3 minuts de dos quarts de 3.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els pressupostos de la Generalitat d'enguany comencen a caminar. El govern ja ha registrat el projecte de llei al Parlament després d'haver-lo aprovat en un Consell Executiu Extraordinari a primera hora del matí. L'executiu els ha quantificat en 50.000 milions d'euros, 4.600 dels quals destinats a finançar els compromisos pactats amb els comuns i amb Esquerra Republicana fins al 2030. El debat de pressupostos arrencarà el 2 de juliol. Mont Carvajal, bon dia.
7: Bon dia. El govern s'ha mostrat molt satisfet amb el projecte de pressupostos aprovat avui de manera extraordinària i lliurat al Parlament. La consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, ha dit que són millors que els de fa 3 mesos perquè incorporen enfocaments nous, els d'Esquerra i els de Comuns, enforteixen la majoria progressista i miren al futur.
2: És una satisfacció poder presentar uns pressupostos que volen donar resposta a les necessitats, als reptes i oportunitats que té el país, però que també mostren una fortalesa d'aquesta majoria progressista que aprova aprovava uns pressupostos per l'any 2026, no només amb propostes per aquest any 26, sinó que també intenta posar la mirada una mica més llarga en projectes de futur, i per això molts dels compromisos que hem tancat amb els comuns i amb Esquerra Republicana van fins al 2030. Amb aquesta mirada a mig termini, per intentar deixar el país millor del que ens hem trobat.
7: El president de la Cambra, Josep Rull, ha demanat generositat en la tramitació de la llei que impacta més en els ciutadans, ha dit.
8: Som, per tant, l'eina que impacta de manera més directa en la vida dels ciutadans, de les famílies, de les institucions, de les administracions, de les empreses, en la vida de la gent.
7: El debat de les esmenes a la totalitat serà el 4 de juny. Si se supera, el debat final per aprovar els comptes tindrà lloc el 2 de juliol.
0: L'oposició assegura que aquests pressupostos són idèntics als presentats i retirats ara fa 3 mesos i acusen el govern, Esquerra i els comuns de fer perdre el temps al país i de no resoldre els problemes de la ciutadania. El Partit Popular es qualifica d'estafa política, de fet, i presentarà, ja ho ha anunciat, una esmena a la totalitat.
3: El portaveu de Junts, Salvador Vergés, ha acusat el president Illa i els seus socis d'investidura de fer perdre el temps al país perquè tots dos projectes són idèntics.
9: Ens han fet perdre 3 mesos preciosos. Els pressupostos que avui s'han registrat al Parlament són els mateixos que es van registrar el mes de febrer, i aquestes modificacions, aquests acords als quals han arribat el Partit Socialista amb els comuns i amb Esquerra Republicana, es podien ja haver gestat i es podien haver establert via esmenes en el tràmit parlamentari. No calia que retiressin els pressupostos, fessin veure que n'entraven uns de nous, de diferents, perquè no són diferents, són exactament els mateixos.
3: Ha mostrat el mateix parer el portaveu del PP, Juan Fernández, que presentarà una esmena a la totalitat.
10: Això ha estat el que ha fet el Partit Socialista i Esquerra Republicana, ha estat la versió enmocatada dels trilers de la Rambla de Barcelona. Mentre movien el gotet d'una banda a una altra, perquè la gent mirés cap a una altra banda, el pressupost continuava exactament al mateix lloc. I el més greu és que aquesta enganyifa política arriba en un moment en què Catalunya no està per bromes ni per operacions de maquillatge polític.
3: I en declaracions a la xarxa, el portaveu parlamentari de la CUP, Dani Cornellà, ha assegurat que els acords són propaganda i fum.
11: Aquest suport és una mica esperpèntic perquè no dona resposta a tots aquests incendis que dia a dia veiem i podem llegir i veure al carrer. Nosaltres no veiem que la situació hagi millorat, si de cas ha empitjorat, tot i la promesa de milers de milions i milers de pisos.
3: Vox, com el PP, presentarà també una esmena a la totalitat als pressupostos.
0: I avui hem sabut més detalls de la presumpta trama de tràfic d'influències i blanqueig de diners en què s'investiga l'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero. L'Audiència Nacional situa dins d'aquesta xarxa un intent d'operació sobre el projecte Hard Rock a les comarques de Tarragona.
3: La interlocutòria recull un contracte signat l'1 d'octubre de 2021 entre dues empreses i el suposat intermediari de Zapatero, Julio Martínez, per a la recerca d'oportunitats de negoci en relació al projecte Hard Rock, valorat en 2.000 milions d'euros amb una contraprestació del 3%. Amb tot, el jutge admet que no consta cap pagament relacionat amb aquesta operació i que, per tant, els contactes podrien no haver-se materialitzat. La documentació recull que Martínez va demanar expressament que s'eliminés la paraula comissió d'aquest contracte. Les últimes hores, l'Audiència ha bloquejat una part dels comptes bancaris de Zapatero i també altres vinculats a la presumpta trama del cas Plus Ultra, entre els quals els comptes de les seves dues filles.
1: Notícies en xarxa.
0: Ha acabat fa pocs minuts, sense acord, la reunió entre els sindicats en vaga i el Departament d'Educació, la tercera que han mantingut els darrers dies. El govern hi ha presentat una contraproposta de millores retributives enfocades en l'augment dels complements a tutors, a docents de centres de màxima complexitat o a coordinadors digitals. Els sindicats no ho veuen bé perquè no té un caràcter universal. Esther Minguell, bon dia.
12: Bon dia, doncs nova reunió prevista per dimarts, després que avui els sindicats hagin rebutjat la contraproposta d'educació que planteja millores en els complements. La consellera Esther Niubó, que no ha estat present a la reunió perquè ha presentat l'oferta de l'FP pel curs vinent a Mataró, ha descartat la petició dels sindicats d'augmentar el complement específic autonòmic en 500 euros. L'escoltem.
4: La contraproposta que es va fer arribar doncs, per part d'alguns sindicats doncs, fa un parell de dies s'està comptabilitzant, realment està fora de l'abast doncs, en aquests moments del marge que tenim, però penso que aquí l'important és poder valorar, poder avançar, perquè finalment doncs, els maximalismes a vegades serveixen per mobilitzar, però s'ha de governar des del gradualisme. No? I per tant jo crec que és molt important posar en valor l'esforç que estem fent totes les parts, el govern, però també el conjunt de sindicats, per anar acostant posicions.
12: El govern avui ha plantejat millores en la carrera docent amb increments dels complements. Seria incrementar un 50% la retribució de les tutories de primària i secundària, també el complement dels coordinadors digitals, i es crearien noves retribucions per funcions com la cotutoria, una altra per tots els docents que treballen en centres de màxima complexitat i els que tutoritzen el treball de recerca. Segons el departament, aquestes millores arribarien a 104.000 professors i mestres, incloent els de l'escola concertada. Els sindicats, però, consideren que no es correspon a les demandes del col·lectiu, que vol millores universals i lineals per tots els docents. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
13: És una proposta que ja la vam rebutjar en el seu moment, aquests complements doncs a tutoria, uns complements singulars que no s'aplicarien a totes les nòmines. Per tant, hem tornat a rebutjar aquesta proposta i hem tornat a exigir que s'emmarquin en la proposta unitària que els hi vam traslladar en matèria salarial i que, per tant, el dimarts que ve vinguin amb una proposta en base en aquest marc que nosaltres els hi vam fer arribar.
12: El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha insistit que els sindicats valorin aquesta proposta, que significa una inversió de 78 milions d'euros, i la sotmetin a consulta entre el col·lectiu, però no tanca la porta a reconsiderar la proposta dels sindicats amb la voluntat de seguir negociant dimarts vinent. Han quedat això en dimarts per seguir parlant, i els sindicats, però, diuen que continuen amb la jornada de vaga prevista per dimecres i anuncien més protestes i mobilitzacions de cara a la setmana de la selectivitat i la visita del Papa a Barcelona.
0: Gràcies, Esther Minguell, des del Departament d'Educació. I no podem deixar de parlar-vos de les aules, perquè el Departament ha anunciat avui l'increment de prop de 5.000 places de formació professional de cara al curs vinent. D'aquestes, un miler són de nou accés. Enguany, a més, el Departament incorpora un procés d'assignació alternativa per alumnes que es quedin sense plaça. Tot plegat ho ha presentat la consellera Esther Niubó des de Mataró. Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
14: La titular d'Educació ha visitat les instal·lacions de diferents branques d'FP que s'imparteixen al centre mataroní, a les que a partir del curs vinent s'hi sumarà una de les 6 noves ofertes d'FP als estudis ferroviaris. La consellera Esther Niubó ha destacat a Mataró el compromís del govern amb l'oferta de 5.000 noves places, 1.000 d'elles de nou accés.
15: Aquest és el nostre compromís, consolidar oferta i continuar creixent. Aquesta és una aposta que prové sobretot del creixement en nous cicles formatius, però també del creixement vegetatiu derivat doncs, de l'any passat, és a dir, els alumnes que aquest any cursaran el segon curs d'aquells grups que es van crear de nou l'any passat. I això implica també incorporar 493 noves dotacions de professorat, incorporar altres figures com orientadors i professionals de suport a la inclusiva.
14: A més, s'ha anunciat que com a novetat per aquell 30% d'alumnes que només escullen una o dues opcions d'estudis, de cara a la propera preinscripció, quan un alumne es quedi sense plaça a l'opció escollida, se n'hi oferirà una altra entre les vacants disponibles d'acord amb els seus interessos. Per exemple, es podran oferir altres torns horaris amb places disponibles.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Ens situem ara a Barcelona, on la pressió policial aconsegueix reduir en un 41% els robatoris a la xarxa d'autobusos en aquest primer trimestre de l'any. En el marc del Pla Campai s'ha detingut en només 4 mesos fins a 85 lladres reincidents que acumulaven prop de 630 antecedents. Avui els Mossos n'han fet balanç. Carina Bellbé, bon dia.
16: Bon dia. El Pla Campai, aquest operatiu conjunt entre els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana, també ha aconseguit desarticular fins a 5 grups criminals especialitzats en furts als autobusos de Barcelona. En un d'ells, de fins a 35 persones, i delinquien pares i fills menors d'edat en una xarxa que intentava dur a terme estafes amb les targetes i mòbils robats. S'han investigat 136 persones a través de les més de 4.500 càmeres dels busos. Escoltem l'inspector dels Mossos, José Ángel Merino, Xavier Flores, conseller delegat de TMB, i l'intendent de la Urbana, Juan Guzmán.
17: Tot el que és el Pla Campai a nivell d'investigació es consolida com un pla que està resultant ser molt efectiu.
18: Transport públic és un espai avui millor vigilat, segur, on poden passar coses, però el que sobretot treballem entre tots perquè no hi hagi impunitat.
19: Cuidado, en principi, amb aquelles persones que se'ls ha demanat el falso samarità, per dir-ho d'alguna forma, cuidado inicialment amb aquesta figura. Aglomeracions, és habitual, porteu les coses de valor, col·loqueu-vos davant.
16: L'activitat delictiva es concentra especialment a les zones turístiques i en hores de màxima aglomeració de viatgers. Les víctimes, dones amb cotxets, gent gran i turistes.
0: Gairebé 3:15, repassem altres notícies destacades d'avui. Arrenca un cap de setmana llarg en molts municipis. Amb motiu de la segona Pasqua, es preveu que prop de 600.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona entre aquesta tarda i demà.
3: I per això el Servei Català del Trànsit habilita més de 150 quilòmetres de mesures especials, sobretot carrils addicionals. A més, 1.200 agents dels Mossos reforçaran la seguretat viària amb un miler de controls.
0: Encara en mobilitat, desconvoquen la vaga Rodalies prevista pel 27 de maig i el 5 de juny, coincidint amb aturades de docents a tot Catalunya.
3: Segons han informat els sindicats UGT i Comissions Obreres, els sindicats han arribat a un acord amb la direcció de l'operadora pública ferroviària per, entre altres, posar en marxa un procés de mobilitat per cobrir places d'interventors, un fet que permetrà avançar, diuen, en la cobertura de les necessitats i la millora del servei. Pel que fa a la seguretat, els sindicats asseguren que l'empresa s'ha compromès a valorar un reforç tant per a treballadors com per a usuaris.
0: I cap dels 14 passatgers del creuer Ondius que continuen en quarantena a Madrid presenta símptomes d'antivirus.
3: La ministra de Sanitat, Mònica García, ha explicat que fins i tot el pacient que havia presentat símptomes ha començat a estar asimptomàtic i també ha registrat una segona prova negativa. Així, segons la ministra, ja poden sortir de les habitacions i compartir zones comunes mentre continuen en quarantena.
0: Avui ha quedat constituïda la comissió que vetllarà per la creació i el funcionament de la futura Ciutadella del Coneixement de Barcelona. Es tracta d'un projecte que, amb una inversió de 500 milions d'euros, preveu la renovació integral del Parc de la Ciutadella i del seu entorn. Tot plegat amb una clara aposta per la ciència i amb remodelació integral de l'espai, inclosa l'obertura d'un nou passeig des de la Vila Olímpica. En té tots els detalls en Jordi Casino. Bon dia, Jordi.
20: Bon dia, Marta. La futura Ciutadella del Coneixement és un projecte que vol connectar la ciència amb la ciutadania, fent que l'espai públic esdevingui un lloc d'experimentació i divulgació. Passejar pel parc significarà d'aquí a uns anys recórrer un autèntic campus obert on conviuran la natura, la recerca, l'art i el pensament, amb espais com el nou zoo, la futura biblioteca provincial, el complex de recerca ubicat al costat del campus de la UPF i on treballaran uns 2.000 científics i la remodelació d'edificis com el Castell dels Tres Dragons. Jaume Collboni és alcalde de Barcelona i Ernest Hurtado són el ministre de Cultura.
21: Amb la Ciutadella del Coneixement, Barcelona, Catalunya, recupera aquella esplendor i la convertim definitivament en una de les noves centralitats de la ciutat de Barcelona.
22: Un projecte, alcalde, que des del primer moment ha sabut entendre que les grans ciutats del segle XXI no es construeixen només amb infraestructures, sinó també amb coneixement, cultura i recerca compartida.
20: La Comissió Institucional de la Ciutadella del Coneixement està formada per l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat, l'Estat, les universitats públiques de la ciutat i tots els centres de recerca implicats en el projecte.
0: I passem per Lleida, ja que es prepara tot, ja està tot a punt pràcticament per al 45è aplec del Cargol, amb una edició de rècord, per cert. Els collistes es concentraran al voltant de les 7 de la tarda a la font del Passeig Central. La festa donarà el tret de sortida amb lo Caragolasso. Guau, Lleida Ràdio, Carla Serrano.
23: Aquest cap de setmana, la capital del Segrià tornarà a gaudir d'aquesta tradicional festivitat amb els trencaclasques com a colla d'honor i l'actor Xavier Bertran com a convidat per inaugurar l'edició d'enguany, la qual acollirà 124 colles i prop d'uns 17.000 collistes. L'acte el conduirà el senyor Posto i anirà acompanyat de la xaranga Maito Kembe i els castellers de Lleida. També tindrà lloc el lliurament del premi del 18è concurs internacional d'humor gràfic Cargoler. Cap a les 10 de la nit, les colles faran el clàssic sopar de germanor i la festa continuarà amb la gran nit de la plaquista jove, que inclourà diverses propostes musicals a les parcel·les de les Penyes i a la plaça central. Aquesta comptarà amb una carpa de grans dimensions per tots aquells visitants que vulguin formar part de la plec però que no pertanyen a cap colla. La FECOLL preveu uns 70.000 assistents durant tot el cap de setmana, que podran accedir al recinte lliurement amb una pulsera identificativa que trobaran a la porta d'accés, amb l'objectiu de garantir la seguretat de tothom.
0: I és moment per a la cultura. La nova directora del Museu Picasso de Barcelona, Rosario Peiró, vol retornar la institució a la ciutadania. Peiró es marca com a objectiu presentar una col·lecció nova i ampliada de cara a l'any 2030. Ho farà a través d'adquisicions, dipòsit i sessions. David Navarro, bon dia.
24: Bon dia. Rosario Peiró vol fer molts canvis al Museu Picasso. Pensa que fins ara la institució s'ha centrat massa en les primeres avantguardes i proposa situar el focus després de la Segona Guerra Mundial, quan el pintor va liderar debats com el de l'abstracció contra la figuració. També vol mirar cap a Llatinoamèrica i investigar sobre la influència de Pablo Picasso sobre els seus artistes. Peiró, que va ser cap de col·leccions del Reina Sofia, veu possible fer noves adquisicions i aconseguir dipòsits i cessions que millorin el fons del museu.
2: M'agradaria així, després d'uns anys d'investigació i de feina, a l'any 30-31 presentar una col·lecció nova, ampliada i pensada amb aquest espírit de recuperació. Recuperació de la ciutadania, recuperació de l'orgull, recuperació de la il·lusió.
24: Per aconseguir aquests objectius, Rosario Peiró pensa que és vital fomentar la recerca amb el suport d'universitats i altres museus. També planteja fer petites exposicions que repensin Picasso des del present, en temàtiques com el gènere, la violència o el tractament del cos.
0: I atenció a aquesta reflexió. Com afecta la intel·ligència artificial a les professions vinculades amb la creativitat? Els il·lustradors catalans han celebrat una jornada de debat per analitzar aquesta situació i prendre-hi mesures, si cal. Una de les principals consisteix a protegir els drets d'autor davant de la voràgine tecnològica.
3: Xavi Ramiro, que és president de l'APIC, l'Associació Professional d'Il·lustradors de Catalunya, aposta per blindar els drets d'autor davant la irrupció tecnològica.
5: En lloc de que ens rentin els plats sols i ens facin els llits, doncs resulta que ha sortit una tecnologia que és la intel·ligència artificial generativa, que d'alguna manera sembla ser, tot i que jo no ho veig gaire clar, que ens pot substituir. Jo crec que tenim aquesta tecnologia perquè en el fons els ha resultat més barat agafar sense permís tota la nostra feina dels il·lustradors i les il·lustradores per crear-la, que potser inventar una cosa des de zero com seria aquesta intel·ligència que ens renti els plats.
3: La pica plega a mig miler d'il·lustradors catalans.
0: Toc d'atenció a la productora del rodatge que té per protagonista Russell Crowe a Sant Cugat, a tomb de la pesta porcina africana. Agricultura enviarà un advertiment legal a aquesta empresa perquè encara no ha instal·lat el tancament obligatori als terrenys que es troben dins la zona d'exclusió afectada per aquest brot de pesta. Cugat Mèdia, Mireia Puente.
6: Segons el Departament d'Agricultura, la productora ha rebut comunicacions reiterades per adaptar l'espai als requisits de bioseguretat, però avui dia encara no ho ha fet. Segons ha explicat la Generalitat, en un comunicat, l'Incasol va donar el febrer passat el vistiplau temporal a l'ús de terrenys de la seva titularitat a Can Sant Joan per fer-hi una producció audiovisual. Aquesta autorització, però, quedava condicionada al compliment estricte de la normativa vigent en matèria de prevenció de la pesta porcina africana. La productora va comunicar inicialment que els terrenys ja disposaven d'aquest tancament. Tot i això, una visita sobre el terreny del cos d'agents rurals va constatar que no existia. Posteriorment, equips tècnics del Departament d'Interior i de la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia van visitar l'espai i van traslladar a l'empresa una proposta concreta de tancament ajustada als criteris tècnics vigents. Malgrat aquestes comunicacions, la Generalitat assegura que la productora encara no ha executat el tancament exigit i que davant l'incompliment de la normativa i les comunicacions reiterades, Agricultura procedirà ara a enviar un advertiment legal.

màxima expectació del món de la música que mira cap a Barcelona perquè avui i demà hi actua Bad Bunny. És a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. I ho fa dins de la seva gira mundial Debí tirar más fotos, World

0: Els dos concerts es van esgotar en tan sols 24 hores. El cantant porto-riqueny, l'artista més escoltat a dia d'avui al món, ha canviat la percepció del reggaeton i l'ha situat al mateix nivell del pop internacional.
1: Aquí no podem oblidar mai és a Joan Barberà. Arriben els esports. Bon dia, Joan. El Barça vol aixecar la quarta Lliga de Campions femenina de futbol.
2: Bon dia, Marta. Les blaugranes s'enfronten demà a l'Olympique de Lió a les 6 de la tarda a Oslo. Uns 4.000 seguidors seran a la final de la màxima competició continental. Escoltem Quica Natzaret.
3: Si guanyem la Champions, serà el dia més feliç de la meva vida, segur. I si guanyem les Champions, em recordaré per sempre que l'he guanyat amb aquestes jugadores i amb aquestes amigues.
2: I demà a les 9 de la nit, última jornada de Lliga. Primera divisió, el Girona de Michel Sánchez té una autèntica final. Escoltem el tècnic.
4: Jo crec molt en els meus jugadors. Crec que estem a primera divisió perquè som un equip que ha fet les coses bé en 5 anys. I penso que ara mateix estem en la mateixa situació. Tenim clar que és un partit per fer història i que és un partit diferent a tots els que hem jugat abans. Crec que en el meu equip, només. No puc pensar altra cosa. Molta confiança en els jugadors i hem fet un partidàs i guanyar.
2: Partit a caixa o faixa, guanyar i seguir a primera divisió o en cas d'empat o derrota contra l'Elx demà a Montilivi d'ascens a segona divisió. Més futbol, diumenge juguen els partits de tornada de les semifinals del play-off per pujar a la segona federació a 2:15 Cornellà Vilanova, amb avantatge dels del Baix Llobregat després de guanyar per 0-1, i a les 6 de la tarda Badalona l'Hospitalet. Els badalonins afronten el partit després d'haver guanyat 2-0 en el primer partit. Escoltem el tècnic local Miquel Azparren.
5: Bueno, claro, hay gente que se centra en por qué nos han generado en 10 minutos ocasiones. Yo me centro más porque en 80 hemos sido superiores. Ese es el trabajo que queremos nosotros hacer. Lógicamente, con el respeto que les tenemos, claro que te pueden hacer ocasiones, claro que te pueden incluso llegar a dominar, pero nosotros jugamos en casa, jugamos ante nuestra gente. Ya te digo, no vamos a jugar para defender el resultado, vamos a jugar para buscar un resultado.
2: Els dos partits es podran seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa Més. I en bàsquet, la primera incorporació de l'Espart Girona per la temporada que ve és Iana Martín. Escoltem Pere Puig, director esportiu.
6: Molt i molt contents que Iana Martín s'hagi decidit per la nostra proposta i jugui les dues properes temporades a Girona. Contents perquè disposarem d'una base amb molt i molt de futur, però que alhora és una realitat, una de les jugadores joves més importants d'Europa i que ens garantitza doncs, una bona direcció de joc, punts, defensa, caràcter, lideratge fins i tot per la seva edat, tot i la seva edat. Per tant, estem molt i molt satisfets.
2: Les paraules de Pere Puig, director esportiu de l'Uni Girona. I en waterpolo, avui es juga el segon partit de les semifinals de la divisió d'honor femenina entre el Sabadell i el Mataró.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem dilluns a partir de les 2, com sempre, puntuals. Bona tarda i millor cap de setmana.
7: La xarxa de comunicació local. Ona Malgrat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Acaba sense acord la reunió entre els sindicats en vaga i el Departament d'Educació. La tercera que han mantingut aquests darrers dies. El govern hi ha presentat una contraproposta de millores retributives enfocades a l'augment dels complements a tutors, a docents de centres de màxima complexitat o coordinadors digitals. La consellera Riubó admet que la demanda salarial universal de 500 euros mensuals al 2029 que han fet els sindicats no es pot complir.
2: La contraproposta que es va fer arribar doncs per part d'alguns sindicats doncs fa un parell de dies s'està comptabilitzant, realment està fora de l'abast doncs en aquests moments del marge que tenim, però penso que aquí l'important és poder valorar, poder avançar, perquè finalment doncs els maximalismes a vegades serveixen per mobilitzar, però s'ha de governar des del gradualisme, no? I per tant jo crec que és molt important posar en valor l'esforç que estem fent totes les parts, el govern però també el conjunt de sindicats, per anar acostant posicions.
1: Els sindicats no veuen bé la proposta que ha posat sobre la taula d'educació perquè no té caràcter universal i anuncien noves mobilitzacions. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
3: És una proposta que ja la vam rebutjar en el seu moment, aquests complements doncs a tutoria, uns complements singulars que no s'aplicarien a totes les nòmines. Per tant, hem tornat a rebutjar aquesta proposta i hem tornat a exigir que s'emmarquin en la proposta unitària que els hi vam traslladar en matèria salarial i que, per tant, el dimarts que ve vinguin amb una proposta en base a aquest marc que nosaltres els hi vam fer arribar.
1: Com sentien, han quedat per negociar dimarts vinent, justament també hem parlat de noves mobilitzacions coincidint el dia 10 de juny amb els exàmens de selectivitat i la visita del Papa. Per cert, que Educació incrementa en prop de 5.000 places noves FP per al curs vinent. D'aquestes, un miler són de nou accés. Enguany, a més, el departament incorpora un procés d'assignació alternatiu. I un altre dels temes del dia, els pressupostos de la Generalitat per enguany ja són al Parlament i es començaran a tramitar a principis de juliol. Els comptes ascendeixen a 50.000 milions d'euros d'aquests diners. 4.600 milions es destinen a finançar els compromisos adquirits amb els comuns i amb Esquerra fins al 2030, que han permès donar llum verda. L'oposició assegura que aquests pressupostos són, diuen, idèntics als presentats i retirats fa 3 mesos i acusen el govern Esquerra i Comuns de fer perdre el temps al país. I desconvocada la vaga de Rodalies prevista pel dia 27 de maig i el 5 de juny, que coincidia amb aturades de docents convocades a tot Catalunya, segons han informat els sindicats UGT i Comissions Obreres. En un comunicat han arribat a un acord amb la direcció de l'operadora pública per posar en marxa un procés de mobilitat.
4: Passen 3 de les 3 i comença l'Ona Maresme.
5: Ona Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
4: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresme, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.
6: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresme.
4: I comencem repassant els titulars més destacats de la comarca d'aquest divendres 22 de maig de 2026. Premià de Mar continua reclamant sense èxit a Madrid, informa sobre els efectes dels nous espigons. Martí Capçada.
7: 3 anys i mig després que comencessin les obres i un any després que s'acabessin, l'Ajuntament de Premià encara no ha aconseguit que el Ministeri de Transició Ecològica li faci arribar els informes d'impacte ambiental de la construcció dels nous espigons.
4: I 2 arrestats a Tordera per robatoris a vehicles i catalitzadors. Marc Tres Serres.
8: La policia local ha posat a disposició judicial 2 individus en operacions diferents. Un d'ells va ser enxampat gràcies a la xarxa de videovigilància del polígon de Can Verdalet.
4: El govern de Palafolls defensa l'alternança de línies I-3 entre les dues escoles de Palafolls. Melina Morilla.
9: L'Ajuntament manté el sistema d'oferir dues línies en una escola i una a l'altra per garantir l'equilibri educatiu davant la baixada de la natalitat. L'alcalde assegura que la prioritat és no perdre cap de les 3 línies actuals del poble.
4: Premià estrena aquest maig una altra fira animalista, la fira Abdac. Sergi Ferrer.
10: L'associació argentonina Abdac, de voluntaris en defensa dels animals de companyia, organitza pel diumenge 30 de maig la primera edició de la fira Abdac a Premià de Mar.
4: i Calella es tornarà a mobilitzar contra el càncer amb la 17a marxa solidària d'Oncolliga, Sergi.
10: La Fundació Oncolliga Calella tornarà a omplir el passeig de Manuel Puigvert de solidaritat amb una nova edició de la Marxa Solidària contra el Càncer. La cita arriba a la 17a edició i se celebrarà aquest diumenge 24 de maig, amb sortida i arribada al passeig de Mar davant del Monument de la Sardana.

0: Premià de Mar continua reclamant sense èxit a Madrid, informa sobre els efectes dels nous espigons. Mar Tresserres, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma. Sí, 3 anys i mig després que comencessin les obres i 1 any després que s'acabessin del tot, l'Ajuntament de Premià de Mar encara no ha aconseguit que el Ministeri per la Transició Ecològica li faci arribar els informes d'impacte ambiental de la construcció dels nous espigons i tampoc cap informe sobre els resultats que ha donat la infraestructura. Aquest dimecres, com ja havia fet tantes vegades abans, Crida Premiarenca preguntava al govern per l'impacte ambiental i el regidor de Front Litoral, Antoni Sobirà, i l'alcalde li responien que encara no hi ha notícies de Madrid, però també afirmaven que, encara que sigui sense informe científic que ho certifiqui, és evident que els espigons han funcionat. Escoltem Pere Ramoneda, de Crida, Antoni Sobirà i Rafa Navarro.
2: Fa més d'un any que s'han acabat les obres, com heu pogut veure que ja han retirat el lletrero que feia publicitat d'aquestes obres del litoral. A veure si ara ja, que fa més d'un any que s'han acabat, tenim accés als informes d'impacte medioambiental.
3: A la vista està que funciona, una mica funciona tot allò, perquè hi ha una platja. I dos, la pregunta que em va fer vostè, jo li vaig contestar per correu, que ho havíem demanat al Ministeri, i no ens ha contestat al Ministeri. Ho hem demanat reiterades vegades i no ens contesta, ja suposo que el seu dia ens contestarà o estan esperant uns plaços.
4: De fet, complementant, hi va haver un compromís per part del Ministeri de fer un seguiment als primers 5 anys, perquè, com sabem, el canvi climàtic i s'ha comprovat amb les ventades, etc., doncs calia veure que aquesta solució, que sempre s'ha dit que no era definitiva, fos com a mínim eficient, i estem esperant no només l'estudi mediambiental, estem esperant el retorn de l'actuació. Nosaltres visualment veiem que funciona.
1: Tot i que el gener passat el mateix Sobirà deia a Premià Mèdia que aquest any caldria tornar a fer transvasament de sorres de llevant cap al centre perquè hi ha un excés de sorra més amunt del port, de moment no ha transcendit que s'hagi de fer, malgrat que ja falta molt poc perquè comenci oficialment la campanya de platges. Recordem que la decisió sobre aquest transvasament no la pren l'Ajuntament, sinó que ho acorden Generalitat i Marina Port Premià.
0: I 2 arrestats a Tordera per robatoris de vehicles i catalitzadors. Mar Tresserres, seguim amb tu.
1: Sí, com dèiem abans, la policia local de Tordera ha dut a terme aquesta setmana 2 intervencions destacades que s'han saldat amb la detenció de 2 homes per delictes contra el patrimoni. L'ús de la tecnologia i la col·laboració ciutadana han estat claus per resoldre els 2 casos. La primera de les actuacions va permetre detenir un veí de Vilalba Sasserra, de 38 anys, acusat de robar catalitzadors de vehicles. L'individu, que acumula un llarg historial delictiu amb 63 antecedents, va ser identificat gràcies al sistema de càmeres de seguretat instal·lat al polígon de Can Verdalet. En el moment de la seva identificació, els agents van registrar el seu vehicle, on van localitzar diverses peces de cotxes que acabaven de ser tallades, així com les eines utilitzades per cometre el furt. L'home ha estat detingut per un presumpte delicte de furts i danys. D'altra banda, durant el passat cap de setmana, la policia local també va arrestar un home de 43 anys com a presumpte autor d'un robatori a l'interior d'un vehicle. L'avís, que va arribar gràcies a la col·laboració ciutadana, va permetre que una patrulla es desplacés immediatament fins a l'aparcament del Prat de la Riba. Per en arribar al lloc, els agents van sorprendre l'individu manipulant l'obertura d'una furgoneta. Després de la detenció, la policia local va instruir les diligències oportunes i el cas ha sigut traslladat als Mossos, que s'han fet càrrec de la investigació final.
0: Més qüestions. El govern defensa l'alternança de línies D3 entre les 2 escoles de Palafolls. Melina Morilla, bona tarda.
5: Bona tarda, així és. L'Ajuntament manté l'aposta per l'alternança de línies D3 entre les 2 escoles del municipi. Una planificació acordada amb el Departament d'Educació per evitar perdre oferta educativa davant la baixada de la natalitat. El sistema estableix que una escola tingui 2 línies i l'altra 1 alternant-se cada curs. El pròxim curs Ferreries disposarà de 2 aules D3 amb 38 places, mentre que Masprats n'oferirà 1 amb 19. El problema és que aquest any hi ha hagut 25 sol·licituds per entrar a Masprats de cara a l'any vinent, fet que deixarà 6 infants sense poder accedir al centre com a primera opció. Les famílies afectades van intervenir ahir al ple municipal per reclamar a l'Ajuntament que pressioni la Generalitat i revisi la planificació prevista i ampliï l'oferta davant la demanda de places. L'alcalde, Francesc Alemany, va assegurar que no havia canviat cap de les circumstàncies que havien motivat l'alternança per garantir l'equilibri educatiu del municipi.
6: No estic dient que estic convençudíssim que tinc tota la punyetera raó del món mundial, no ho estic dient, eh? Però sí que estic bastant convençut, en aquest sentit, de les decisions que es van prendre i per què es van prendre. I d'una estratègia que ja es va utilitzar en el passat per intentar equilibrar una tensió que hi havia sobre les escoles, en aquell cas per sobre matrícula, no? però una atenció que s'ha gestionat, a la qual se sometien les escoles i que per poder-la compensar es anava canviant cada any 2-3, 2-3, 2-3. En aquest cas és per sota, 1-2, 1-2, 1-2. L'estratègia és bona per intentar mantenir la qualitat de tota l'oferta educativa del municipi.
5: Segons el govern municipal, tots els infants tindran plaça al poble, encara que no sigui el centre escollit en primera opció. L'executiu assegura que l'única línia vermella seria perdre una de les tres línies educatives per mancat de demanda. Precisament aquest és el risc que denuncien les famílies. Algunes asseguren que si finalment no entren a Mas Prats, optaran per escolaritzar els seus fills fora de Palafolls. Una situació que podria acabar reduint encara més la demanda al poble i, en conseqüència, podria comportar una línia menys d'I3. Durant el ple, una de les mares va remarcar que el conflicte no és una qüestió de qualitat entre escoles, sinó de poder escollir el projecte educatiu que prefereixen pels seus fills. Segons va dir l'alcalde, el Departament d'Educació ha garantit que, de moment, les tres línies d'I3 es mantindran el curs vinent. El debat sobre les preinscripcions va centrar bona part del ple municipal d'aquest dijous passat, una sessió que va comptar amb 33 punts a l'ordre del dia.
0: Gràcies, Melina. I Premià de Mar estrena aquest mes de maig una altra fira animalista, la fira Abdac. Sergi Ferrer.
7: L'associació argentonina Abdac de Voluntaris en Defensa dels Animals de Companyia organitza pel diumenge 30 de maig la primera edició de la Fira Abdac a Premià de Mar. Durant tot el dia, la plaça dels Països Catalans acollirà parades, tallers, concursos, actuacions musicals i fins i tot una arrossada popular en un esdeveniment on col·labora l'Ajuntament, el CAT Maresme i fins una vintena d'entitats maresmenques. La presidenta de l'Abdac, Susana Sánchez, ens ha presentat la iniciativa com una forma de celebrar el 5è aniversari de l'entitat i continuar guanyant visibilitat.
8: Aquest any celebrem els 5 anys de l'associació i ho volem compartir amb tots vosaltres fent un gran esdeveniment a Premià de Mar, un municipi que sempre ens ha donat suport i que estima els animals tant com nosaltres. En aquest esdeveniment hi haurà moltes activitats com paradetes solidàries, plantes i productes per mascotes, roba de segona mà, tallers infantils, zona de jocs per totes les edats. Farem tarot i neteges energètiques, concurs de mascotes, hi haurà també un arròs popular i per la tarda doncs, hi ha una miqueta més de marxa amb batucada, classe de zumba i acabant amb un concert en directe. Tot això anirà acompanyat durant tot el dia amb una barra de bar per poder hidratar-nos bé. També farem xerrades molt interessants sobre convivència i adaptació dels gossos a una nova llar. Temes també com la por als petards i els trons i moltes altres coses relacionades amb el benestar animal. Sobretot aquest dia ens servirà per donar visibilitat a la nostra feina i explicar tot el que hem aconseguit i compartir els projectes de futur. Des d'Abdac volem donar les gràcies a totes les persones, entitats i especialment a l'Ajuntament de Premià de Mar per ajudar-nos a fer possible aquest esdeveniment.
7: Com diem, la jornada inclou una arrossada popular i els tiquets, al preu de 12 euros, es podran adquirir a la mateixa fira durant tot el matí. Segons ens ha explicat Sánchez, l'Abdac treballa actualment sobretot en la captació de fons que ajuden a l'activitat del CAT Maresme, però tenen l'aspiració de créixer i de disposar algun dia del seu propi refugi d'animals. Com diem, la convocatòria compta amb la col·laboració de l'Ajuntament, que hi aportarà l'equipament per a les parades i resta d'activitats. La regidora de Benestar Animal, Magda Franquesa, ens ha dit que quan li va arribar la proposta ni li va passar pel cap no donar-li suport i ha reivindicat la tasca d'entitats com l'Abdac.
9: Quan des d'Abdac em van proposar portar aquesta fira al nostre municipi, ni em va passar pel cap no donar-lo suport. Crec que les associacions animalistes fan una feina imprescindible i quasi sempre des del voluntariat i amb molt d'esforç personal. Per això, des de la Regidoria de Benestar Animal, volem posar en valor tota aquesta feina i continuar col·laborant amb iniciatives que promoguin el respecte, la responsabilitat i el benestar animal. Vull agrair especialment a Abdac la confiança i la il·lusió amb què hem preparat aquesta jornada i animar tots els veïns i veïnes, com no, a participar i a gaudir d'un dia molt especial.
7: Val a dir que l'Abdac ha participat en el passat a la Fira Animalada de Premià de Mar i també a la desfilada de gossos en adopció al camp de futbol que organitza l'Ajuntament i el Club Esportiu Premià. Pel que ens han dit, dependrà de com vagi aquesta primera experiència que l'entitat es plantegi que tingui continuïtat.
0: La fauna nocturna del Molí de la Sal i les mines de Can Palomeres obrirà una nova edició de la Setmana de la Natura a Malgrat, Ona Malgrat.
10: Malgrat celebrarà una nova edició de la Setmana de la Natura amb activitats programades entre el 23 de maig i el 7 de juny per conscienciar la gent a tenir cura de la natura. El programa arrencarà dissabte amb l'activitat Bestioles Nocturnes, una proposta per descobrir i escoltar la fauna de nit a l'entorn del Molí de la Sal i les mines de Can Palomeres. L'activitat anirà a càrrec del grup de Ciència Ciutadana del Molí de la Sal. Diumenge se celebrarà la passejada Can Palomeres del Ferro al Ratpenat, guiada pels membres de l'associació Natmont, en Quim Aubanell i Santi Poc. La programació continuarà el dissabte 30 de maig amb l'activitat Descobrim els herbaris i tallers d'estampació botànica amb flors fresques. Concretament, es farà una sortida de recol·lecció de plantes des del Molí de la Sal i després s'elaborarà un herbari amb Ethan López i Sabina Gispert. D'altra banda, el 6 de juny es farà la tercera edició del degoteig de paraules amb lectures i música a càrrec del Club de Lectura de la Biblioteca La Cooperativa i l'Aula Contrapunt. Finalment, el diumenge 7 de juny, la Setmana de la Natura, clourà amb un taller d'ennaiament d'ocells amb l'ornitòleg Joan Carles Abella.
0: Gràcies, Iur Savinyà. Es prepara per una nova edició de l'Aplec de l'Arola. Martres Serres.
1: Aquest diumenge, el nucli d'Ursavinyà es convertirà en l'escenari de l'Aplec de l'Arola, una cita que es consolida com un dels actes més destacats del calendari festiu de la zona. Organitzat pel Montpalau Team, amb la col·laboració de l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona, l'esdeveniment promet una diada pensada per a gaudir en família. La jornada començarà ben d'hora, a 9:45, amb la ruta clàssica que sortirà des del Pla de Cal Capità en direcció a Ursavinyà. A partir d'aquí, la programació combina la vessant més cultural amb la tradició popular. A les 11, l'escriptor Dani Rangil, entrevistat a l'Ona Maresma fa unes setmanes, presentarà el llibre Llegendes i rondalles dels Països Catalans. Poc després, a les 12, es faran danses tradicionals. A 12:45, se celebrarà la missa a l'església de Sant Llop, seguida per una cerca vila gegantera fins a l'ermita de l'Arola, on es clourà amb una cantada popular. I a les 3 de la tarda tindrà lloc la rifa organitzada pel Montpalau Team. Tot seguit, a les 4, el Pallasso Catastrofe oferirà una actuació pels més petits i el dia es tancarà a les 5 amb una actuació musical. Durant tot el matí també s'han programat tallers per a totes les edats, incloent-hi tir amb arc, jocs de fusta i un taller de trapassomnis. Paral·lelament, els assistents podran passejar per una fira artesana amb productes de quilòmetre zero provinents del Montnegre i Rodalies, on hi haurà, com dèiem, artesania i també menjar i beguda. El servei de bar anirà a càrrec del Cau de Pineda, que també posarà a la venda marxandatge exclusiu de l'Aplec, com la nova samarreta del Montnegre, on hi haurà places limitades. L'organització anima tothom a participar-hi i per més informació es pot consultar al perfil d'Instagram aplecarola o enviar un correu a aplecarola@gmail.com.
0: Gràcies, Marc. I més de 700 alumnes de Palafolls participen en una nova edició de l'English Day. Melina.
5: Aquest divendres els centres escolars de Palafolls de primària i secundària han tornat a celebrar una nova edició del projecte English Day. Aquesta iniciativa, que es du a terme de forma ininterrompuda des del 2016, neix de la coordinació entre escoles i institut per potenciar l'ús de l'anglès entre els alumnes. Durant tota la jornada, l'activitat s'ha traslladat fora de les aules amb diverses propostes conjuntes que han omplert diferents espais del poble. A la plaça de Popi, els estudiants han participat en una gimcana, un intercanvi de cartes en anglès i fins i tot han après i ballat danses escoceses. Un dels plats forts de la diada ha estat també la representació d'obres de teatre en llengua anglesa. El Teatre de Palafolls ha acollit tres passis de l'obra The Plastic Mermaid amb versions adaptades als diferents cicles educatius de primària. Paral·lelament, a l'institut, els alumnes de secundària han pogut gaudir de les obres Romeo and Juliet i Emoji. En total, la jornada ha comptat amb la participació de més de 700 alumnes. Aproximadament han participat uns 531 estudiants de primer de primària a sisè i 184 de secundària de primer i segon d'ESO.
0: I Llavaneres obre la convocatòria de la Brigada Jove 2026 amb 4 places. Martí.
11: Així és, com tu dius, Gemma, l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres s'ha obert la convocatòria per incorporar 4 peons a la Brigada Jove 2026 dins del Pla Local d'Ocupació finançat amb el suport de la Diputació de Barcelona. El programa s'adreça a joves del municipi d'entre 16 i 20 anys o fins als 25 en cas de persones amb discapacitat, amb l'objectiu de facilitar-los una primera experiència laboral i ajudar-los en la transició cap al món de la feina. Les persones interessades poden poden presentar les seves sol·licituds fins al 4 de juny a través del tràmit habilitat per l'Ajuntament. La iniciativa impulsada per la Regidoria d'Ocupació vol oferir oportunitats laborals al jovent del poble i proporcionar eines i experiència pel seu futur professional. Les bases de la convocatòria i la documentació necessària ja es poden consultar a través dels canals municipals.
0: I Lluís Llobet repeteix com a alcaldable d'Esquerra per les properes eleccions municipals a Canet, Ràdio Canet.
12: Quan encara queda un any per les eleccions municipals, els partits ja comencen a engegar tota la maquinària que ho farà possible. A Canet, el primer nom a donar-se a conèixer com a candidat a l'alcaldia en els comicis del 2027 és el de Lluís Llobet per Esquerra Republicana de Catalunya. De fet, la seva ha estat l'única candidatura presentada i ha estat escollit per unanimitat amb una única abstenció. Actualment, Lluís Llobet és el primer tinent d'alcaldia i regidor d'Hisenda, Sostenibilitat i Agenda 2030. I aquesta és la segona vegada que és escollit com a candidat a l'alcaldia de Canet. Fa uns dies es va celebrar l'Assemblea Local d'Esquerra Republicana de Catalunya per escollir l'alcaldable de cara a les properes eleccions. Només s'hi va presentar un únic candidat, Lluís Llobet. Ell mateix comenta com encara aquest nou repte.
13: Bé, jo l'encaro molt positivament, en el sentit de que tinc ganes, tinc empenta, i que tenim una històrica darrere en què hem demostrat la nostra gestió.
12: De moment, des del partit, no es preveu fer cap presentació oficial fins a la tardor.
0: I desfilada de moda i tallers de tendències a la Shopping Malgrat aquest dissabte. Ona Malgrat.
10: Aquest dissabte se celebra la 12a edició de la Shopping Malgrat, una iniciativa dedicada al comerç local i portada

0: espai se celebrarà una altra masterclass, en aquest cas de moda, una sessió d'assessorament d'imatge conduïda per Carola Mate i Marta Pozo. Les activitats continuaran a les peixateries velles convertides novament en espai gastronòmic. Allà s'hi farà el taller Aprèn a dibuixar amb llet la teva pròpia tassa, a càrrec de Kisa Coffee. A més, al migdia s'hi podrà fer un vermut i a la tarda hi haurà música amb DJ fins al vespre. Altres establiments també se sumaran al Shopping Magrat amb activitats pròpies. La joieria Blanco sortejarà una joia, mentre que Finques Quim oferirà una experiència virtual per visitar un habitatge. D'altra banda, la floristeria Flors i Violes organitzarà un taller per crear un ram floral a la plaça de l'Església i la joieria Mora també oferirà un flash de moda per mostrar novetats en joieria.
1: I Calella es torna a mobilitzar contra el càncer amb la 17a marxa solidària d'Oncolliga. Sergi.
2: La Fundació Oncolliga Calella tornarà a omplir el passeig de Manuel Puigverd de solidaritat amb una nova edició de la Marxa Solidària contra el Càncer. La cita arriba a la 17a edició i se celebrarà aquest diumenge, amb sortida i arribada al Passeig de Mar, davant del Monument de la Sardana. La caminada, que ja s'ha convertit en una de les activitats solidàries més consolidades de la nostra ciutat, oferirà dos recorreguts de 8 i 12 quilòmetres perquè els participants puguin escollir l'opció que millor s'adapti a les seves possibilitats. La sortida està prevista a 8:45 del matí. Totes les persones inscrites rebran una samarreta commemorativa, esmorzar, i podran participar en el sorteig de diversos regals cedits pels comerços de la ciutat. Enguany s'han recollit prop de 150. Escoltem a Maria Pera i Teresa Artigues.
3: Estem molt agraïts a, bueno, a botigues de Calella, establiments, hotels
4: sí, també, perquè hi ha
3: restaurants.
4: Sí, i els restaurants, vull dir, això ens col·laboren sempre cada any, i a més, a vegades hi vas a demà i t'assembles, ai, poder, no, ja t'espero, escolta, i tant, faltaria més, ja ho saps, que nosaltres per on colliga el que sigui.
2: Les inscripcions anticipades tenen un preu de 10 euros i es poden formalitzar fins avui al local d'Oncolliga Calella, al carrer Costa Forneguera 34, o bé a través del web de la Fundació. El mateix dia de la marxa el preu serà de 12 euros. Els nens i nenes fins a 7 anys podran participar-hi gratuïtament. Des de la Fundació Oncolliga recorden que totes les activitats que impulsen tenen com a objectiu millorar el benestar i l'atenció de les persones malaltes de càncer i de les seves famílies. En aquest sentit, destaquen iniciatives com l'Espai Domum, inaugurat recentment a l'Hospital Sant Jaume de Calella, on l'entitat hi desenvolupa diverses activitats de suport i acompanyament. La marxa solidària contra el càncer espera reunir prop de 1.000 participants en una jornada esportiva i solidària que combina activitat física, convivència i sensibilització en la lluita contra el càncer.
1: Parlem d'altres qüestions. Nous treballs d'asfaltatge als carrers Garbí i Tramuntana de la Cortesa a Sant Vicenç de Montalt. Martí.
5: Doncs sí, la setmana vinent es duran a terme treballs d'asfaltatge als carrers Garbí i Tramuntana per completar les obres de renovació de la xarxa d'aigua del sector La Cortesa. Les actuacions es faran entre el dimarts 26 i dijous 28 de maig i formen part dels repassos finals del projecte executat per Gest Aigua. Durant els treballs hi haurà afectacions puntuals al tràmit, als trams on s'estigui actuant. Els carrers afectats quedaran temporalment tallats a la circulació general mentre es facin les tasques de fressat i asfaltatge. Tot i això, es permetrà l'accés als veïns perquè puguin entrar i sortir dels seus habitatges amb una gestió dels accessos adaptada a l'evolució de les obres.
1: Gràcies, i l'Ajuntament de Calella comprarà noves marquesines per les parades de bus. Sergi.
2: El portaveu de Junts i segon tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Calella, Josep Grima, confia que a partir del setembre, coincidint amb el nou curs, es comencin a notar les millores anunciades al servei de bus de la línia 618, utilitzada diàriament per estudiants i treballadors que es desplacen cap a Barcelona. La ruta forma part del pla de xoc impulsat per la Generalitat per reforçar el transport interurbà, dotat amb 21 milions d'euros i mig. Escoltem Josep Grima.
6: Estem convençuts que a partir del setembre hi haurà un canvi important. Si aquest canvi no hi és, també li dic que el nostre compromís també és instar perquè aquest servei comenci a funcionar, diguem-ne, continuï funcionant, perquè creiem que funciona bé, però que continuï funcionant d'una manera més que excel·lent.
2: Territori ha inclòs la línia 618 dins el paquet de 95 línies d'arreu del país on es preveu augmentar les freqüències, renovar vehicles per reduir emissions i millorar la informació als usuaris. Són precisament les principals reivindicacions que fa mesos posen sobre la taula els passatgers que denuncien un servei saturat i amb incidències recurrents. En paral·lel, l'Ajuntament de Calella invertirà 40.000 euros en la renovació de les marquesines de les parades de bus. La partida forma part de la modificació pressupostària aprovada en l'últim ple.

0: En cultura, els colors a Duke Ellington és la proposta musical i teatral d'aquest cap de setmana al TMC de Canet, Ràdio Canet.
1: Arriba al Teatre Municipal de Canet l'espectacle Els Colors de Duke Ellington, una proposta que combina teatre i música i que s'adreça a tots els públics. Girona Jazz Project i Cascai Teatre estan al darrere d'aquesta aposta cultural que dona a conèixer la història del jazz d'una manera teatral i còmica de la mà de la figura del músic Duke Ellington. Aquest és un concert que podríem definir de teatral, un espectacle còmic i musical on una big band de 9 músics i 2 actors ens presentaran un recorregut musical a través de la història del jazz, tot passant pel filtre humorístic i l'univers creatiu de Marcel Tomàs, que a banda d'exercir com a mestre de cerimònies, interpretarà juntament amb els músics coreografies, esquetxos humorístics i cançons. Una aposta per donar a conèixer el jazz en nous formats i per al gran públic. La cita és aquest dissabte a les 8 del vespre a la Sala Odeon del TMC. Les entrades tenen un preu de 18 euros.
0: Moment ara de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
2: El temps de moment aquest migdia continua marcat bàsicament per l'estabilitat i per la calor, unes temperatures que aquests últims dies han pujat clarament i que encara poden ser més altes de cara a diumenge i dilluns de la setmana vinent, amb algunes màximes fregant els 30 graus cap a l'interior de la comarca. De moment sembla que continuem a més també amb un temps estable, un temps assolellat, i aquesta tarda, com aquest matí, el sol serà el protagonista. De tota manera, tenim aire molt càlid al damunt i la temperatura de l'aigua del mar prou freda com perquè es puguin formar bancs de boira que puntualment entre aquesta propera matinada i demà al matí podrien afectar alguns sectors del litoral maresmenc, de forma sempre aïllada i poc important, però no hem de descartar aquesta possibilitat. Amb més humitat demà les temperatures reculen una mica, sobretot a prop de la costa, però diumenge es torna a recuperar la mica que baixin demà. Diumenge pugen fins i tot encara més que avui i puntualment, com ja hem dit, es poden superar els 29 graus en alguns sectors de l'interior del Maresme, tant diumenge com dilluns. Tot això amb molta tranquil·litat pel que fa als vents i pel que fa a l'estat del mar i, com dèiem, amb un cel serè, a excepció d'aquests puntuals bancs de boira que puguin aparèixer durant el matí de demà, doncs amb un cel ben serè a tot el Maresme.
0: Molt bé, doncs aquesta és la previsió del temps per aquest cap de setmana i els pròxims dies. Nosaltres ara farem una breu pausa de només 3 minuts, una pausa ben curteta aquí a l'Ona Maresma. I quan tornem, com sempre, a la mateixa hora, repàs a les xarxes socials, avui amb en Sergi Ferrer. També parlarem amb la Zoraida Gómez per el Dia Mundial de l'Esofagitis Eosinofílica i doncs bé, coneixerem la història del seu fill i de la seva lluita contra aquesta malaltia. Per altre costat, també tenim cinema amb la Mireia González, com cada divendres, per repassar les estrenes més destacades a les sales i també a les plataformes, i també teatre. Parlarem avui d'una obra que porta per nom El professor Bromera. Tot això a l'Ona Maresma d'aquí a només 3 minuts. Fins ara, no marxeu.
3: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
2: 34 minuts que passen a l'Ona Maresma, moment de fixar-nos en les xarxes socials amb en Sergi Ferrer des de Calella. Sergi, bona tarda.
3: Bona tarda.
2: Comencem doncs veient què és important avui doncs repassar la comarca.
3: Doncs parlem del Consell Comarcal del Maresme, que ha posat en marxa la segona edició del programa Enlairem el nostre projecte, una iniciativa pensada per ajudar joves emprenedors a consolidar negocis de recent creació a la comarca. El programa, adreçat a persones menors de 35 anys, compta amb el suport de la Diputació de Barcelona i ampliarà enguany fins a 20 les places disponibles després dels bons resultats de la primera edició. La formació començarà al juny amb sessions sobre gestió empresarial, digitalització, intel·ligència artificial, màrqueting i vendes. El projecte també inclourà activitats de cohesió i lideratge en una masia del Maresme, així com un procés de mentoratge individualitzat entre setembre i novembre per ajudar els participants a fer créixer els seus negocis.
2: Molt bé, això pel que fa en clau comarcal. En clau internacional, què és notícia?
3: Doncs males notícies, ja que un turista australià de 53 anys ha mort mentre feia el camí Inca cap al Machu Picchu al Perú. L'home, que estava de vacances amb la seva esposa, va desaparèixer durant una ruta en una zona de fort pendent i vegetació densa. Segons les autoritats, la víctima hauria perdut l'equilibri mentre baixava unes escales conegudes com 50 grades, en un tram molt freqüentat pels excursionistes que visiten la zona arqueològica del Machu Picchu. Els equips de rescat van localitzar el cos hores després en una àrea de difícil accés. Les autoritats peruanes ja han informat a l'ambaixada d'Austràlia per iniciar els tràmits amb la família del turista.
2: Vaja, doncs lamentem la mort d'aquest turista australià. El tema curiós del dia, Sergi.
3: Doncs cop dur per al famós concurs televisiu Passapalabra. El Tribunal Suprem ha obligat Antena 3 a deixar d'emetre el Rosco, la prova més emblemàtica i seguida del concurs, després de donar la raó a l'empresa neerlandesa MCNF en una llarga batalla judicial pels drets del format. La sentència confirma que el joc està protegit per la propietat intel·lectual i prohibeix a A3Media continuar emetent qualsevol programa que inclogui una prova basada en aquest model. A més, la cadena haurà de destruir els enregistraments relacionats amb aquest format. El Suprem també obliga Antena 3 a indemnitzar l'empresa propietària dels drets pels danys ocasionats i fixa una penalització de 50.000 euros si continua emetent el Rosco. Tot plegat arriba només mesos després que el programa entregués el pot més gran de la seva història, més de 2,7 milions d'euros.
2: Vaja, doncs potser s'han quedat sense calés després d'entregar aquest premi tan gran. Ara a sobre els hi reclamen 50.000 euros més, no?, d'indemnització per a aquesta empresa que diu que doncs té aquests drets, no?, d'aquest joc televisiu. Bé, veurem com acaba aquest tema. Sergi, no marxis, que anem a conèixer la pregunta del dia. Molt bé, doncs què estem preguntant?
3: Doncs avui preguntem si participaríeu alguna vegada a un concurs televisiu de l'estil Passapalabra, amb dues opcions, sí i no.
2: Molt bé, Sergi, tu participaries en algun concurs televisiu?
3: Mai m'han cridat l'atenció. Sí que sóc molt de jugar jocs d'aquests de trivia i de preguntes, però jo crec que es canvia molt quan tens càmeres davant.
2: Uh-huh. En Martí, de fet, haig de dir que va intentar participar, es va presentar al càsting d'un concurs de televisió.
4: Ei, no, perdona, vaig participar-hi, Gemma, al Gran Dictat. No t'he ensenyat el vídeo.
2: Però també vas fer el càsting de Tu cara me suena.
4: Sí, o sigui, vaig fer el càsting de Tu cara me suena i vaig participar al Gran Dictat i un programa de petits que es deia Nom Ratllis, però això ja fot de l'any de la Pico. Però sí, sempre m'han fet gràcia a mi aquestes coses. Ja quan he vist la pregunta d'en Sergi, no he dubtat en votar que sí.
2: De fet, ens agradaria participar en un concurs, oi que sí, Martí?
4: Sí, bueno, tu m'has comentat aquest de la gran cita de TV3, però jo no hi aniré pas allà. O sigui,
2: mira, si no hi vaig, jo no hi vaig. Així que torna-t'ho a pensar, que no, si no tindràs problemes amb mi, tu mateix.
4: Uf, quina vergonya. Jo millor els concursos aquests de preguntes. El Gran Dictat o un estil així, perfecte, però ja la gran cita són paraules majores, eh?
2: Són paraules majores. Doncs bé, Sergi, aquesta és la pregunta del dia i doncs poden trobar-la a Instagram i a X, oi?
3: Correcte.
2: Molt bé, doncs gràcies. Fins ara.
3: Fins ara.
2: Doncs bé, en relació al Dia Mundial de la Esofagitis Eosinofílica, parlem amb la Zoraida Gómez, presidenta de l'Associació Espanyola d'aquesta malaltia i també infermera a l'Hospital Sant Jaume de Calella, sobre la importància de la conscienciació de l'esofagitis, de les activitats benèfiques que es faran i també d'un projecte amb realitat virtual per ajudar els infants que s'han de sotmetre a endoscòpies recurrents a reduir la por i l'ansietat abans de les proves mèdiques. Sergi, endavant.
3: Doncs sí, Gemma, avui entrevista referent també al dia important que és avui, que és el Dia Mundial de la Malaltia Esofagitis Eosinofílica. I avui parlem doncs, amb la presidenta de l'associació AIDESEO, parlem amb Zoraida Gómez. Per començar, Zoraida, volia preguntar doncs, com afecta les persones que la pateixen.
5: Pues la esofagitis eosinofílica, si vols, a partir d'ara podem dir EOE, que és més fàcil,
3: vale,
5: i per
3: perfecte.
5: Això serà més ràpid de poder verbalitzar, que és un nom una mica complicat. Uh-huh. Pues una malaltia de base autoimmune que afecta a l'esòfag amb diferents motius. Un d'ells és la reacció indirecta d'algun aliment, pot ser mediambiental també, i fa inflamació de l'esòfag perquè es posicionen eosinòfils, que són uns glòbuls blancs que no han d'estar allà. Això fa que la mucosa es vegi afectada i, a més, es va fent com més estreta l'esòfag fins a arribar en moltes ocasions, i avui dia som la primera causa estatal de disfàgia en joves i adults i adolescents de la disfàgia, que és la impossibilitat de menjar aliments sòlids.
3: Ets la presidenta de l'associació, si no m'equivoco, també treballes a l'Hospital de Calella, si no estic equivocat?
5: Sí,
3: correcte.
5: Treballo a l'Hospital de Calella.
3: Clar, aquesta realitat tinc entès que també la vius molt de prop, com a mare d'un nen doncs, amb aquesta malaltia. Com canvia el dia a dia d'una família?
5: Bueno, pues la veritat és que, com ja sabem que aquestes malalties, que en ocasions són complicades de diagnosticar, pues el camí fins a arribar al diagnòstic pues és molt dur. Una vegada tens el nom, pues has d'adaptar-te, perquè a més és una malaltia que avui dia no té cura, que és una malaltia crònica i ha arribat per quedar-se. Has de fer molts de canvis, molts de visites al metge, ingressos, i un acompanyament que a vegades psicològicament i en tot l'àmbit psicosocial pues afecta molt. Afecta molt a la qualitat de vida, tant de la persona que la pateix com al voltant d'aquella persona.
3: Uh-huh. Parlem del dia d'avui, que és el Dia Mundial de l'EOE, com hem comentat. Quin és el principal objectiu d'aquesta jornada?
5: Pues avui, que és el Dia Mundial, és el segon Dia Mundial de la EOE, pues el nostre objectiu és sobretot visibilitat, conscienciació, i perquè puguem que tothom ens conegui. No? És una malaltia que la prevalència cada vegada és més elevada, però és cert que segueix sent una malaltia molt desconeguda per moltíssima gent. I com és una malaltia molt invisible, perquè és com per dintre del cos, no la veus, pues dona la sensació que no passa res, no? Aquest any hem decidit fer una campanya forta de visibilitat i conscienciació, on hi ha uns vídeos que creiem que reflexa des del nen fins a l'adult el que passa amb aquesta malaltia, des de la incertesa, l'aïllament, la por, tota aquesta cadena de problemes que comporten tenir una malaltia com és una malaltia crònica.
3: De fet, per això fem aquesta xerrada, Zoraida, per donar visibilitat als oients que ens estan escoltant i també doncs, que s'assabentin, no?, també d'aquesta malaltia. Heu preparat diferents activitats solidàries per aquests dies. Quines iniciatives fareu? Així la gent en té consciència.
5: Pues vam començar perquè, com és una malaltia que comporta molt a l'acte de menjar. El primer que vam fer va ser l'estovalla solidària, que hem repartit pues, 47.000 estovalles des d'hospitals. El primer que ens va donar el suport va ser la CERS amb l'Hospital de Calella, Blanes, tots els seus hospitals que tenen dintre, universitats, restauració. O sigui que això és una de les campanyes que també hem fet i actes. Després tenim un concert benèfic el diumenge 24 a l'Església de Tordera, un concert de gospel per recaudar fons també per un projecte pediàtric, perquè aquestes, amb aquesta malaltia l'única manera de diagnòstic és, diagnòstic seguiment de la malaltia és fent endoscòpies. Llavors estem treballant per un projecte amb realitat virtual per poder preparar els nens abans de l'endoscòpia, perquè genera molta por, incertesa, i a vegades pues, no volen anar a l'hospital, és un, perquè sigui un àmbit una mica més tranquil i més segur.
3: De fet, aquí, amb aquesta última iniciativa, hi volia entrar especialment perquè l'he trobat superinteressant. Al final és una de les accions solidàries que anirà destinada a aquest projecte doncs, concret que mencioneu, que més va relacionat directament doncs, amb els infants i també amb la realitat virtual. Et vull preguntar més a fons, no?, en què consisteix aquest projecte, crec que es diu Nixie for Children, no?, que feu referència, i com pot ajudar els nens, no?, que s'han de sotmetre a aquestes endoscòpies constants.
5: Pues com dius, és Nixie for Children és l'empresa i ells hem fet el projecte que es diu Nixie, l'endoscòpia sense por, que és perquè els nens normalment, com són cada 3 mesos, tenen molta por i és per ajudar les famílies a poder portar aquesta etapa o aquesta època que ens toca complicada, sobretot al principi, no? A través de realitat virtual podran veure des que arriben a l'hospital fins que surten tot el que passarà amb Nixie i Pixie, que són els dos ninos de realitat virtual, on amb realitat i amb explicant i jugant poden fer al nen el trajecte perquè pugui veure abans d'anar a l'hospital.
3: Clar, trobo molt valenta aquesta iniciativa, sobretot fent referència a nens i que avui en dia la tecnologia està doncs, amb tots nosaltres, doncs, que aposteu per la realitat virtual, en aquest cas amb Nixie for Children, doncs és una iniciativa doncs, molt valenta, perquè tu ho acabes de comentar, parlem d'infants que han de passar per endoscòpies cada pocs mesos, 3 mesos, has comentat. Quin impacte psicològic pot arribar a tenir això en un nen, clar?
5: Molt. Llavors, és el que vam parlar, no? Després de moltes percepcions de les famílies quan parlem i quan els professionals, perquè ens juntem a vegades en congressos i així parlem, pues vam veure aquesta necessitat, no? Aquesta eina d'acompanyament, de suport i d'educació en salut perquè els nens no tinguin tanta por, no? Perquè ho veurem reflectat, perquè arrel d'això amb la societat mèdica de digestius pediàtrics farem un estudi perquè es pugui demostrar realment que són eines que ens poden ajudar a fer aquest acompanyament i que els nens no tinguin aquest neguit o que han de patir, no? I aprofitant, com tu dius, que ja que tenim tots aquests avanços i que en moltes ocasions els nens pues, fan un mal ús, pues que aprofitarem això per poder donar suport i acompanyament i que també hem d'avançar, no? I això ens dona el suport per poder avançar.
3: Per acabar, Zoraida, quin missatge t'agradaria fer arribar especialment avui, que és el Dia Mundial, doncs a les famílies que conviuen amb aquesta malaltia, com és el teu cas, o que potser encara no saben què els passa?
5: Pues sí, perquè hi ha moltíssima gent que pateix la malaltia sense saber-ho, perquè han fet adaptacions alimentàries, que és una de les coses que a la campanya mundial diem, no? Que menjar no hauria de fer mal ni hauria de ser un acte de por. I que en moltes ocasions, jo sempre ho dic, no? L'empatia és molt important. Nosaltres a les estovalles solidàries hem posat COME, que són les sigles de comer, observar, mobilitzar i empatitzar, perquè no tothom menja ràpid, perquè aquestes, o sigui, no poden menjar ràpid, no poden menjar trossos grans perquè poden tenir una impactació alimentària. Llavors, no, una mica que no tothom és igual, i però no vol dir que sigui un problema. O sigui, en moltes ocasions ens hem d'adaptar i hem de tenir una mica d'empatia i mirar al costat sempre que podem.
3: Doncs, Zoraida, moltes gràcies per parlar amb mi avui, sobre, especialment avui, sobre aquesta malaltia, i esperem que totes aquestes iniciatives i projectes, doncs, tirin endavant amb molt bona cara i amb molt bons ulls.
5: Moltes gràcies a vosaltres per donar visibilitat, i us esperem en el concert, que és el primer de la temporada, o sigui, obren temporada amb nosaltres, amb moltes novetats i amb moltes sorpreses, i la música sempre ens acompanya i ens ajuda quan tenim un moment dolent. Llavors, per això també és el concert benèfic, perquè hi ha una causa benèfica per poder donar aquest acompanyament, i que millor amb la música i cantant.
2: I quan falten 10 minuts per arribar a les 4 de la tarda, anem al Tal Dia com avui amb en Marc Treserres. Marc, bona tarda.
4: Hola, Gemma, què tal? Bona tarda, com estàs?
2: Molt bé, tu què tal? Com va tot?
4: Home, ja de divendres amb moltíssimes ganes d'aquest cap de setmana, amb moltíssimes coses a fer, però abans amb ganes de com sempre, explicar-vos cosetes a les efemèrides.
2: Perfecte, així m'agrada, Marc. Aviam, comencem felicitant a famosos que avui fan anys.
4: Sí, exacte. Comencem a felicitar famosos que avui fan anys, que de fet n'hi ha uns quants. I, per exemple, mira, Naomi Campbell, la model londinenca, el cantant i compositor Morrissey, que també és londinenc, l'actriu nord-americana Maggie Q, l'actor i activista madrileny Willy Toledo, i després, en clau esportiva, que sempre n'hi ha algun, l'exjugador del Barça, Arturo Vidal, que és xilè, i un dels millors tenistes de la història, encara en actiu, el serbi Novak Djokovic.
2: Déu-n'hi-do, sí que fan anys, eh? Avui tenim moltes persones que celebren el seu aniversari, un 22 de maig. Més coses, algun dia internacional a destacar?
4: Sí, avui se celebra el Dia Internacional de la Biodiversitat, i després, tornant després de les notícies, a les 4, escoltarem una entrevista que va relacionada amb el tema de biodiversitat, perdó que no em sortia la paraula, natura i cuidar els ecosistemes.
2: Molt bé. No, és que hi ha a vegades algunes paraules que... Mira, avui, per exemple, precisament venim de l'entrevista amb la Zoraida Gómez, no? La sufagitis eosinofílica, que és una paraula que m'he hagut de repetir 10 cops, no? Per no equivocar-me, perquè de fet és complicada. Sí, hi ha paraules que se'ns atreveixen.
4: L'has de tallar potser a l'inici per la meitat, i quan et surtin les dues per separat ajuntar-les.
2: Exacte, això és una bona tècnica, veus? Marc, aviam, què podem explicar avui? Quines efemèrides tenim sobre la taula?
4: Doncs mira, seran dues relacionades a música, però només la segona, òbviament escoltarem música, jo crec que us agradarà molt la cançó, però primer expliquem-ne una altra. Anem al segle XIX, al 1813, que va néixer el compositor alemany Richard Wagner, que va transformar el gènere de l'òpera amb obres molt llargues, com la del cicle de quatre òperes, Der Ring des Nibelungen... Ja comencem amb les paraules en alemany.
2: Nibelungen!
4: Nibelungen, exacte. No sé com es pronuncia exactament. Veus, aquesta me l'havia practicat abans de fer un directe, però quan toca fer un directe o vas massa ràpid, malament.
2: Jo crec que és Der Ring des Nibelungen.
4: Vale, doncs ja si torna a sortir alguna així, te la deixo fer, tu. Vale. També una després, eh? Va, seguim.
2: Preparo.
4: Això, amb el cicle d'aquestes quatre òperes, inspirades en mites germànics i nòrdics, amb una duració en total de 15 hores. Feia unes obres d'òpera llarguíssimes, Richard Wagner.
2: Déu-n'hi-do, 15 hores,
4: sí,
2: eh?
4: Sí, sí, moltes, moltes. Ja tens temps de... Vaja, has de portar tots els àpats allà i fins i tot el coixí, perquè jo crec que alguna clapadeta et pots fer. Obres dramàtiques on hi havia, però, de tot. Eren molt riques. Música, poesia, escenografia i narrativa. I formaven, evidentment, una obra d'art total. I va impulsar la creació del seu propi teatre, el... Gemma, endavant.
2: El Bayreuth Festspielhaus. No? Crec que es diria així.
4: Sí, sí, tu crec que a més hi poses el toc a Alemanya. Has fet Alemanya a l'escola?
2: Sí, es nota, oi?
4: Has fet un sí una mica alemany també.
2: 4 anys A l'ESO.
6: Ah, val, doncs ja està, te'ls deixo tots per tu. Inaugurat el 1876, aquest teatre, pensat específicament per representar les seves obres amb una acústica innovadora. I, per últim, va influir enormement la música posterior a compositors tan coneguts com Richard Strauss i fins i tot a bandes sonores de cinema modernes que van rebre la influència del seu estil intens i dels seus leitmotifs, que són temes musicals associats a personatges o idees.
2: Molt bé, anem amb la següent efemèride.
6: Va, anem fins fa només 4 anys enrere, al 2022. Harry Styles, que triomfava amb l'àlbum Harry's House. L'àlbum inclou alguns dels seus grans èxits, Late Night Talking, Music for a Sushi Restaurant o As It Was. I justament d'aquesta última és la que escoltarem, As It Was, que va dominar les llistes internacionals durant molts mesos i Harry's House va acabar guanyant el Grammy a Àlbum de l'Any 2023. També va consolidar el pas de Harry Styles, d'exmembre de One Direction. Ell va passar a ser una de les grans estrelles del pop actual. I ara, com dèiem, escoltarem aquest As It Was, que parla sobretot del canvi, la solitud i la sensació que les coses ja no són com abans. És a dir, tot i que és un tema, Gemma, molt alegre i ballable, la lletra és bastant melancòlica.
2: Aquesta cançó ha sonat moltes, moltes, moltes vegades per la ràdio, eh? Mira que pel títol no la ubicava i ara mateix que l'estem escoltant de fons és irreconeixible, eh?
6: Sí, a mi m'agrada molt Harry Styles i, per exemple, aquesta d'As It Was l'escoltaves molt a la ràdio, te la pots posar a Spotify quan vas en un trajecte amb cotxe. Jo crec que, bé, això que Harry Styles té unes cançons, això que enganxen, no?, en general.
2: Sí,
6: i aquesta d'As It Was ho és totalment. A més, per Instagram també segur que l'has escoltat mil vegades.
2: Sí, i mira, precisament n'has presentat una altra, Music for a Sushi Restaurant. Aquesta cançó m'agrada molt perquè és molt diferent. És una cançó com molt poc convencional.
6: Sí, exacte, té el seu. Jo he agafat As It Was perquè és la més reconeguda, diria. Però vaja, que si després podem escoltar Music for a Sushi Restaurant, fantàstic.
2: Jo crec que sí, perquè com que encara doncs, tenim un minut llarg per arribar fins als 57, què et sembla si primer escoltem As It Was i després anem amb la cançó del sushi?
6: Fantàstic.
2: Molt bé, Marc, doncs fins ara, gràcies.
6: Fins ara.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Els pressupostos de la Generalitat per enguany ja són al Parlament i es començaran a tramitar a principis de juliol. Els comptes ascendeixen a 50.000 milions d'euros. D'aquests diners, 4.600 milions es destinen a finançar els compromisos adquirits amb els comuns i amb Esquerra fins al 2030, que han permès donar llum verda precisament a aquests pressupostos. La consellera d'Economia, Alícia Romero, ha destacat justament que van més enllà.
2: És una satisfacció poder presentar uns pressupostos que volen donar resposta a les necessitats, als reptes i oportunitats que té el país, però que també mostren una fortalesa d'aquesta majoria progressista que aprova uns pressupostos per l'any 2026, no només amb propostes per aquest any 26, sinó que també intenta posar la mirada una mica més llarga en projectes de futur, i per això molts dels compromisos que hem tancat amb els comuns i amb Esquerra Republicana van fins al 2030.
1: Els sindicats a la vaga han rebutjat una nova proposta salarial d'educació. La reunió d'aquest divendres ha tornat a acabar sense acord després de dues hores i les parts s'han citat per continuar negociant el dimarts que ve. El govern ha explicat una proposta que inclou millores en 7 complements i que afectaria 104.000 docents de tot el sistema educatiu. Els sindicats la qualifiquen d'inacceptable. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC.
3: És una proposta que ja la vam rebutjar en el seu moment, aquests complements doncs a tutoria, uns complements singulars que no s'aplicarien a totes les nòmines. Per tant, hem tornat a rebutjar aquesta proposta i hem tornat a exigir que s'emmarquin en la proposta unitària que els hi vam traslladar en matèria salarial i que, per tant, el dimarts que ve vinguin amb una proposta en base en aquest marc que nosaltres els hi vam fer arribar.
1: I avui arrenca un cap de setmana llarg. A molts municipis, amb motiu d'una segona Pasqua, es preveu que a prop de 600.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona entre aquesta tarda i demà. I per això el Servei Català de Trànsit ha habilitat més de 150 quilòmetres de mesures especials, sobretot carrils addicionals, a més de 1.200 agents dels Mossos d'Esquadra que reforçaran la seguretat viària amb un miler de controls. I la nova directora del Museu Picasso, Rosario Peiró, vol retornar la institució a la ciutadania. Es marca com a objectiu presentar una nova col·lecció i ampliada per a 2030 amb adquisicions, dipòsits i sessions per aconseguir, pensa que és vital, fomentar la recerca i el suport a les universitats. I el Barça, que vol aixecar la quarta lliga de campions femenina de futbol, les blaugranes s'enfronten demà a l'Olímpic de Lió a les 6 de la tarda. Serà a Oslo.
4: Ona Maresma, des d'on vulguis, a la teva ràdio local.
5: I tot seguit el que fem quan passen 3 minuts a les 4 de la tarda és remenar entre els arxius de la comarca amb en Jordi Prats de Valls. Jordi, bona tarda.
6: Bona tarda, Gemma, què tal? Com estàs?
5: Molt bé, tu què tal? Com va aquest divendres? Amb ganes de plegar?
6: Ja ho has dit, exacte, divendres, tenim el cap de setmana a tocar, per tant això sempre és sinònim de bon rotllo.
5: Exacte. Doncs va, Jordi, què ens expliques avui? De què va la Hemeroteca?
6: Sí, mira, avui us vull explicar que aquests dies, però de l'any 96, rotatius i revistes destacaven en els seus articles la inauguració de la planta potabilitzadora de Palafolls. El conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat, recordem-ho, llavors era Artur Mas, doncs va destacar, després d'inaugurar oficialment aquesta nova planta potabilitzadora d'aigua de l'Alt Maresme, que la nova infraestructura suposaria una millora en la qualitat de vida dels habitants de la comarca. La planta, situada al costat de la Tordera, el terme de Palafolls, va ser posada en funcionament parcialment el juliol de l'any passat, és a dir, del 95, davant la urgència d'eliminar els compostos de dioxans o dioxolans trobats a l'aigua procedents dels abocaments de l'empresa Recisa de Sant Celoni. Artur Mas, que va substituir a última hora el president de la Generalitat, Jordi Pujol, no va fer referència a l'augment del preu de l'aigua que havia provocat la potabilitzadora, que costava 850 milions de pessetes. A molts municipis del Maresme, els usuaris haurien de pagar el doble per l'aigua després de l'entrada en funcionament d'aquesta nova potabilitzadora. La planta, que podia tractar cada dia fins a 60.000 metres cúbics d'aigua procedent de 7 pous de la Tordera, s'incluïa en el pla de renovació i ampliació de la infraestructura d'abastament d'aigües de l'Alt Maresme. Les poblacions que es beneficiarien d'aquest pla, en un inici, finançat al 50% per la Junta d'Aigües de la Generalitat i el Consell Comarcal del Maresme, eren Palafolls, Malgrat de Mar, Santa Susana, Pineda de Mar, Calella, Sant Pol de Mar, Sant Cebrià de Vallalta, Canet de Mar, Arenys de Mar, Arenys de Munt i Sant Iscle de Vallalta. Amb tot això, grups ecologistes, entitats ciutadanes i Iniciativa per Catalunya van formar una plataforma per reivindicar que el pagament de la planta no es carregués el rebut de l'aigua, sinó que el pagués l'empresa Recissa, responsable, com dèiem, de la contaminació del riu Tordera. La plataforma havia fet fins i tot, Gemma, una crida a la insubmissió fiscal perquè els usuaris afectats es neguessin a pagar els rebuts de l'aigua. No sé si t'atreviries tu a fer doncs una acció com aquesta, és a dir, no pago, no és culpa meva, no pago, per tant, a veure què pot passar, no? Jo crec, clar, que aquí ens tocaríem bastant el crustó.
5: Totalment. Doncs bé, a vegades a la vida ens hem de plantar, no?, i veure doncs fins on podem arribar. Jordi, com sempre, molt ben explicat, moltes gràcies per la Maroteca, gràcies. I ens escoltem d'aquí ben poc. Fins ara.
6: Fins d'aquí una estona, gràcies.
5: I cuidar la natura i l'entorn que ens rodeja és clau per tenir un planeta sa i, per tant, cal conscienciar-ne a tothom. Per aquest motiu, durant l'última setmana de maig i la primera de juny se celebra la Setmana de la Natura a Catalunya. Marc.
0: Així és, Gemma, torna a haver-hi una Setmana de la Natura i aquest any està adreçada amb el lema de Futur Viu, que és de recuperació i conservació d'espècies amenaçades. Per dur a terme aquestes activitats, l'Ajuntament s'ha coordinat amb altres entitats locals tordarenques per poder relacionar-ho amb activitats lúdiques, xerrades i tallers que es desenvoluparan al llarg d'aquestes setmanes. Per poder-ne explicar amb més detall tot això, en parlem amb la Nàdia Cantero, regidora d'Educació Ambiental. Nàdia, molt bon dia.
7: Hola, bon dia.
0: I primer de tot, totes aquestes activitats que representen pel municipi de Tordera i estan lligats amb aquesta setmana, novament, de la natura.
7: Bé, aquestes activitats de la Setmana de la Natura és un dels esdeveniments més grans i més importants a Catalunya, perquè hi ha una implicació molt gran per part de tots els municipis cap a aquesta àrea de medi ambient o d'educació ambiental. I el que volem d'aquesta manera i objectiu principal és conscienciar les persones i també fer pedagogia de la importància que té el nostre dia a dia en aquesta situació d'emergència climàtica i emergència ecològica que estem patint, i el que fem és una sèrie d'activitats, i el que ens fa és l'objectiu aquest, no?, de com entre tots, amb el nostre petit gest del dia a dia i coneixent quines són les situacions actuals en aquests ecosistemes, doncs com podem aportar el nostre granet d'arena per millorar el medi ambient.
0: Anem directament ja a aquestes activitats perquè, com dèiem, era protegir la biodiversitat que hi ha, en aquest cas, al municipi de Tordera. Quines activitats hi ha programades per aquestes pròximes setmanes?
7: Doncs durant aquest any, ja de veritat és que hem preparat unes activitats molt, molt maques durant dues setmanes, i és això, no? No és només unes activitats per recuperar els ecosistemes, sinó que és unes activitats també per donar a conèixer la importància d'aquests. Mira, comencem amb la més gran, diguéssim, que és l'exposició fotogràfica que ha fet el Club Tordera, que és una exposició que està, el Fotoclub Tordera, que està a la Biblioteca de Tordera i que reuneix obres de fotògrafs professionals i amateurs que capturen doncs la bellesa natural, la vida salvatge i els paisatges espectaculars de tot el món, no? Això ho tindrem durant tot aquest mes a la Biblioteca de Tordera.
0: No
7: cal entrada,
0: pot
7: anar tothom, perquè és una exposició oberta a tothom i pots anar durant l'horari de la Biblioteca oberta. Després, el dilluns 25 de maig, tindrem una xerrada que es diu Basses, boscos, inundats, rieres, rius, el valor de les zones humides del municipi, que és a càrrec de la Fundació EMIS, una fundació doncs, que també està molt, molt, molt implicada amb el tema dels amfibis, i que, bueno, i que ens permetrà conèixer també doncs, els trets més importants de les nostres zones humides i la seva importància en el nostre ecosistema, no? Veurem com hem de tractar aquests espais per tal de que es mantinguin sans i puguem continuar amb la seva conservació. Després, el 27 de maig, el dimecres, farem una passejada ambiental. Aquesta és d'obligatòria assistència perquè en Sergi Fonseca Riera, que és un agent major dels rurals de la Generalitat de Catalunya. I el que farem és una passejada. Bé, cada any ens fa una activitat i farem una passejada fins a Can Saleta, on ens explicarà quins són els serveis ecosistèmics de la Vall de Santou. Anirem per carrer, quedarem tots a la pista de l'Amistat. Aquesta activitat és important que se sàpiga que necessitem inscripció, s'ha de fer inscripció, i farem una caminada, i en aquesta passejada doncs en Sergi Fonseca ens anirà explicant els espais importants d'aquesta zona, i un cop arribem a Can Saleta, doncs l'Abel també ens prepararà un petit berenar i a més ens explicarà la importància de la pagesia en el control dels incendis forestals, que, bueno, que en la situació en la que estem doncs, tenim molts de riscos i la importància d'aquesta tasca que fan els pagesos en l'ajuda a conservar aquests espais i aquesta emergència climàtica.
0: I sobretot ser-hi, a més, o sigui, anar al terreny exactament, perquè la gent
7: terreny,
0: no és el mateix que t'ho expliquin que ser-hi tu mentre t'ho estan explicant allà mateix.
7: No, i a més, doncs, ens explicarà els cultius que treballa i farem un tasteig d'aquests cultius que tenen allà.
0: Molt bé. Què més?
7: Vull dir, això estarà molt bé. El dissabte, el 30 de maig, a la biblioteca, ens fa una activitat que ens porta a fer una passejada per al bosc de Ribera de la Tordera. Aquesta és una activitat a càrrec de l'Escola de Natural del Corredor, que també cada any participen en aquesta setmana. I bé, i ens explica una miqueta, no?, doncs que Tordera és un sistema complex de cursos d'aigua, aqüífers i aiguamolls, i amb aquesta passejada ens ajudarà una mica a conèixer
0: com
7: quins
0: funciona,
7: són els senyals constants, no?, i com aquest estira i arronsa que s'estableix en un riu, no?, com els aqüífers es van omplint, es van buidant, i com hi ha aquest equilibri entre aquests diferents espais. Tot això, al final, ens ajuda a conèixer millor els nostres espais i com mantenir-los, no? Després tenim una activitat, tenim una nova xerrada, que és el dia 1 de juny, que és la xerrada de l'excursió pirinenca a Tordera i al Montnegre, que també ho fa aquesta...
0: Fa una tordarenca,
7: sí, sí. L'activitat la fa Natmont, també, i, bueno, és això, és que l'excursió pirinenca, doncs, que també té un paper important en aquestes zones per determinar quina és la qualitat dels ecosistemes que tenim. Després tenim el dimecres 3 de juny un taller científic familiar, aquest també és molt recomanat, aquest també cal inscripció prèvia, i aquest és important perquè, bueno, és el títol d'aquesta activitat és Coneguem els nostres amfibis. És una activitat que farem al riu, que farem a la llera del riu, on farem un taller d'investigació i coneixerem els amfibis i els rèptils des de ben petits, perquè ja és molt important tu saber com has de tractar aquests amfibis, no? Normalment anem a les basses i en capgrossos els volem tocar tal i no podem fer-ho perquè ens estem carregant al final, no?, l'ecosistema i tot, i és una manera, doncs, també de saber quina és la... Bueno, els amfibis són uns indicadors molt clars de la salut ambiental. Llavors, sabent quin tipus d'amfibis està al nostre riu, podrem saber quin és l'estat de salut ara mateix de l'espai.
0: I a més has dit familiar, així, per
7: sí,
0: tant...
7: Sí, aquí hem de venir... Està bé que vinguin nens perquè, bueno, perquè aprenguin de petits quina és la manera de tractar aquests espais. I els papes també, perquè a vegades també...
0: Sí, tothom,
7: no?
0: també,
7: tothom. Però tothom s'ha de consciència amb aquestes coses. I després una activitat també molt maca, que també requereix inscripció, és la que farem divendres, que ens ajudarà l'entitat Càstor, que cada any també participa amb nosaltres, que és el Cercle Astronòmic de Tordera, i farem una ullada al cel nocturn i ens ensenyaran a com utilitzar un planisferi, no? Serà una xerrada divulgativa on podrem conèixer el nostre sistema solar, les estrelles més brillants i les constel·lacions visibles des de la nostra latitud.
0: Tenint en compte que aquest mes d'agost hi haurà també l'arribada
7: sí,
0: de...
7: Sí, vam fer també la xerrada de l'eclipsi fa un parell unes setmanes també a la biblioteca, i suposo, doncs, que també aquest tema sortirà, perquè a més farem aquesta activitat que també és familiar i que cal inscripció, i a més ens quedarem allà a sopar i a passar a la fresca. Cada any fem alguna activitat nocturna. Aquesta és el 5 de juny.
0: 5 de juny.
7: Sí,
0: 5
7: sí,
0: de juny.
7: No? Són activitats molt, molt diverses, molt... molt diferents, perquè també no t'intentes només centrar en un sol tema, i el que volem donar a conèixer, doncs, és això, no?, la importància que té que tenim de manera quotidiana, no?, el dia a dia de cadascú i de manera individual com podem aportar el nostre granet d'arena de sorra, perdó, per tenir més cura del medi ambient.
0: I aprofitant que tenim aquí, regidora, també, quins són ara, actualment, els principals reptes que té el poble a nivell ambiental?
7: El que passa amb aquestes coses és això, no?, amb aquestes situacions, és que estem en una situació de davallada, no? Estem perdent molta fauna salvatge, estan en perill d'extinció moltes espècies i no hi ha un pla concret, perquè hi ha, vull dir, a nivell de municipi, això potser és una tasca que s'ha de fer més a nivell de Generalitat, no? Per això hi ha aquestes associacions o aquestes entitats tan grans que són paraigües de petites associacions que han de fer ells les seves aportacions de sorra per poder
0: mantenir... Suposo.
7: Bueno, i és que econòmiques és complicat, no? És sobretot donar coneixement, no? I a partir d'aquests coneixements doncs, poder començar a restablir aquests petits espais, que és això, que són petites accions, que tampoc cal fer coses grans, però que tothom estigui conscienciat de quina és la seva acció per tal de millorar aquesta situació.
0: I després d'aquesta setmana, no sé si l'Ajuntament també té preparades algunes altres iniciatives o activitats al llarg de l'any, o aquest estiu, per exemple, a nivell ambiental.
7: Bueno, a nivell ambiental ja estem preparant ja la setmana de la sostenibilitat, que si no recordo malament és a l'octubre, i tenim també ja programades dos o tres activitats per aquella època que ens agafa la sostenibilitat, la de residus, uh-huh, i un parell d'activitats més que ja estem preparant. A més estem amb una noia que ens va enviar una informació d'activitats que feien molt molt curioses també per donar a conèixer i per donar aquests valors a la gent.
0: Molt bé. La primera activitat, bé, el Fotoclub, recordem-ho, l'exposició fotogràfica, sí, més ben dit, fins al 12 de juny, però la primera ja serà el pròxim dilluns.
7: El pròxim dilluns tenim la xerrada, que és a la biblioteca a les 6:30. Tota aquesta informació la podem trobar a la pàgina web de l'Ajuntament. A més, a cada activitat et posa el correu on t'has d'enviar per poder inscriure't. Per tant, és molt fàcil. I sobretot aquestes que requereixen inscripció, que s'apunti la gent perquè les places es van esgotant, i són activitats que es poden fer en família i que són molt interessants.
0: Doncs esperem que vagi molt bé aquesta setmana de la natura.
7: Moltes gràcies.
0: Nàdia Cantero, regidora d'Educació Ambiental, gràcies per ser una vegada més a l'Ona Maresma.
7: Moltes gràcies a vosaltres.
5: I com cada setmana és el moment de conèixer totes les propostes audiovisuals que ens arriben a través de les grans pantalles i també a les plataformes més populars. Ho fem, com no, amb l'ajuda de la Mireia González i també d'en Martí Capçada. Martí, endavant.
8: Doncs sí, Gemma, estem aquí amb la Mireia González, la nostra experta en cinema, així que donem-li la benvinguda. Bona tarda, Mireia.
9: Bona tarda, com estàs?
8: Doncs bé, amb ganes de que ens facis una miqueta 5 cèntims de les recomanacions d'aquesta setmana, ja que ve una setmana amb pont festiu, per tant encara tindrem un dia més per disfrutar d'aquestes propostes que ens facis. Així que, si et sembla, comencem.
9: Sí, comencem parlant de les estrenes que han arribat aquest divendres, concretament de dues, i començarem amb una pel·lícula de terror nord-americana que es diu El Pasajero Nocturno. Ens explica la història d'una parella que presencia un brutal accident nocturn a la carretera. Després, doncs, sospita que una presència estranya, coneguda com el passatger nocturn, el segueix i convertirà el seu viatge en un malson.
8: És a dir, primera proposta, una d'aquestes propostes ja ens portes d'intriga i suspens, eh? Comencem forts.
9: Sí, una pel·lícula de terror, així també de vegades ve de gust, no?, poder veure una pel·lícula de terror al cinema, una mica diferent, però passar una mica de por.
8: Diries que és més d'aquelles pel·lícules de terror, de susto, o és més d'intriga o de suspens, de potser de descobrir a veure qui és aquest passatger, o com ho catalogaries tu, Mireia?
9: Jo crec que seria més de l'estil de la primera que has comentat, és més d'espantar, és aquest tipus de pel·lícula que estàs tens tota l'estona perquè no saps ben bé per on et sortirà aquest personatge nocturn, que sembla més una presència estranya, no?, més com un fantasma.
8: És a dir, millor anar-hi acompanyats, per aquesta primera pel·lícula. Molt bé,
9: sí,
8: doncs...
9: Sí, per descomptat, sí, sí.
8: Li donarem una oportunitat. I per aquells que potser siguin més cagadubtes i no els agradin tant les pel·lícules de terror, ens portes una segona proposta que, si no m'equivoco, sí, es diu Kogel.
9: Sí, en aquest cas, tot i aquest títol, és una comèdia dramàtica espanyola que està dirigida per Cristina Fernández Pintado i per Miguel Llorenç. Està protagonitzada per Isabel Rocati i Pep Monem i Carlos Cuevas, entre molts altres. Ens explica la història de l'Empar, una grangera de 60 anys que necessita que la seva vaca, Tona, quedi prenyada per no perdre la granja. Per aconseguir-ho, demanarà ajuda a en Bernat, l'amo de la granja més gran de la zona.
8: És a dir, una situació que probablement s'hi han trobat moltes famílies sí. grangeres.
9: Sí, una situació que parla de la subsistència, no?, del món rural, diguéssim, i a partir d'aquí doncs, una història així bastant curiosa protagonitzada per una vaca.
8: M'agrada. Jo que vinc de família de pagesos, que aquestes pel·lícules que se'ls dona eco al món rural, les apullem i li donarem també una oportunitat. Has dit Carlos Cuevas, que sí. ara podem, queda molt lluny això, però és el famós Biel de Vendelplà, no?
9: Sí. Quan era molt petit, no? Uns 8 anys potser, ara ja s'ha fet molt gran, ha fet molt de cinema i molta televisió, doncs també el tenim en aquesta pel·lícula.
8: Sí, i ha fet una gran carrera, eh? O sigui, és d'aquells sí. que bueno, i el que li queda, perquè encara és molt jove, però sí que se li ha quedat una mica. Jo allà on el veig recordo aquell nen de Vendelplà, no sé si tu ho seguies la sèrie,
9: sí.
8: però...
9: Sí. És que, a més, la cara, la fesomia no li ha canviat gaire. És molt fàcil reconèixer-lo, no? Dius, mira, el nano de Vendelplà, que potser a ell li fa una mica de ràbia, no? Però és veritat, la cara la manté bastant, eh?
8: Bueno, doncs veurem en aquesta pel·lícula com ho fa tant ell com tot el repertori que ens has dit. I, de moment, de pel·lícules d'estrena al cinema tenim aquestes dues. Però ens has portat també, per aquells que siguin més de veure una pel·li amb la manteta des del sofà de casa, tres propostes en streaming, correcte?
9: Sí, hi ha tres propostes en streaming d'aquestes últimes setmanes. I la primera és Bala Perdida, que és una pel·lícula que podem trobar a Amazon Prime Video, a Rakuten TV i a Movistar Plus. És una comèdia negra nord-americana que està dirigida per Darren Aronofsky, basada en el llibre de Charlie Houston, que també escriu el guió. Ens situen a Nova York als anys 90, en Ham Thompson, una exestrella del béisbol a l'institut, ara és cambrer en un local de mala mort. Quan el seu veí li demana que cuidi el seu gat durant uns dies, no s'imagina com se li complicarà la vida. Aquesta pel·lícula està protagonitzada per Austin Butler i Zoe Kravitz.
8: És a dir, diries tu, Mireia, que és una d'aquelles històries poder d'èxit i fracàs, de potser algú que apuntava maneres al béisbol, però se li ha complicat més la vida,

0: si no m'equivoco, és la gran Lillian Hall.
1: Sí, en aquest cas la podem veure a Movistar Plus, a Filmin, Amazon Prime Video i Rakuten TV. És un drama teatral nord-americà que està dirigit per Michael Christopher i protagonitzat per Jessica Lange com a gran estrella. La Lillian Hall és una actriu que no ha deixat de fer mai el que més li agrada, que és actuar a Broadway. Però en els assajos previs a la seva pròxima representació, un seguit de situacions conspiren en contra seva.
0: D'acord, és a dir, una altra categoria, o sigui, aquesta setmana ho toquem una mica totes les tecles, eh?
1: Sí, sí, en aquesta història trobarem una peça com més teatral, no? És a dir, si ens agrada l'actriu Jessica Lange, que és una gran dama del cinema, doncs aquí la trobem interpretant una gran actriu de teatre, o sigui, és la seva vessant potser més de contacte amb el públic, més directe, no? I en aquesta, doncs, la seva vida una mica se li complica i aquestes coses, però bé, és una història interessant.
0: Tu, Mireia, per suposat, del món del cinema, et deu encantar, però no sé si el teatre també el consumeixes o t'agrada igual o poder no t'acaba de fer el pes.
1: A mi m'agrada més el cinema que el teatre, tot i que, bé, aquest contacte així més directe amb el públic està molt bé, perquè trobo que també és una experiència molt viva, jo prefereixo el cinema.
0: Està bé, per gustos colors. Anem a l'última proposta que ens portes aquesta setmana, per qui no li hagi convençut cap de les anteriors, que és la de Sin Piedad, que la podem veure a Amazon Prime Video i a Rakuten TV.
1: En aquest cas, doncs, és un thriller de ciència-ficció nord-americà que està protagonitzat per Chris Pratt i Rebecca Ferguson. En un futur pròxim, un detectiu és acusat de l'assassinat de la seva dona. Durant 90 minuts haurà de demostrar la seva innocència davant d'una jutgessa creada per intel·ligència artificial. És una història, com deia, de ciència-ficció en què toquen el tema de la intel·ligència artificial.
0: Molt bé, també un tema que portarà cua i ja que en el nostre dia a dia cada cop hi té més cabuda, suposo que també aniran sortint cada cop més pel·lícules, que toquin aquest tema.
1: Sí, de fet ja n'hi ha unes quantes, que bé, doncs, és una cosa que ens trobem en l'actualitat, que bé, sembla que cada dia, doncs, més i més coses ens arriben d'intel·ligència artificial i el cinema tampoc en pot quedar al marge.
0: Doncs molt bé, Mireia, fins aquí les 5 propostes que ens has ofert a l'Ona Maresma per aquesta setmana, que, com hem dit al principi, és setmana de pont. Per tant, encara tindrem més temps per donar-los una oportunitat. Mil gràcies, com cada setmana. I ens escoltem la setmana vinent amb més propostes.
1: I tant que sí, que vagi molt bé.
0: Adéu, una abraçada.

0: Doncs va, anem a fer el repàs a la pregunta del dia, a veure si tenim en Sergi Ferrer per aquí. Sergi, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Recorda'ns que estem preguntant avui a l'Ona Maresma.
1: Doncs preguntàvem si participaríeu a un concurs televisiu i molta gent, de fet més gent, ens ha dit que no, que sí, o sigui que no estan en l'equip d'en Martí.
0: Ah, doncs mira, més gent que diu que no hi participaria. Aquí tenim per aquí a l'Ona Maresma, que pugui dir la seva.
2: Doncs a mi...
0: A Martí i en Marc. Marc, digues.
2: Abans, jo amb Martí sempre és una caixa de sorpreses, eh? Em va explicar que havia participat al Gran Dictat. M'encanta el Gran Dictat, Martí.
3: És més, et diré una cosa, Marc. Vaig participar al Gran Dictat i em van treure a l'APM per haver anat al Gran Dictat. Perquè...
0: Explica'l per què.
4: Volem recuperar aquest vídeo. Jo vull veure aquest vídeo.
2: Passa'l pel grup.
3: Mira, sí. Tenim un sopar pendent, així que si voleu us l'ensenyo allà, així ja tenim tema de conversa.
2: Ara.
0: Però... No vols dir el que vas dir? Fer esperar-los?
3: Sí. No, ja ho dic i després ja us l'ensenyaré. Però la qüestió és que jo vaig anar a l'edició de nens, perquè ara ja fa uns quants anys, i per Nadal feien com un Gran Dictat, però que es deia el Petit Dictat. I, a veure, és que em fa una mica de vergonya.
0: Però no, és molt bo, és molt bo.
3: Hi havia una prova que et feien una pista i després un sinònim de la resposta d'aquesta pista, com a també pista.

0: pista addicional. I la pregunta era, a veure si us sabreu, si me la sabeu dir vosaltres, va. La pregunta era, fruits ovalats molt, molt refrescants. I el sinònim era pits. O sigui, què diríeu vosaltres, companys? Que és
1: melons, no?
0: Vale, molt bé.
2: Sí, no?
0: Sí, sí, molt bé. Correcte, el Marc s'hagués endut els punts. Què passa? Que jo, en la ment d'un nen de 15 anys o així, vaig veure pits, no se'm va passar pel cap cap fruita i no em va sortir una altra idea que dir tetes. O sigui, com a fruits refrescants molt ovalats. Què passa? Que el presentador, l'Òscar Dalbau, doncs li va fer molta gràcia i em van treure aquest petit fragment i vaig estar a l'APM allà unes setmanes, que bueno, no us podeu ni imaginar, a classe ja era el de les tetes, eh?
3: És que, bueno, clar, jo he vist aquest vídeo que Martí recupera, el sisplau, i envia'l pel grup, però és que la manera en què respons i dius tetes és
0: clar,
3: boníssim.
0: Perquè jo sóc conscient que no és tetes, perquè, o sigui, jo mateix penso, vale, un sinònim de pits és tetes, però clar, no em ficaran tetes com a resposta, però se m'acabava el temps i jo volia guanyar i vaig dir, bueno, pues, dic algo abans que quedar-me callat. I clar, ho dic d'una manera que me'l quedo mirant com rient, com dient, bueno, no serà això, però la deixo anar.
2: Però escolta, per què l'APM no recupera ja aquest tall i el torna a posar en els programes actuals,
3: oh,
2: per
3: tant.
2: Favor?
0: Com mira, el tall de l'APM no l'he sapigut trobar mai més. O sigui, el vaig veure en directe, jo el primer cop jo estava fent els deures i em va sonar que estava a la tele de fons, i un altre dia que em vaig tornar a sortir, però no l'he sapigut recuperar a internet. Però el del petit dictat sí que ja us el passaré al programa sencer, que us fareu uns riures, això segur.
3: I tant, doncs Martí, és que és boníssim, eh? O sigui, és una anècdota que crec que la podràs explicar gairebé fins que siguis un avi, o sigui, no passarà mai de moda, eh, aquest tema?
0: Sí, sí, la veritat és que ara, en el seu dia, vaig passar una mica de puro, però ara em fa gràcia tenir com més contingut millor.
3: I breument, en 20 segons, Marc, tu participaries en un concurs o no?
1: Sí, de fet, el gran dictat m'encanta, i el que volia comentar, i ara que m'ho dius, ojalà tant de bo el tornessin a fer, i l'estic fent a l'escola, amb els nens de primer d'ESO.
3: Ah, veus,
0: que
3: bé.
0: Guai, que guai.
3: Bona iniciativa, molt bé.
1: Sí, sí.
3: Doncs a veure si es recupera aquest concurs televisiu, perquè si es recupera segur que Marc Tresserra s'hi apunta. Sí, companys, gràcies per tot. Ara tornem, fins ara.
0: Fins ara.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresma, des d'on vulguis, a la teva ràdio local.
2: I com cada divendres és l'hora d'aixecar el taló i parlar de teatre a l'Ona Maresma. Jordi Prats de Valls, què ens proposes avui?
3: Sí, Gemma, com cada divendres, doncs, cita amb el teatre i avui parlant de teatre familiar, perquè us convido a venir a Palafolls a compartir l'últim espectacle del cicle Escena 9. Aquest diumenge, al Teatre de Palafolls, arriba el professor Bromera amb la companyia Malabufa, una sessió de teatre familiar que combina bombolles de sabó i bon espectacle amb titelles. Ens ho explica un dels components de la mateixa companyia, el tenim al telèfon, és l'Agustí Sanllehí. Agustí, molt bona tarda. Benvingut a l'Ona Maresma.
4: Hola, bona tarda. Què tal?
3: Gràcies per ser amb nosaltres. Per parlar una miqueta d'aquesta proposta de teatre familiar, si no m'equivoco, que barreja una miqueta de tot. Titelles, bombolles, crec que també he vist per aquí, contes... Explica'ns una miqueta què és el que veurem del Teatre de Palafolls.
4: Doncs mira, primer de tot, gràcies per trucar-nos. Nosaltres, és la companyia Malabufa neix una mica amb la necessitat de... Jo portava molts anys treballant a fer bombolles de sabó amb altres companyies i de sobte doncs, va aparèixer la necessitat de buscar la meva manera d'expressar. I vaig començar amb un conte sobre l'aigua i el sabó, que és una cosa com molt més per la canalla. Després vaig començar a buscar altres maneres de explicar què és el sabó, perquè tothom el coneix, però quins ingredients el componen, i això, doncs, jugant, sempre des d'una perspectiva de jugar i de passar-nos-ho bé i de fer un espectacle visual, que com són les bombolles, doncs juguem a fer una conferència sobre les bombolles de sabó. Uh-huh. I aquí apareixen tots els elements.
3: Ara t'estava escoltant aquell moment de les bombolles de sabó que tots, a petits i a grans, hem de dir, ens deixa embadalits quan ho veiem dalt de l'escenari, però que de totes maneres també ho conjugueu amb altres elements. Jo entenc que és una molt bona manera de captar el públic, com dèiem, tan petit com gran, no, Agustí?
4: Sí, faig una mica de recorregut. O sigui, les titelles estan dirigides doncs, als més infants. A partir d'aquí també trec voluntaris, o sigui, ajudants i ajudantes que ens ajudaran a entendre el perquè de les bombolles, perquè, doncs, per com són, perquè esclaten, tot jugant. I després hi ha tota una part, sí, que és la part aquesta més visual, més màgica. Intento, a part de posar-hi una mica de ciència bàsica, però ciència, també doncs, posar aquesta part més que tenen les bombolles, que és més sentimental o que té més records, no? De tothom a la infantesa ha vist una bombolla de sabó, ha jugat amb una bombolla de sabó, doncs portar-ho també cap aquí, no? Fer un ventall ben gran de diferents maneres d'observar i de jugar amb les bombolles de sabó.
3: Mm-hmm. Agustí, tu deies a tothom ha jugat amb una bombolla de sabó, és veritat, però crec que no arribem a fer un mínim com el que podrem veure dalt de l'escenari i el que fas tu, perquè en aquest cas, ostres, hem pogut veure algunes fotografies, algun petit tastet i surten bombolles de sabó relativament molt grans, Agustí?
4: Sí, bueno, clar, també és portar-ho a l'espectacularitat d'un escenari, no? O sigui, també nosaltres el que pretenem és, a part de passar una bona estona, pues anar una mica més enllà del que es pot fer. Mm-hmm. També des d'una part sempre és un professor que fa una conferència molt afable i que juga amb l'espectador. O sigui, el espectador també juga, també entra en aquest joc, no? Ja dic, a part de treure voluntaris, doncs després hi ha tota aquesta part més visual que també no és només perquè els infants, sinó que els infants de 0 a 99 anys s'ho passin bé.
3: Mm-hmm. Precisament aquí volia anar, Agustí, no vull deixar passar l'oportunitat de recordar que el públic també participa, és part activa d'aquest espectacle, és a dir, qualsevol de nosaltres podem ser triats per pujar dalt de l'escenari i jugar amb el professor Bromera, en aquest cas, amb tu, doncs, amb aquestes bombolles de sabó, no?
4: Sí, no, és que això no és una cosa de jo ho faig i vosaltres mireu. No. Aquí, com l'espectacle està plantejat com una conferència, una conferència, com diu el professor, interactiva. O sigui, que no és només venir a observar, sinó que també és participar i també és jugar i és, ja dic, durant 55 minuts, una hora, passant-s'ho bé, disfrutar tots, no només allò de no, això és per la canalla, és, jo m'estic aquí sol, no, aquí estem tots jugant fins l'últim moment.
3: Una part imprescindible de ben segur d'aquest espectacle, a part de les bombolles de sabó, és la part actoral, no? El mateix professor Bromera, que en aquest cas, si no m'equivoco, fas tu, Agustí. Jo ara llegeixo una frase que diu molt el professor Bromera, que diu: no deixeu mai d'aprendre, descobrir i sobretot de jugar. És un professor especial, eh? És un professor que entenc que disfrutes fent-lo dalt de l'escenari, no?
4: Sí, home, si t'hi fixes, és professor Bromera, i hi ha implícita la broma dintre d'aquest joc, no? O sigui, que és una cosa que, bueno, que parlo de ciència, parlem de sentiments, juguem molt, però, bueno, des d'una part de broma, de divertir-nos, i no es pretén res més que passar una bona estona i conèixer una mica més les bombolles de sabó, bàsicament. Vull dir, ja et dic, és una qüestió de passar-nos-ho bé, de jugar i que tothom sortia amb un bon regust de boca. I aquestes frases que diu el professor Bromera al final, no? És molt important, crec jo, moltes vegades, a mesura que et vas fent gran, perds aquesta perspectiva, i el d'aprendre sempre és important, de conèixer i sobretot de jugar, no? Que és l'essència de l'ésser humà.
3: Agustí, deixa'm fer una mica d'històric i parlar una miqueta de tu, perquè d'on ve la teva història amb les bombolles de sabó? Perquè abans a la presentació ens deies: ja fa molt de temps que jo provava, jugava amb les bombolles de sabó, fins a arribar a aquest espectacle que és l'actualitat, no? El professor Bromera. Però com neix aquesta relació entre l'Agustí i les bombolles de sabó?
4: Doncs bé, jo vaig començar fa molts anys que faig teatre de tota manera, teatre per familiar, teatre per adults, he fet sèries, pel·lícules, bé, un actor a l'uso de, bueno, un actor que va buscar. I de sobte se'm va presentar l'oportunitat d'entrar a la companyia Pepou a fer bombolles de sabó. I vam estar, doncs, vaig estar a la companyia 15 anys, em sembla, 15 o 16 anys, ja ni me'n recordo. I, bueno, clar, la línia de la companyia Pepou és una, no? I al final, doncs, clar, neix la necessitat de que, després de tota l'experiència d'haver voltat tot el món, d'haver estat a PortAventura, d'haver fet mil espectacles de bombolles de sabó, després hi arriba un moment que dius: ostres, a mi m'agradaria experimentar cap a la meva manera d'ensenyar-ho, no? I a partir d'aquí, doncs, va néixer una mica la companyia Malabufa, que també és un joc de paraules, perquè és mala bufa, però amb dues efes, com les òperes bufes italianes, no? Que és una mica una òpera de broma. I també neix una mica també així com una broma, no? Com, bueno, un actor que sap fer un fet diferencial, que és fer bombolles. Dic, bueno, pues, posem-hi la meva manera de veure el món. I a partir d'aquí, compartir-ho, bàsicament.
3: A més, ara estava pensant que un espectacle d'aquestes característiques no sempre és el mateix. M'explico, perquè al final hi ha coses que no pots controlar tu dalt de l'escenari ni com a actor, per exemple, amb la participació dels més menuts, no? Quan pugen dalt de l'escenari, permetem l'expressió, són no incontrolables amb la mateixa sentit de la paraula, però clar, quan tu li fas una pregunta pot haver-hi múltiples respostes i sempre és diferent, no? En aquest cas, també com actor deu ser interessant aquesta part.
4: Sí, bueno, és que és una part que sempre m'ha interessat molt, no? La improvisació, la de sobte com surts dels problemes, o entre cometes, que pot sorgir en un espectacle que està viu. O sigui, jo sempre he reivindicat el teatre és una cosa viva, que la gent que ho veu, ho veurà, i es pot fer de mil maneres, i en aquell moment es fa així i és únic. I a mi m'interessa molt, com a actor també sempre m'ha interessat molt això, doncs, la improvisació, la incertesa de què passarà dalt d'un escenari, no? Jo tinc un camí a recórrer, però deixo que el públic participi i també formi part de l'espectacle, que és crec que és el bonic del teatre, no? No és una pel·lícula que està allà i quan s'ha acabat, no. Hi ha una part que a mi m'interessa molt de contacte, de comunicació, de disfrutar entre tots, que no només sigui, bueno, bé, faig això i ja estic, me'n vaig cap a casa.
3: Una part molt interessant d'aquest espectacle, sens dubte, el professor Bromera, aquí a Palafolls, el podrem veure aquest diumenge a les 12 del migdia, recordo, i això també és important, amb entrada lliure per tots aquells menuts i grans, sobretot insisteixo en això, que vulguin veure aquest espectacle. Agustí, doncs, per tots aquells que ens estiguin escoltant, què els hi diries? Com podríem insistir? Si encara tenen dubtes, que jo crec que no és així, però per aquells indecisos encara, què els hi diríem?
4: No, que vinguin, que els hi asseguro que passarem una bona estona i veurem bombolles, que sempre és màgic, i també disfrutarem entre tots, grans, petits, i sobretot jo, que sóc el professor Bromera.
3: Home, imprescindible per aquest espectacle, i de totes maneres, òbviament tenim l'oportunitat de veure't aquí a Palafolls, però és un espectacle que amb la mateixa companyia, tu ens ho comentaves, la companyia Malabufa, l'esteu fent rodar, com es diuen en aquest món teatral, per tant entenc que et podem veure arreu de Catalunya i no sé si fins i tot trencant fronteres i sortint fora del nostre país.
4: Sí. Bueno, l'espectacle aquest, com que és un espectacle que fa un idioma universal, que són les bombolles, tenim la sort de que puguem estar, hem estat voltant, vull dir, fa dues setmanes vam estar a Galícia, vull dir que intentem voltar-ho i per molts anys.
3: Home, i tant, que per molts anys sigui. El professor Bromera a terra a Palafolls, aquest diumenge a partir de les 12 del migdia al Teatre del nostre municipi, dins el cicle Escena Nou. Avui n'hem parlat amb l'Agustí Santlleí, que és, doncs això, el professor Bromera. Gràcies avui per ser amb nosaltres, Agustí.
4: A vosaltres, ens veiem, gràcies.

0: dediquem l'últim espai d'avui a parlar d'educació i en concret parlem de DAFNIS, o popularment conegut com a Puces d'Aigua. L'alumna de l'Institut Ramon Turró, Mar Mediavilla, ha estat premiada per un treball de recerca que involucra aquests animals. Avui l'entrevistem a l'Ona Maresma.
1: Bé, recentment s'ha fet entrega dels Premis Treball de Recerca de Batxillerat als alumnes de l'Institut Ramon Turró i d'Ardé i també l'Escola Badruna. Avui parlem amb una de les guanyadores d'aquest premi, la Mar Mediavilla Puello, que de l'Institut Ramon Turró, que ha presentat el seu treball DAFNI, solució problema, DAFNI a magna, com a organisme model per experiments científics. Tela, amb el nom una mica estrany, però tenim aquí a la Mar, que ens ho explicarà. Benvinguda.
2: Bon dia.
1: Bé, en primer lloc, què són exactament les dàfnies?
2: Bueno, les dàfnies són petites puces d'aigua, són crustacis que realment són molt interessants perquè tenen un cos transparent i això permet poder observar els seus batecs en directe sense necessitat de fer cap intervenció ni fer-se mal.
1: És a dir, són puces d'aigua que les trobem principalment a aigua dolça.
2: Sí, són puces com les que coneixem nosaltres, convencionals, terrestres, és el mateix, més o menys, però que viuen al mar, sobretot en aigua dolça, perquè són, serveixen d'aliment per als altres peixos més grans d'aigües dolces.
1: Per què vas decidir plantejar-te fer un treball sobre les dàfnies?
2: Doncs jo inicialment, quan vaig començar el batxillerat, no sabia ben bé què eren les dàfnies, però el que tenia clar era que m'interessava molt la branca de la salut. Sempre m'ha interessat molt investigar els problemes fisiològics que tenim, però a vegades és complicat en el nostre nivell, que no som estudiants a la universitat, sinó que estem al batxillerat, trobar una manera d'investigar aquests problemes i trobar una part teòrica, que sí que és fàcil perquè tenim molts recursos avui en dia, però trobar una part pràctica que ens permeti investigar alguna part del nostre cos és realment molt complicat perquè no tenim aquests recursos. I les dàfnies vaig estar investigant i vaig trobar que eren un model, un organisme model, sobretot era adequat per a estudiants. Aleshores, va ser aquest el motiu per començar a centrar la meva recerca en aquest organisme.
1: Val, tinc entès que les dàfnies són útils dins dels experiments científics. Ens pots explicar per què? Per què són tan útils?
2: Doncs les dàfnies, com ja he dit, una de les avantatges que presenten és tenen un cor miogènic, és a dir, és la capacitat intrínseca dels mamífers, és a dir, tenim coses en comú. No només ens permet observar el seu cor, sinó que també compartim el tipus de cor que tenim. També Va, compartim molts gens, una part del nostre genoma és compartit, i una altra cosa que és molt important és que són organismes extremadament sensibles. Això vol dir que són indicats per estudis de toxicologia de l'aigua o estudis d'efectes que poden tenir determinades substàncies, perquè són molt sensibles a canvis en la temperatura, en el pH, en la llum, en
1: Va,
2: tot.
1: Entenc que ja s'han fet llavors experiments amb les dàfnies, amb aquestes puces d'aigua.
2: Sí, sobretot a nivells més universitaris sí que s'han fet molts estudis, bueno, arreu del món, utilitzant dàfnies per estudiar la toxicologia de l'aigua. I en el nivell de batxillerat s'havien fet estudis previs estudiant diferents substàncies. No havia trobat cap treball que justament estudiés les que jo he estudiat i cap treball que se centrés en el manteniment. Sovint es centraven molt en els resultats obtinguts, però mai explicaven el procediment, el manteniment que s'havia de fer per obtenir uns resultats correctes.
1: Val. El mateix, voldria preguntar com et vas plantejar el treball, és a dir, quins objectius et vas plantejar i també si et pregunto si vas assolir aquests objectius.
2: Doncs els meus objectius principals van ser comparar el cafè i el tèmatxa, perquè el cafè és una beguda líder mundial des de fa molts anys i el tèmatxa és una beguda que recentment s'ha popularitzat i normalment les empreses que venen tèmatxa per intentar establir com una competència amb el cafè, diuen que l'efecte de la cafeïna que proporciona el tèmatxa és com més durador. No proporciona un pic com el cafè que s'esvaeix en unes quantes hores, sinó que és molt més durador. Aleshores, el meu objectiu principal era comparar aquestes dues substàncies i també estudiar si la dàfnia era un organisme model realment adequat per al meu nivell. Aleshores, al final, després de fer tots els experiments, que vaig fer moltes pràctiques amb diferents concentracions de cafè, de tèmatxa, vaig comptar els batecs, realment vaig veure que no podia establir un patró entre totes les dàfnies, eren molt sensibles. Aleshores, si una augmentava després de prendre el cafè, no m'assegurava que l'altre anés augmentat d'una mateixa manera. Aleshores, aquest principal objectiu al final va acabar quedant com en segon pla i realment em vaig centrar més en estudiar un manteniment adequat i com s'haurien de tractar perquè fossin adequades per al meu nivell, perquè moltes vegades s'omitia aquesta part del treball.
1: Vale, o sigui, com s'hauria de tractar, vols dir, a les dàfnies?
2: Sí.
1: Vale, d'acord. Quantes dàfnies vas utilitzar per portar a terme aquest experiment?
2: Realment, no sé ara mateix el número, sí que per intentar establir com un patró, el que feia era utilitzar 5 dàfnies per cada concentració. Aleshores, vaig establir prèviament una concentració letal que no podia passar d'aquesta per no perjudicar la...
1: Val. O sigui, perquè la gent ens entengui des de casa, és a dir, vas exposar a diferents poses d'aigua, a cafeïna i a teïna del tematge, i vas veure els seus resultats, és a dir, sí. com reaccionaven. Mm. Llavors, parles de que el cafè té un efecte instantani, això és veritat, a cafeïna i la teïna, bueno, la tematge té teïna, no, també?
2: Bueno, en teoria es considera també cafeïna, és la mateixa.
1: Bueno, però l'efecte s'aplicaria com la teïna, no? És a dir, que és
2: més durador.
1: Més durador, sí. Triga més a aparèixer, però s'allarga més en el temps. Val. Treballar amb organismes vius, doncs, com bé has plantejat abans, doncs té certa complexitat. Quina ha estat la part més difícil del treball?
2: Jo al principi, com mai havia fet experimentacions d'aquest tipus, ni a l'escola ni en el meu àmbit personal, realment el primer cop, la primera vegada que vaig experimentar amb dàfnies em va semblar complicat perquè, clar, era molt interessant fer aquesta pràctica, però després pues, estaves fent pràctiques amb éssers vius. Llavors la primera vegada que vaig experimentar realment em va semblar complicat com de dur a terme tota l'experimentació, perquè tot i ser animals microscòpics que no podem veure a simple vista, em va saber greu com fer aquesta pràctica. Però és això el que sento, que en molts treballs només es parla dels resultats, però s'omiteix tota la part de com s'han de tractar o de què són organismes vius.
1: Clar, o sigui, tu la part moral i ètica l'has tocat en el treball?
2: Bueno, a mi em va interessar molt fer una part de bioètica, però vaig parlar amb una experta d'una universitat que portava molts anys treballant amb dàfnies i realment va ser una comunicació una mica fallida, perquè el primer intent sí que em va contestar uns quants dubtes, però quan vaig preguntar-li sobre la bioètica ja vaig perdre comunicació i al final no vaig poder.
1: Bueno, és que és un tema una mica polèmic, perquè sí que és cert que són petitets i que ni els dotem, però són éssers vius al final. Però bé, en el teu cas les dàfnies que vas tenir segueixen bé o tal? No sé si les has mantingut a casa o les has deixat lliure.
2: Realment el període de vida de les dàfnies és bastant curt, vull dir, no tenen un període de vida com el nostre de 80 anys, 90, no acostumen a ser tan llargs, potser és un mes. Però igualment, quan tu manipules una dàfnia, si tu li dones una substància com cafeïna, no la pots retornar al seu medi, no la pots retornar a l'aigua. I aquestes poses o les has de... Bueno, no les pots utilitzar més, vull dir, una vegada has acabat la pràctica.
1: Val, guanyar aquest premi de treball de recerca, què significa per tu?
2: Bueno, per mi ha significat com una recompensa per totes les hores que li he dedicat, perquè potser tot i que no hagi acabat complint el meu principal objectiu, que era comparar aquestes dues substàncies, sí que és un treball que comporta moltes hores, perquè són organismes que són difícils de tractar per la seva mida. El treball de gravar cada vídeo d'un minut i fer les mesures dels batecs és una mica pesat, perquè s'ha de fer manualment, has d'anar comptant els batecs de la dàfnia i són batecs molt més ràpids que els nostres, llavors has de posar els vídeos en càmera lenta, fer diverses mesures per tenir fiabilitat i és bastant de temps.
1: Val, clar, t'han donat uns 400 euros, em sembla, què faràs amb aquest premi?
2: Doncs jo de moment estalviar-los, perquè no m'agrada gastar molt, potser sí que els hi vaig dir als meus pares que si guanyava els convidaria a alguna cosa.
1: Molt bé.
2: I no em passaré molt, però els convidaré a algú, i ja està.
1: T'agradaria continuar amb el món científic? Abans has dit que t'agrada el camp de la salut.
2: Sí, a mi m'agradaria seguir amb el camp de la salut, però no amb una carrera com medicina, sinó que m'agradaria centrar-ho en la part, bueno, en una enginyeria biomèdica, que és la part més tecnològica del món de la salut.
1: Ostres, pots explicar breument una mica què tracta aquesta part?
2: Per exemple, tots els xips o totes les pròtesis que s'estan inventant avui en dia, que tenen la capacitat de realment agafar el got d'aigua i poder veure, totes aquestes coses s'inventen, pues, per enginyers que...
1: Bé, déu-n'hi-do, eh? Avui hem sapigut més sobre les dàfnies, el seu tractament, i no esperava mai que una puça d'aigua se li pogués subministrar cafeïna. La veritat és una cosa que no m'esperava, però molt interessant el treball, de debò. Mar Mediavilla, gràcies per ser avui aquí amb nosaltres, i bé, molta sort en els teus futurs projectes i que et vagi molt bé.
2: Moltes gràcies.
0: Molt bé, doncs acabem el programa d'avui amb la proposta musical de la Zoraida Gómez. Adéu, que vagi molt bé.
3: Zoraida Gómez, presidenta de l'Associació Espanyola de Esofagitis Eosinofílica, i et recomano la cançó de Et prometo un 23 d'abril. És una cançó molt maca i a més que fa un acompanyament en la família i en estimar una altra persona en moments complicats.

que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem. Et prometo fer-te l'esmorzar dies per setmana. Et prometo un petó de bon dia i sent de bona nit.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla amb Mercè Roura. La reunió entre els sindicats en vaga i el Departament d'Educació ha acabat sense acord. Les parts s'han citat a continuar negociant dimarts vinent. Els sindicats han advertit d'una intensificació de les mobilitzacions si les negociacions continuen encallades. El govern ha presentat una contraproposta que els sindicats no veuen bé perquè l'increment salarial, diuen, no té caràcter universal. El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, l'ha defensat perquè afirma inclou millores a 7 complements i afectaria més de 100.200 a tot el sistema educatiu. A més, suposa una inversió de 78 milions esglaonats en 5 anys.
2: Fixeu-vos, afecta més de 100.000 docents del conjunt del sistema. És una proposta que significa incorporar 78 milions d'euros més en relació als diferents increments retributius o la generació d'aquests nous complements, reconeixent tasques i funcions essencials, en aquest cas de la tasca docent, com pot ser la tutoria, la cotutoria, el paper que tenen els centres de màxima complexitat.
1: I l'oposició assegura que els pressupostos que s'han registrat avui al Parlament són idèntics als presentats i retirats fa 3 mesos i acusen el govern, Esquerra i els comuns de fer perdre el temps al país i de no resoldre els problemes de la ciutadania. El PP els qualifica d'estafa política i presentarà una esmena a la totalitat. Escoltem el portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés.
3: Ens han fet perdre 3 mesos preciosos. Els pressupostos que avui s'han registrat al Parlament són els mateixos que es van registrar el mes de febrer, i aquestes modificacions, aquests acords als quals han arribat el Partit Socialista amb els comuns i amb Esquerra Republicana es podien ja haver gestat i es podien haver establert via esmenes en el tràmit parlamentari. No calia que retiressin els pressupostos, fessin veure que n'entraven uns de nous, de diferents, perquè no són diferents, són exactament els mateixos.
1: Presó provisional comunicada i sense fiança per l'home de 48 anys acusat de matar la seva exparella, una dona de 33 anys, dimarts passat a la plaça Josep Tarradellas de Figueres. El magistrat considera que existeixen indicis sòlids de la seva participació en els fets i aprecia tant risc de fuga com de reiteració delictiva. L'investigat està acusat d'un delicte d'homicidi dolós amb trencament de condemna. I cap dels 14 passagers del creuer Ondius que continuen en quarantena presenta símptomes d'antivirus. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha explicat que fins i tot el pacient que havia presentat sintomatologia ha començat a estar asimptomàtic i també ha registrat una segona prova negativa. Ja podran sortir, per tant, de les habitacions i compartir a les zones comunes. I aquest mes han començat les obres per reparar l'esvoranc del passeig marítim de Cubelles, al Garraf, al límit de la desembocadura del riu Foix, causat pel desbordament a l'estiu. Es redissenya part per als vianants, que perd prop de 90 metres quadrats de l'espai de la Llera.

Ona Malgrat. Ona Malgrat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha xifrat en 600 milions d'euros la inversió prevista per Barcelona en els nous pressupostos de la Generalitat. Coincidint amb el lliurament dels nous comptes al Parlament per part del govern avui, Collboni ha valorat positivament aquest acord. Segons ha dit, entre les partides destaquen una desena de centres d'atenció primària, una residència de gent gran a les Corts, tres noves escoles, l'ampliació de l'Hospital del Mar, del Manac i la Cuna acció del tramvia per la Diagonal. I encara a Barcelona, avui ha quedat constituïda la comissió que vetllarà per la creació i el funcionament de la futura Ciutadella del Coneixement. Un projecte que amb una inversió de 500 milions d'euros preveu la renovació integral del parc de la Ciutadella i del seu entorn. Tot plegat amb una clara aposta per la ciència i amb la remodelació integral de l'espai, inclosa l'obertura d'un nou passeig des de la Vila Olímpica. Escoltem l'alcalde Jaume Collboni i el ministre de Cultura Ernest Urtasun.
2: Amb la Ciutadella del Coneixement, Barcelona, Catalunya recupera aquell esplendor i la convertim definitivament en una de les noves centralitats de la ciutat de Barcelona.
3: Un projecte, alcalde, que des del primer moment ha sabut entendre que les grans ciutats del segle XXI no es construeixen només amb infraestructures, sinó també amb coneixement, cultura i recerca compartida.
1: I un accident a la via Augusta, cantonada amb la ronda de General Mitre, ha causat 3 ferits lleus i un de greu aquesta tarda. En l'accident s'han vist implicats 5 vehicles. Fins al lloc dels fets s'ha traslladat la Guàrdia Urbana i també efectius del SEM, que han portat els ferits a un centre hospitalari. El ferit greu és un taxista que, segons han confirmat fonts municipals, s'hauria desmaiat. I els activistes de la Global Sumut Flotilla arribaran a Barcelona possiblement demà dissabte. Ho apunten fonts a la missió humanitària, que han assenyalat que han hagut de passar revisions mèdiques i descansar després d'haver estat interceptats il·legalment per Israel. Els activistes de la missió 44, dels quals en passaport espanyol, van arribar dijous a la tarda a Istanbul després de ser deportats. L'equip legal que porta la defensa va denunciar que 6 participants havien estat sotmesos a diverses formes de violència sexual durant la detenció, mentre que d'altres tenen ferides de bales de goma o també problemes per l'ús de tàsers. I Lleida es prepara per al 45è aplec del Caragol amb una edició de rècord. Els collistes es concentraran al voltant de les 7 de la tarda, aquí una hora, a la tarda de la Font, al Passeig Central, i la festa donarà el tret de sortida amb lo Caragolasso. Aquest cap de setmana, la capital del Segrià tornarà a gaudir d'aquesta tradicional festivitat que aplegarà fins a 124 colles i 17.000 collistes.

Repassem els titulars del dia. El ple retira el suport del trajet de la moto del Delta de la Tordera fins al Rec Viver. Mar Mediavilla, alumna de l'Institut Ramon Turró i Darder, guanya un premi per estudiar els efectes de la cafeïna en puces d'aigua. El Pla de Grau protagonitzarà la tertúlia del diumenge de la Barretina Vermella. El Cineclub Garbí projectarà la pel·lícula No Way Back aquest divendres al Centre Cultural.

Bona tarda, arrenquem amb l'informatiu d'Ona Malgrat, amb informació local i comarcal per estar al dia de tot el que cal saber avui divendres 22 de maig. Comencem amb un repàs als titulars.

El ple retira el suport del trasllat de la Mota del Delta a la Tordera fins al Rec Viver. Mar Mediavilla, alumna de l'Institut Ramon Turró i d'Arder, guanya un premi per estudiar els efectes de la cafeïna en puces d'aigua. El Pla de Grau protagonitzarà la tertúlia del diumenge de la Barretina Vermella. El Cineclub Garbí projectarà la pel·lícula No Way Back d'aquest divendres al Centre Cultural.

0: L'Ajuntament de Malgrat finalment fa oficial el seu suport a les demandes de la pagesia del Pla de Grau. Ho fa amb l'aprovació d'una moció al ple d'aquest dijous en el que retira el suport a la coneguda com a alternativa 3 del Pla de Motes de l'Agència Catalana de l'Aigua. Aquesta alternativa suposava traslladar la mota del delta de la Tordera fins al Rec Viver, que es troba a 500 metres de l'actual, i per tant descartava les altres dues opcions, el reforç de la mota existent fins a aproximadament 3 metres i la construcció d'una nova mota que se situaria entre 20 i 45 metres respecte a l'actual. L'aprovació d'aquesta moció implica diferents coses. D'una banda, suspendre l'acord de ple del març de 2025 en què el consistori donava suport a l'alternativa 3 i alhora informar-ne a l'ACA. D'altra banda, l'alcaldessa Sònia Vinyoles haurà de demanar per escrit al Departament de Territori, Habitatges i Transició Ecològica de la Generalitat que el Pla de Grau no formi part de cap mesura compensatòria per autoritzar la construcció de l'aeroport del Prat. A més, els pagesos demanen els informes tècnics fets pel sector naturalista i científic en relació al suport de l'alternativa 3. L'Ajuntament també haurà de blindar la qualificació urbanística del Pla de Grau que permeti als pagesos fer inversions a les seves terres i a ser més competitius. Durant l'aprovació de la moció, el gerent de la cooperativa Progrés Garbí, Xavier Castells, ha afirmat que s'ha fet justícia, però que això és només el primer pas i que encara queda feina per garantir que el Pla de Grau no es toca.
1: En nom de la pagesia de la cooperativa, us volíem dir que, fruit d'una mala decisió de l'any passat, avui s'ha fet justícia. Hem patit molta angoixa a totes les famílies i encara ens queda una segona part molt important, que és la que hi ha a partir del dimarts, que hi ha una reunió amb l'ACA i a l'Espai Agrari. Voldríem que ens acompanyéssiu amb l'unitat d'enterrar definitivament i que no siguin només paraules. Sabem que a vegades es diu una cosa, s'escriu una altra, s'aprova una altra, i necessitem que aquest projecte quedi aturat, aquest projecte bàsic, que no es gastin diners amb alternatives que no serveixen, en processos de participació que no siguin de les alternatives que es treballin a partir d'ara, i nosaltres tornem a dir igual que sempre que no fer res no és una opció i que estarem al costat de qui vulgui protegir el Pla de Grau de la inundació i d'alternatives sensates que donguin sortida a una realitat que s'ha de fer amb una gestió integral de la conca de la Tordera, des dels municipis de Sant Celoni, tots els altres que estan pavimentant, etc etc, i que fan que el cul de sac no pot ser el Pla de Grau, ni pot ser Malgrat, ni els seus habitants. I això s'haurà de lluitar entre tots i s'haurà de fer justícia pels càmpings que no volem que siguin reubicats a Malgrat perquè no hi ha lloc a l'Espai Agrari, o sigui que s'ha de donar alguna altra solució indemnitzatòria, i en aquí teniu molta feina vosaltres a fer, nosaltres farem la que ens pertoca, i a partir d'aquí no vol dir que acabem, estarem atents a les decisions que aneu prenent i atents a les decisions, i us demanarem la col·laboració per anar amb l'ACA, amb les alternatives que defensem, que tinguin coherència hidrològica, i esperem que després d'aquest treball que hem fet conjunt d'anar a veure el pla i tot, veieu que també som uns aliats bons per defensar el territori i per estar al costat de solucions sensates per la pagesia, però també per la ciutadania, que pot gaudir cada cap de setmana o cada dia, pot vingui a passejar, pot veure un espai natural cuidat per tota aquesta gent, natural i agrari. Espai agrari, espai natural, que el volen seguir cuidant, el volem seguir cuidant i volem seguir fent el que sabem fer, que és mantenir aquell espai agrari, i, com hem dit des del principi, el Pla de Grau no es toca.
0: Els diferents grups municipals també han parlat al respecte. D'una banda, el portaveu d'Esquerra, Joaquim Albert, destaca que el sentit de la moció que es va aprovar el 2025 era garantir la seguretat de les persones i alhora tenir en compte tots els sectors implicats. Tot i això, fa autocrítica i reconeix que la proposta que es va aprovar no era la més adient.
2: Davant de les propostes que en aquell moment va posar sobre la taula l'ACA, només hi havia una que complia amb aquest màxim requisit, que era la seguretat de les persones per aquesta desembocadura del delta del Tordera. I nosaltres, doncs, clar, hi havia aquestes tres propostes, creiem que l'opció que hi era la bona. Opció que ràpidament, lògicament, els pagesos van descartar, ens van explicar els motius, i en fi, fa poques setmanes ens van explicar els motius, hem pogut conèixer realment la seva visió, i ens han portat a concloure molt ràpidament que doncs no, doncs aquella proposta no és la bona, perquè s'ha de dissenyar una proposta que tingui aspectes, que tingui en compte molts aspectes que ara queden molt a l'aire sense acotar, i poden ser aspectes perillosos per perseguir amb aquesta productivitat del pla de grau. I vulguin o no, però aquella moció del 2025 en el seu fons ja perseguia mostrar una unitat davant un tema de poble tan important com aquest. Es va fer potser no de la millor manera, com ja s'ha vist, però sí que jo crec que l'esperit d'aquella moció era que poguéssim, l'Ajuntament pogués mostrar una opinió davant d'aquest tema i que fos una opinió unitària. El debat es va fer posterior i penso no es va fer prèviament i tampoc es va consultar la pagesia, per tant va ser una mala manera de portar a terme aquella moció, però sí que el fons que perseguia no era cap altre d'això, de poder portar un element unitari perquè tant la pagesia com l'Ajuntament com tots poguessin anar davant de l'ACA a mostrar el nostre posicionament.
0: El portaveu de Malgrat ens mou, Jofre Serret, recorda que el partit va ser dels únics que va veure el perill d'aprovar l'Alternativa 3 i agraeix a la resta dels grups municipals que hagin fet marxa enrere en el suport de la proposta a l'ACA. Alhora, Serret considera que no s'hauria d'haver arribat al punt que els pagesos es mobilitzessin al carrer.
3: Amb aquesta moció reculem i ens satisfà. Avui suspenem un acord plenari que per nosaltres no s'hauria d'haver pres mai. Malgrat ens mou, sabeu i saben que vam intentar aturar aquest acord plenari i, per tant, en aquell moment, malgrat que es volgués buscar un consens, no es va obtenir perquè no es va aconseguir els vots per unanimitat de tot el plenari. Però bé, rectificar és de savis, diuen, i per tant estem satisfets que avui es porti a ple aquesta moció que suspèn aquell acord de ple. Certament, però, hem perdut un any on s'han pogut moure coses que ara doncs, s'hauran de desfer, algunes de les quals ja s'ha anunciat que s'han començat a parar i, per tant, també n'estem satisfets. Un any on podríem haver avançat en una bona direcció, perquè el que sí que compartim és que no podem estar de braços plegats en la situació actual en la que es troba el riu. Però ha calgut que els pagesos, que la cooperativa agrícola Progrés Garbí i que els propietaris del sector ens fessin evident la seva oposició a l'Alternativa 3 que plantejava l'ACA i que l'acord de fa un any que avalava aquella moció doncs s'han hagut de manifestar al carrer perquè la corporació en la seva totalitat, en el seu consens, hagi reconegut que la feina s'ha de fer ben feta i escoltant a tothom. De fet, crec que hauríem d'aspirar tots a exercir la política escoltant a les persones i valorant tota la informació disponible i a ser propiciants en les seves decisions.
0: Per part de la CUP, el portaveu d'Enric Zaldo posa en valor el consens polític per arribar a aquest acord gràcies a les reivindicacions de la ciutadania i desitja que es pugui replicar en altres temes d'interès del poble.
2: En els anys que jo he sigut regidor, i diria que des de que vostès ho són, mai abans, davant d'una reivindicació de la ciutadania o d'un sector productiu, com és el cas, l'Ajuntament havia apartat les seves diferències, s'havia assegut i havia consensuat un full de ruta a seguir entre totes les parts, i creiem que això és molt i molt significatiu, i tant de bo actuéssim de la mateixa manera en altres reivindicacions de la ciutadania, que també n'hi ha, oportunitats les tenim, i per tant fem la reflexió de si som o no capaços de fer això també amb altres situacions.
0: L'alcaldessa Sònia Vinyola s'ha dirigit als pagesos per demanar de nou disculpes i considera que s'han d'aprendre dels errors per no tornar a repetir aquesta situació.
4: El Pla de Grau forma part de la nostra identitat, del nostre paisatge i com me vau traslladar la primera vegada que ens vam trobar, del pa de moltes de les nostres famílies. He entès i em vaig disculpar i us vaig dir que entenia perfectament el vostre disgust al voltant de la decisió que vam prendre en el Pla de Motes. Vull deixar clar que aquest Ajuntament, i ara cadascú ha parlat des de la força política des del seu ambient, però al final conjuntament l'Ajuntament sempre treballarà des del diàleg, l'escolta i el consens. No prendrem decisions que afectin el futur del Pla de Grau sense escoltar totes les parts, perquè si no tot això que ha passat no haurà servit de res.
0: La regidora de Pagesia i portaveu de Junts pel Malgrat, Carme Pons, ha sentenciat el debat explicant la importància del Pla de Grau com a patrimoni motor econòmic del municipi. Pons afegeix que no es pot considerar el Pla de Grau com a espai agrari de primer nivell si alhora s'aproven mesures que el perjudiquen.
5: El Pla de Grau és molt més que un espai agrari. És el resultat de dècades de feina, inversió i esforç dels pagesos i pageses de Malgrat de Mar i de la cooperativa agrícola Progrés Garbí. Parlem d'un sector viu, modernitzat, competitiu i estratègic que produeix aliments de proximitat i d'alta qualitat. Avui defensem que aquest patrimoni col·lectiu no es pot posar en risc sense un debat honest, sense escoltar els seus protagonistes i sense estudiar totes les alternatives possibles. Defensem que la pagesia mereix el mateix respecte que qualsevol altre sector econòmic del municipi. Durant anys, la pagesia del Pla de Grau ha fet els deures, ha modernitzat explotacions, ha apostat per una agricultura viable i sostenible i ha convertit aquest espai en un referent agrícola. En el ple del 13 de març de 2025, vàrem reconèixer el Pla de Grau com un espai agrari de primer nivell, clau per la connectivitat ecològica, la biodiversitat i el paisatge del municipi. L'opció que vàrem aprovar en aquell moment, donant suport a l'alternativa 3 del Pla de Motes, convertia una part important del Pla de Grau en zona inundable. Les conseqüències serien molt greus. No es pot dir que el Pla de Grau és un espai agrari de primer nivell i al mateix temps aprovar mesures que comprometen el futur. A més, aquesta decisió la vàrem prendre sense escoltar directament els afectats. Ni a la cooperativa ni els pagesos i pageses van ser informats ni consultats prèviament. Estem plenament d'acord en que cal garantir la seguretat de les persones i eliminar el risc per als càmpings. Ningú qüestiona això, però la seguretat no ha de significar destruir el sector agrari.
0: La moció es va aprovar per unanimitat. Més qüestions. La magratenca Mar Mediavilla Puello, alumna de l'Institut Ramon Turroi d'Arder, ha estat una de les alumnes guardonades als Premis Treballs de Recerca de Batxillerat gràcies al seu estudi Dàfnia Solució Problema, Dàfnia Magna, com a organisme model per a experiments científics. El treball se centra en les dàfnies, unes petites puces d'aigua utilitzades habitualment en experiments científics per la seva sensibilitat als canvis externs i perquè comparteixen algunes característiques fisiològiques amb els mamífers. Durant la investigació, Mediavilla ha estudiat els efectes de substàncies com la cafeïna del cafè i també del THC sobre aquests organismes, analitzant les reaccions i els batecs cardíacs. Escoltem l'entrevista que li hem fet a Ona Malgrat. Bé, recentment s'ha fet entrega dels Premis Treball de Recerca de Batxillerat als alumnes de l'Institut Ramon Turroi d'Arder i també l'Escola Badruna. Avui parlem amb una de les guanyadores d'aquest premi, la Mar Mediavilla Puello, que de l'Institut Ramon Turró, que ha presentat el seu treball Dàfni Solució Problema, Dàfnia Magna, com a organisme model per a experiments científics. Amb el nom una mica estrany, però tenim aquí a la Mar, que ens ho explicarà. Benvinguda.
6: Bon dia.
0: Bé, en primer lloc, què són exactament les dàfnies?
6: Bueno, les dàfnies són petites puces d'aigua, són crustacis que realment són molt interessants perquè tenen un cos transparent i això permet poder observar els seus batecs en directe sense necessitat de fer cap intervenció ni fer-se mal.
0: És a dir, són puces d'aigua que les trobem principalment a aigua dolça.
6: Sí, són puces com les que coneixem nosaltres, convencionals, terrestres, és el mateix, més o menys, però que viuen al mar, sobretot en aigua dolça, perquè serveixen d'aliment per als altres peixos més grans d'aigües dolces.
0: Per què vas decidir plantejar-te fer un treball sobre les dàfnies?
6: Doncs jo inicialment, quan vaig començar el batxillerat, no sabia ben bé què eren les dàfnies, però el que tenia clar era que m'interessava molt la branca de la salut. Sempre m'ha interessat molt investigar els problemes fisiològics que tenim, però a vegades és complicat en el nostre nivell, que no som estudiants a la universitat, sinó que estem al batxillerat, trobar una manera d'investigar aquests problemes i trobar una part teòrica, que sí que és fàcil perquè tenim molts recursos avui en dia, però trobar una part pràctica que ens permeti investigar alguna part del nostre cos és realment molt complicat perquè no tenim aquests recursos. I les dàfnies vaig estar investigant i vaig trobar que eren un model, un organisme model, sobretot era adequat per a estudiants. Aleshores va ser aquest el motiu per començar a centrar la meva recerca en aquest organisme.
0: Val, tinc entès que les dàfnies són útils dins dels experiments científics. Ens pots explicar per què? Per què són tan útils?
6: Doncs les dàfnies, com ja he dit, una de les avantatges que presenten és tenen un cor miogènic, és a dir, és la capacitat intrínseca dels mamífers, és a dir, tenim coses en comú. No només ens permet observar el seu cor, sinó que també compartim el tipus de cor que tenim. També va, compartim molts gens, una part del nostre genoma és compartit, i una altra cosa que és molt important és que són organismes extremadament sensibles. Això vol dir que són indicats per estudis de toxicologia de l'aigua o estudis d'efectes que poden tenir determinades substàncies, perquè són molt sensibles a canvis en la temperatura, en el pH, en la llum, en
0: Va,
6: tot.
0: Entenc que ja s'han fet llavors experiments amb les dàfnies, amb aquestes puces d'aigua.
6: Sí, sobretot a nivells més universitaris sí que s'han fet molts estudis, bueno, arreu del món, utilitzant dàfnies per estudiar la toxicologia de l'aigua. I en el nivell de batxillerat s'havien fet estudis previs estudiant diferents substàncies. No havia trobat cap treball que justament estudiés les que jo he estudiat i cap treball que se centrés en el manteniment. Sovint centrant molt en els resultats obtinguts, però mai explicaven el procediment, el manteniment que s'havia de fer per obtenir uns resultats correctes.
0: Val. El mateix... voldria preguntar com... com et vas plantejar el treball? És a dir, quins objectius et vas plantejar i també si te pregunto si vas assolir aquests objectius.
6: Doncs els meus objectius principals van ser comparar el cafè i el tematge, perquè el cafè és una beguda líder mundial des de fa molts anys i el tematge és una beguda que recentment s'ha popularitzat i normalment les empreses que venen tematge per intentar com establir com una competència amb el cafè, diuen que l'efecte de la cafeïna que proporciona el THC és com més durador. No proporciona un pic com el cafè que s'esvaeix en unes quantes hores, sinó que és molt més durador. Aleshores, el meu objectiu principal era comparar aquestes dues substàncies i també estudiar si la dàfnia era un organisme model realment adequat per al meu nivell. Aleshores, realment, al final, després de fer tots els experiments que vaig fer moltes pràctiques amb diferents concentracions de cafè, de tematge, vaig comptar els batecs, realment vaig veure que no podia establir un patró entre totes les dàfnies, eren molt sensibles, aleshores, si una augmentava després de prendre el cafè, no m'assegurava que l'altra anés a augmentar d'una mateixa manera. Aleshores, aquest principal objectiu al final va acabar quedant com en segon pla i realment em vaig centrar més en estudiar un manteniment adequat i com s'haurien de tractar perquè fossin adequades per al meu nivell, perquè moltes vegades s'omitia aquesta part del treball.
0: Va, o sigui, com s'hauria de tractar, vols dir, a les dàfnies?
6: Sí.
0: Vale, d'acord. Quantes dàfnies vas utilitzar per portar a terme aquest experiment?
6: Realment, no sé ara mateix el número, sí que per intentar establir com un patró, el que feia era utilitzar 5 dàfnies per cada concentració. Aleshores, vaig establir prèviament una concentració letal que no podia passar d'aquesta per no perjudicar la...
0: Val, o sigui, perquè la gent ens entengui des de casa, és a dir, vas exposar a diferents puces d'aigua, a cafeïna i a teïna, del tematge, i vas veure els seus resultats, és a dir, sí, com reaccionaven. Mm. Llavors, parles de que el cafè té un efecte instantani, això és veritat, a cafeïna, i la teïna... Bueno, la tematge té teïna, no?, també?
6: Bueno, en teoria es considera també cafeïna, és la mateixa.
0: Bueno, però l'efecte s'aplicaria com la teïna, no?
6: Sí.
0: És a dir, que és
6: més durador.
0: Més durador, sí. Triga més a aparèixer, però s'allarga més en el temps. Val. Treballar amb organismes vius, doncs, com bé has plantejat abans, doncs té certa complexitat. Quina ha estat la part més difícil del treball?
6: Jo al principi, com mai havia fet experimentacions d'aquest tipus, ni a l'escola ni en el meu àmbit personal, realment el primer cop, la primera vegada que vaig experimentar amb dàfnies em va semblar complicat, perquè clar, era molt interessant fer aquesta pràctica, però després pues, estaves fent pràctiques amb éssers vius. Llavors la primera vegada que vaig experimentar realment em va semblar complicat com de dur a terme tota l'experimentació, perquè tot i ser animals microscòpics que no podem veure a simple vista, em va saber greu com fer aquesta pràctica. Però és això el que sento, que en molts treballs només es parla dels resultats, però s'omiteix tota la part de com s'han de tractar o de què són organismes vius.
0: Clar, o sigui, tu la part moral i ètica l'has tocat en el treball?
6: Bueno, a mi em va interessar molt fer una part de bioètica, però vaig parlar amb una experta d'una universitat que portava molts anys treballant amb dàfnies i realment va ser una comunicació una mica fallida, perquè el primer intent sí que em va contestar uns quants dubtes, però quan vaig preguntar-li sobre la bioètica ja vaig perdre comunicació i al final no vaig poder.
0: Bueno, és que és un tema una mica polèmic, perquè sí que és cert que són petitets i que ni els dubtem, però són éssers vius al final. Però bé, en el teu cas, les dàfnies que vas tenir segueixen bé o tal? No sé si les has mantingut a casa o les has deixat lliure.
6: Realment el període de vida de les dàfnies és bastant curt, vull dir, no tenen un període de vida com el nostre de 80 anys, 90, no acostumen a ser tan llargs, potser és un mes. Però igualment, quan tu manipules una dàfnia, si tu li dones una substància com cafeïna, no la pots retornar al seu medi, no la pots retornar a l'aigua. I aquestes poses o les has de... Bueno, no les pots utilitzar més, vull dir, una vegada has acabat la pràctica.
0: Val, guanyar aquest premi de treball de recerca, què significa per tu?
6: Bueno, per mi ha significat com una recompensa per totes les hores que li he dedicat, perquè potser tot i que no hagi acabat complint el meu principal objectiu, que era comparar aquestes dues substàncies, sí que és un treball que comporta moltes hores, perquè són organismes que són difícils de tractar per la seva mida. El treball de gravar cada vídeo d'un minut i fer les mesures dels batecs és una mica pesat, perquè s'ha de fer manualment, has d'anar comptant els batecs de la dàfnia i són batecs molt més ràpids que els nostres, llavors has de posar els vídeos en càmera lenta, fer diverses mesures per tenir fiabilitat i és bastant de temps.
0: Val, clar, t'han donat uns 400 euros, em sembla. Què faràs amb aquest premi?
6: Doncs jo de moment estalviar-los, perquè no m'agrada gastar molt. Potser sí que els hi vaig dir als meus pares que si guanyava els convidaria alguna cosa.
0: Molt bé.
6: I no em passaré molt, però els convidaré a algú, i ja
0: està. T'agradaria continuar amb el món científic? Abans has dit que t'agradava el camp de la salut.
6: Sí, a mi m'agradaria seguir amb el camp de la salut, però no amb una carrera com medicina, sinó que m'agradaria centrar-ho en la part, bueno, en una enginyeria biomèdica, que és la part més tecnològica del món de la salut.
0: Ostres, pots explicar breument una mica què tracta aquesta part?
6: Per exemple, tots els xips o totes les pròtesis que s'estan inventant avui en dia, que tenen la capacitat de realment agafar el got d'aigua i poder veure, totes aquestes coses s'inventen per enginyers que...
0: Bé, Déu-n'hi-do, avui

0: Ja a la Barretina Vermella. Tertúlia comptarà amb la participació d'Albert Torné, Gerard Font, Josep Soms, Albert Verdaguer i Joan Onna. Xavier Castell, gerent de la cooperativa agrícola Progrés Garbí, convida tothom a assistir-hi.
1: El diumenge, aquest diumenge, fem una xerrada a la Barretina a les 12 del migdia, on es parlarà de present, de passat i de futur de la pagesia, on convidem a tots els malgratencs i malgratenques a que vinguin i gaudeixin una estona de fer una mica de família i poder posar veure'ns en un altre context diferent del liu que diu en Joan, que m'agrada
2: sí,
1: molt
2: sí, sí.
1: Aquesta paraula que hem tingut, i esteu tots convidats i convidades.
0: La tertúlia del diumenge de la Barretina Vermella serà a les 12 a la sala d'actes de l'entitat. Els assistents podran fer el vermut durant l'activitat. Nouvelle Vague de Richard Linklater és la pel·lícula que el Cineclub Garbí projectarà aquest divendres a 9:45 al Centre Cultural. El film s'estructura com una crònica sobre el naixement d'aquest moviment cinematogràfic francès de finals dels anys 50. La pel·lícula es trasllada al París de 1959 narrada darrere de les càmeres de Beauf de Souffle, l'òpera prima de Jean-Luc Godard, que va revolucionar el setè art. Després del triomf de François Truffaut al Festival de Cannes, Godard surt al carrer per rodar sense permisos, sense guió, tancat i amb mètodes improvisats.
3: Ona Malgrat, serveis informatius.
0: I marxant de Malgrat per fer una mirada comarcal, concretament a Palafolls, al Teatre de Palafolls es prepara per rebre l'última proposta del cicle Escena Nou d'aquesta temporada. Aquest diumenge a les 12 la companyia Malabufa presentarà el professor Bromera, un espectacle de teatre familiar que combina titelles, contes i una posada en escena amb bombolles de sabó. L'espectacle protagonitzat per l'actor Agustí Sanllei es planteja com una conferència interactiva on la ciència bàsica i la màgia es donen la mà. Durant la representació el públic no és un simple espectador, sinó que participa activament en les demostracions del professor. I a Calella, la Fundació Oncolliga tornarà a omplir el passeig de Manuel Puigverd de solidaritat amb una nova edició de la Marxa Solidària contra el Càncer. La cita arriba a la 17a edició i se celebrarà aquest diumenge 24 de maig amb sortida i arribada al Passeig de Mar davant del Monument de la Sardana. La caminada, que ja s'ha convertit en una de les activitats solidàries més consolidades de la nostra ciutat, oferirà dos recorreguts de 8 i 12 quilòmetres perquè els participants puguin escollir l'opció que millor s'adapti a les seves possibilitats. I en temes nacionals, l'Audiència Nacional situa un intent d'operació sobre el projecte Hard Rock de Tarragona fins dins la presumpta trama de tràfic d'influències i blanqueig que investiga al voltant de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Segons ha avançat el periòdico i també ha confirmat a l'Agència Catalana de Notícies, la interlocutoria recull un contracte signat a l'1 d'octubre de 2021 entre dues empreses i el suposat intermediari de Zapatero per a la recerca d'oportunitats de negoci amb una contraprestació del 3%. La suposada trama va identificar el projecte Hard Rock de Tarragona valorat en 2.000 milions d'euros. Amb tot, el jutge admet que no consta cap pagament relacionat amb aquesta operació i que, per tant, els contactes podrien no haver-se materialitzat. I també destaquem a nivell europeu que la presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, ha avisat que els preus de l'energia continuaran un temps a l'alça un cop acabi la guerra de l'Orient Mitjà. Lagarde ha indicat que els mercats preveuen que els preus de petroli i de gas es mantinguin elevats i per sobre dels nivells esperats. Tot i això, ha deixat clar que la prioritat és mantenir l'estabilitat dels preus al 2% i ha subratllat que aplicaran les mesures necessàries per aconseguir-ho. Bé, moment de fer un repàs a la situació meteorològica amb el nostre company Luis Mi Pérez. Bon dia.
4: Bon dia, una situació gairebé d'estiu la que estem tenint ja a aquesta hora i déu-n'hi-do al llarg del que queda d'aquest divendres com s'enfilarà la temperatura a la majoria de comarques. Només justament arran de mar, i arran de mar vol dir gairebé a les platges del país, aquí la temperatura quedarà més frenada i en alguns moments amb la formació d'algunes boires. Aquest matí les teníem a l'Ebre i aquesta tarda sobretot es formaran a la Costa Brava. I ja diem, el 99,5% del territori del país amb una temperatura desbocada per les dates. Arribarà passat els 30 graus al prelitoral, comarques de la Catalunya central i sobretot les de Ponent, i arribarem als 35 graus a la terra ferma. Això també succeirà demà a la tarda i diumenge a la tarda. tot i que el 17

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. L'oposició assegura que els pressupostos que s'han registrat avui al Parlament són idèntics als presentats i retirats fa 3 mesos i acusen el govern, Esquerra i els comuns de fer perdre el temps al país i de no resoldre els problemes de la ciutadania. El PP els qualifica d'estafa política i presentarà una esmena a la totalitat. En declaracions a la xarxa, el portaveu parlamentari de la CUP, Dani Cornellà, ha assegurat que els acords són propaganda i fum.
2: Aquest suport és una mica esperpèntic perquè no dona resposta a tots aquests incendis que dia a dia veiem i podem llegir i veure al carrer. Nosaltres no veiem que la situació hagi millorat, si de cas ha empitjorat, tot i la promesa de milers de milions i milers de pisos.
1: I l'AP7 acumula fins a 40 quilòmetres de retenció en dos sentits de la marxa i en diversos trams del recorregut aquest divendres a la tarda en aquesta primera fase de l'operació sortida de segona Pasqua. Les complicacions s'han generat des de primera hora de la tarda a causa d'alguns accidents de poca gravetat o d'avaries. Els punts més complicats s'han registrat a l'altura de Llinars del Vallès o Santa Perpètua de Mogoda, però també n'hi ha hagut a la Roca del Vallès, a Montmeló, a Barberà, al Papiol o a Castellví de Rosanes o al Perelló. Es preveu que prop de 600.000 vehicles sortint de l'àrea metropolitana de Barcelona entre aquesta tarda i demà. I els agents rurals i l'Agència Catalana de l'Aigua investiguen un vessament al riu Ter de Manlleu que podria ser de gasoil o dissolvent. Es va detectar ahir al vespre la zona de la passera i del riu i la captació d'aigua d'Osona Nord va haver de parar la captació unes hores. L'olor encara se sentia aquest matí perquè de fet és el que va alertar ahir a la tarda. Per les taques del riu sembla que portava, diuen, benzina o algun dissolvent, tot i que de moment encara no se sap l'origen. Les cisternes per retirar el contaminant ja van començar a treballar ahir al vespre. I Manresa destinarà 2,5 milions a la millora i al manteniment de l'espai públic, a la inversió més alta de la història. Les actuacions se centraran principalment a les voreres i calçades, camins rurals i també als parcs infantils. I el món de la música mira cap a Barcelona perquè avui i demà actua Bad Bunny a l'Estadi Olímpic Lluís Companys en la seva gira mundial Debí tirar más fotos World Tour. Milers de fans s'han concentrat a les portes de l'Estadi Olímpic des de fa hores en una jornada que ha estat marcada precisament per la calor. El públic s'ha esperat pacientment a l'hora d'obertura de l'estadi per agafar lloc. Les entrades per als dos concerts es van esgotar en només 24 hores.
0: Notícies en xarxa.

0: una malgrat. Ona Malgrat.
1: Ona Malgrat, 107.4.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. Entre les 2 de la tarda i les 8 del vespre han sortit a l'àrea metropolitana de Barcelona uns 263.000 vehicles, el 44% del total del previst fins a les 2. Es preveu que prop de 600.000 surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona. L'AP7 ha acumulat fins a 40 quilòmetres de retenció en dos sentits de la marxa. El Servei Català de Trànsit ha habilitat més de 150 quilòmetres de mesures especials, sobretot carrils addicionals. Més de 1.200 agents dels Mossos reforcen la seguretat viària amb 1.000 de controls. I els sindicats de la vaga han rebutjat una nova proposta salarial d'educació. La reunió d'aquest divendres ha tornat a acabar sense acord després de 2 hores i les parts s'han citat per continuar negociant dimarts vinent. El govern ha presentat una proposta que inclou millores en 7 complements i que afectaria 104.000 docents de tot el sistema educatiu. La inversió seria de 78 milions esglaonats en 5 anys. A la sortida de la reunió, USTEC i CGT han qualificat la proposta d'inacceptable i han advertit d'una intensificació de les mobilitzacions si les negociacions continuen encallades. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
2: És una proposta que ja la vam rebutjar en el seu moment, aquests complements a tutoria, uns complements singulars que no s'aplicarien a totes les nòmines. Per tant, hem tornat a rebutjar aquesta proposta i hem tornat a exigir que s'emmarquin en la proposta unitària que els hi vam traslladar en matèria salarial i que, per tant, el dimarts que ve vinguin amb una proposta en base en aquest marc que nosaltres els hi vam fer arribar.
1: I toc d'atenció a la productora del rodatge amb Russell Crowe a Sant Cugat per incomplir la normativa. Agricultura enviarà un advertiment legal a l'empresa perquè encara no ha instal·lat el tancament obligatori als terrenys que es troben dins de la zona afectada per la pesta porcina africana. Segons el departament, la productora ha rebut comunicacions reiterades per adaptar l'espai als requisits de bioseguretat. I els Mossos investiguen un tiroteig al barri de Can Puigcener de Sabadell. Els fets van passar ahir la nit al carrer Joan Balart de la població. La policia va rebre l'avís cap a 9:15. Almenys una persona ha resultat ferida a causa d'aquest succés. El servei d'emergències el van traslladar a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell. La seva vida, sortosament, no corre perill. I els ajuntaments de Pinós i Torà, al Solsonès, reclamen una actuació urgent a la carretera que connecta Riner i Torà, passant per Ardèvol, pel seu avançat estat de degradació. Denuncien que els nombrosos forats, el mal estat de l'asfalt i la manca d'una reforma integral han convertit la via en un perill constant per als conductors.

Repassem els titulars del dia. El ple retira el suport del trasllat de la mota del Delta de la Tordera fins al Rec Viver. Mar Mediavilla, alumna de l'Institut Ramon Turró i Darder, guanya un premi per estudiar els efectes de la cafeïna en puces d'aigua. El Pla de Grau protagonitzarà la tertúlia del diumenge de la Barretina Vermella. El Cineclub Garbí projectarà la pel·lícula Nou Bay Bach aquest divendres al Centre Cultural.

0: ready for this?
1: Bona malgrat. Bona malgrat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. La reunió entre els sindicats en vaga i el Departament d'Educació ha acabat avui sense acord. Les parts s'han citat a continuar negociant el dimarts que ve. El govern ha presentat una contraproposta que els sindicats no veuen bé perquè l'increment salarial que preveu no té caràcter universal. El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, l'ha defensat i afirma que inclou millores que afectarien a més de 100.000 docents i que suposa una inversió de 78 milions esglaonats fins a 5 anys.
2: Fixeu-vos, afecta a més de 100.000 docents del conjunt del sistema. És una proposta que significa incorporar 78 milions d'euros més en relació als diferents increments retributius o la generació d'aquests nous complements, reconeixent tasques i funcions essencials en aquest cas de la tasca docent, com pot ser la tutoria, la cotutoria, el paper que tenen els centres de màxima complexitat.
1: A la sortida de la reunió, USTEC i CGT han qualificat la proposta d'inacceptable i han advertit d'una intensificació de les mobilitzacions si les negociacions continuen encallades. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
3: És una proposta que ja la vam rebutjar en el seu moment, aquests complements doncs a tutoria, uns complements singulars que no s'aplicarien a totes les nòmines. Per tant, hem tornat a rebutjar aquesta proposta i hem tornat a exigir que s'emmarquin en la proposta unitària que els hi vam traslladar en matèria salarial i que, per tant, el dimarts que ve vinguin amb una proposta en base a aquest marc que nosaltres els hi vam fer arribar.
1: Més temes, els 18 participants catalans a la Global Summit Flotilla dins del grup de 476 persones deportades per Israel arribaran a la Terminal 2 de l'aeroport del Prat demà a la 1 del migdia, segons han dit avui fons de la missió humanitària. Els activistes són a Istanbul des de dijous, on han passat revisions mèdiques i on han denunciat, per cert, un tracte vexatori i diverses formes de violència sexual de les autoritats israelianes. L'equip legal que defensa els activistes va denunciar tortures, ferides de bala de goma i fins i tot l'ús de pistoles Taser. I els pastors del Camp de Tarragona denuncien nous robatoris de ramats d'ovelles durant aquest mes de maig. Segons dades dels Mossos, se n'han robat 7 exemplars a Ulldemolins, a Bonastre i 30 a Vallclarà. Els ramaders reclamen solucions al Departament d'Agricultura davant d'aquesta onada i asseguren que no poden continuar amb aquesta problemàtica any rere any. I l'aplec del Caragol de Lleida ha donat el tret de sortida oficial a la 45a edició amb la celebració de l'Ocaragolasso, l'acte inaugural d'aquesta festa. La cita ha plegat milers de penyistes, 17.000 de 124 colles fins diumenge. Es menjaran 14 tones de cargols.

Bona tarda, arrenquem amb l'informatiu d'Ona Malgrat, amb informació local i comarcal per estar al dia de tot el que cal saber avui divendres 22 de maig. Comencem amb un repàs als titulars.

El ple retira el suport del trasllat de la Mota del Delta a la Tordera fins al Rec Viver. Mar Mediavilla, alumna de l'Institut Ramon Turró i d'Arder, guanya un premi per estudiar els efectes de la cafeïna en puces d'aigua. El Pla de Grau protagonitzarà la tertúlia del diumenge de la Barretina Vermella. El Cineclub Garbí projectarà la pel·lícula No Way Back d'aquest divendres al Centre Cultural.

0: L'Ajuntament de Malgrat finalment fa oficial el seu suport a les demandes de la pagesia del Pla de Grau. Ho fa amb l'aprovació d'una moció al ple d'aquest dijous en el que retira el suport a la coneguda com a alternativa 3 del Pla de Motes de l'Agència Catalana de l'Aigua. Aquesta alternativa suposava traslladar la mota del delta de la Tordera fins al Rec Viver, que es troba a 500 metres de l'actual, i per tant descartava les altres dues opcions, el reforç de la mota existent fins a aproximadament 3 metres i la construcció d'una nova mota que se situaria entre 20 i 45 metres respecte a l'actual. L'aprovació d'aquesta moció implica diferents coses. D'una banda, suspendre l'acord de ple del març de 2025 en què el consistori donava suport a l'alternativa 3 i alhora informar-ne a l'ACA. D'altra banda, l'alcaldessa Sònia Vinyoles haurà de demanar per escrit al Departament de Territori, Habitatges i Transició Ecològica de la Generalitat que el Pla de Grau no formi part de cap mesura compensatòria per autoritzar la construcció de l'aeroport del Prat. A més, els pagesos demanen els informes tècnics fets pel sector naturalista i científic en relació al suport de l'alternativa 3. L'Ajuntament també haurà de blindar la qualificació urbanística del Pla de Grau que permeti als pagesos fer inversions a les seves terres i a ser més competitius. Durant l'aprovació de la moció, el gerent de la cooperativa Progrés Garbí, Xavier Castells, ha afirmat que s'ha fet justícia, però que això és només el primer pas i que encara queda feina per garantir que el Pla de Grau no es toca.
1: En nom de la pagesia de la cooperativa, us volien dir que, fruit d'una mala decisió de l'any passat, avui s'ha fet justícia. Hem patit molta angoixa totes les famílies i encara ens queda una segona part molt important, que és la que hi ha a partir del dimarts, que hi ha una reunió amb l'ACA i a l'Espai Agrari. Voldríem que ens acompanyéssiu amb l'unitat d'enterrar definitivament i que no siguin només paraules. Sabem que a vegades es diu una cosa, s'escriu una altra, s'aprova una altra, i necessitem que aquest projecte quedi aturat, aquest projecte bàsic, que no es gastin diners en alternatives que no serveixen, en processos de participació que no siguin de les alternatives que es treballin a partir d'ara, i nosaltres tornem a dir, igual que sempre, que no fer res no és una opció i que estarem al costat de qui vulgui protegir el Pla de Grau de la inundació i d'alternatives sensates que donguin sortida a una realitat que s'ha de fer amb una gestió integral de la conca de la Tordera, des dels municipis de Sant Celoni, tots els altres que estan pavimentant, etc, etc, i que fan que el cul de sac no pot ser el Pla de Grau, ni pot ser Malgrat, ni els seus habitants. I això s'haurà de lluitar entre tots i s'haurà de fer justícia pels càmpings que no volem que siguin reubicats a Malgrat perquè no hi ha lloc a l'Espai Agrari, o sigui que s'ha de donar alguna altra solució indemnitzatòria, i en aquí teniu molta feina vosaltres a fer, nosaltres farem la que ens pertoca, i a partir d'aquí no vol dir que acabem, estarem atents a les decisions que aneu prenent i atents a les decisions i us demanarem la col·laboració per anar amb l'ACA, amb les alternatives que defensem, que tinguin coherència hidrològica, i esperem que després d'aquest treball que hem fet conjunt d'anar a veure el pla i tot, veieu que també som uns aliats bons per defensar el territori i per estar al costat de solucions sensates per la pagesia, però també per la ciutadania, que pot gaudir cada cap de setmana o cada dia, pot vingar a passejar, pot veure un espai natural cuidat per tota aquesta gent, natural i agrari. Espai agrari, espai natural, que el volen seguir cuidant, el volem seguir cuidant i volem seguir fent el que sabem fer, que és mantenir aquell espai agrari i, com hem dit des del principi, el Pla de Grau no es toca.
0: Els diferents grups municipals també han parlat al respecte. D'una banda, el portaveu d'Esquerra, Joaquim Albert, destaca que el sentit de la moció que es va aprovar el 2025 era garantir la seguretat de les persones i alhora tenir en compte tots els sectors implicats. Tot i això, fa autocrítica i reconeix que la proposta que es va aprovar no era la més adient.
2: Davant de les propostes que en aquell moment va posar sobre la taula l'ACA, només hi havia una que complia amb aquest màxim requisit, que era la seguretat de les persones per aquesta desembocadura del delta del Tordera. I nosaltres, doncs, clar, si hi havia aquestes tres propostes, creiem que l'opció que hi era la bona. Opció que ràpidament, lògicament, els pagesos van descartar, ens van explicar els motius, i en fi, fa poques setmanes ens van explicar els motius, hem pogut conèixer realment la seva visió, i ens han portat a concloure molt ràpidament que doncs, no, doncs aquella proposta no és la bona, perquè s'ha de dissenyar una proposta que tingui aspectes, que tingui en compte molts aspectes que ara queden molt a l'aire sense acotar, i poden ser aspectes perillosos per perseguir amb aquesta productivitat del pla de grau. I vulguin o no, però aquella moció del 2025 en el seu fons ja perseguia mostrar una unitat davant un tema de poble tan important com aquest. Es va fer potser no de la millor manera, com ja s'ha vist, però sí que jo crec que l'esperit d'aquella moció era que poguéssim, l'Ajuntament pogués mostrar una opinió davant d'aquest tema i que fos una opinió unitària. El debat es va fer posterior i penso no es va fer prèviament i tampoc es va consultar la pagesia, per tant va ser una mala manera de portar a terme aquella moció, però sí que el fons que perseguia no era cap altre d'això, de poder portar un element unitari perquè tant la pagesia com l'Ajuntament com tots poguéssim anar davant de l'ACA a mostrar el nostre posicionament.
0: El portaveu de Malgrat ens mou, Jofre Serret, recorda que el partit va ser dels únics que va veure el perill d'aprovar l'alternativa 3 i agraeix a la resta dels grups municipals que hagin fet marxa enrere en el suport de la proposta a l'ACA. Alhora, Serret considera que no s'hauria d'haver arribat al punt que els pagesos es mobilitzessin al carrer.
3: Amb aquesta moció reculem i ens satisfà. Avui suspenem un acord plenari que per nosaltres no s'hauria d'haver pres mai. Malgrat ens mou, sabeu i saben que vam intentar aturar aquest acord plenari i, per tant, en aquell moment, malgrat que es volgués buscar un consens, no es va obtenir perquè no es va aconseguir els vots per unanimitat de tot el plenari. Però bé, rectificar és de savis, diuen, i per tant estem satisfets que avui es porti a ple aquesta moció que suspèn aquell acord de ple. Certament, però, hem perdut un any on s'han pogut moure coses que ara s'hauran de desfer, algunes de les quals ja s'ha anunciat que s'han començat a parar i, per tant, també n'estem satisfets. Un any on podríem haver avançat en una bona direcció, perquè el que sí que compartim és que no podem estar de braços plegats en la situació actual en la que es troba el riu. Però ha calgut que els pagesos, que la cooperativa agrícola Progrés Garbí i que els propietaris del sector ens fessin evident la seva oposició a l'alternativa 3 que plantejava l'ACA i que l'acord de fa un any que avalava aquella moció doncs s'han hagut de manifestar al carrer perquè la corporació en la seva totalitat, en el seu consens, hagi reconegut que la feina s'ha de fer ben feta i escoltant a tothom. De fet, crec que hauríem d'aspirar tots a exercir la política escoltant a les persones i valorant tota la informació disponible i a ser propiciants en les seves decisions.
0: Per part de la CUP, el portaveu d'Enric Zaldo posa en valor el consens polític per arribar a aquest acord gràcies a les reivindicacions de la ciutadania i desitja que es pugui replicar en altres temes d'interès del poble.
2: En els anys que jo he sigut regidor, i diria que des de que vostès ho són, mai abans, davant d'una reivindicació de la ciutadania o d'un sector productiu, com és el cas, l'Ajuntament havia apartat les seves diferències, s'havia assegut i havia consensuat un full de ruta a seguir entre totes les parts, i creiem que això és molt i molt significatiu, i tant de bo actuéssim de la mateixa manera en altres reivindicacions de la ciutadania, que també n'hi ha, oportunitats les tenim, i per tant fem la reflexió de si som o no capaços de fer això també amb altres situacions.
0: L'alcaldessa Sònia Vinyola s'ha dirigit als pagesos per demanar de nou disculpes i considera que s'han d'aprendre dels errors per no tornar a repetir aquesta situació.
4: El pla de grau forma part de la nostra identitat, del nostre paisatge, i com me vau traslladar la primera vegada que ens vam trobar, del pa de moltes de les nostres famílies. He entès i em vaig disculpar i us vaig dir que entenia perfectament el vostre disgust al voltant de la decisió que vam prendre en el pla de motes. Vull deixar clar que aquest Ajuntament, i ara cadascú ha parlat des de la força política des del seu ambient, però al final conjuntament l'Ajuntament sempre treballarà des del diàleg, l'escolta i el consens. No prendrem decisions que afectin el futur del pla de grau sense escoltar totes les parts, perquè si no tot això que ha passat no haurà servit de res.
0: La regidora de Pagesia i portaveu de Junts pel Malgrat, Carme Pons, ha sentenciat el debat explicant la importància del pla de grau com a patrimoni motor econòmic del municipi. Pons afegeix que no es pot considerar el pla de grau com a espai agrari de primer nivell si alhora s'aproven mesures que el perjudiquen.
5: El pla de grau és molt més que un espai agrari. és el resultat de dècades de feina, inversió i esforç dels pagesos i pageses de Malgrat de Mar i de la cooperativa agrícola Progrés Garbí. Parlem d'un sector viu, modernitzat, competitiu i estratègic que produeix aliments de proximitat i d'alta qualitat. Avui defensem que aquest patrimoni col·lectiu no es pot posar en risc sense un debat honest, sense escoltar els seus protagonistes i sense estudiar totes les alternatives possibles. Defensem que la pagesia mereix el mateix respecte que qualsevol altre sector econòmic del municipi. Durant anys, la pagesia del Pla de Grau ha fet els deures, ha modernitzat explotacions, ha apostat per una agricultura viable i sostenible i ha convertit aquest espai en un referent agrícola. En el ple del 13 de març de 2025 vàrem reconèixer el Pla de Grau com un espai agrari de primer nivell, clau per la connectivitat ecològica, la biodiversitat i el paisatge del municipi. L'opció que vàrem aprovar en aquell moment, donant suport a l'alternativa 3 del Pla de Mota, es convertia una part important del Pla de Grau en zona inundable. Les conseqüències serien molt greus. No es pot dir que el Pla de Grau és un espai agrari de primer nivell i al mateix temps aprovar mesures que comprometen el futur. A més, aquesta decisió la vàrem prendre sense escoltar directament els afectats. Ni a la cooperativa ni els pagesos i pageses van ser informats ni consultats prèviament. Estem plenament d'acord en que cal garantir la seguretat de les persones i eliminar el risc per als càmpings. Ningú qüestiona això, però la seguretat no ha de significar destruir el sector agrari.
0: La moció es va aprovar per unanimitat. Més qüestions. La magratenca Mar Mediavilla Puello, alumna de l'Institut Ramon Turró i Darder, ha estat una de les alumnes guardonades als Premis Treballs de Recerca de Batxillerat gràcies al seu estudi Dàfnia Solució Problema, Dàfnia Magna, com a organisme model per a experiments científics. El treball se centra en les dàfnies, unes petites puces d'aigua utilitzades habitualment en experiments científics per la seva sensibilitat als canvis externs i perquè comparteixen algunes característiques fisiològiques amb els mamífers. Durant la investigació, Mediavilla ha estudiat els efectes de substàncies com la cafeïna del cafè i també del THC sobre aquests organismes, analitzant les reaccions i els batecs cardíacs. Escoltem l'entrevista que li hem fet a Ona Malgrat. Bé, recentment s'ha fet entrega dels Premis Treball de Recerca de Batxillerat als alumnes de l'Institut Ramon Turró i Darder i també l'Escola Badruna. Avui parlem amb una de les guanyadores d'aquest premi, la Mar Mediavilla Puello, que de l'Institut Ramon Turró, que ha presentat el seu treball Dàfni Solució Problema, Dàfnia Magna, com a organisme model per a experiments científics. Tela, amb el nom una mica estrany, però tenim aquí a la Mar, que ens ho explicarà. Benvinguda.
6: Bon dia.
0: Bé, en primer lloc, què són exactament les dàfnies?
6: Bueno, les dàfnies són petites puces d'aigua, són crustacis que realment són molt interessants perquè tenen un cos transparent i això permet poder observar els seus batecs en directe sense necessitat de fer cap intervenció ni fer-se mal.
0: És a dir, són puces d'aigua que les trobem principalment a aigua dolça.
6: Sí, són puces com les que coneixem nosaltres, convencionals, terrestres, és el mateix, més o menys, però que viuen al mar, sobretot en aigua dolça, perquè serveixen d'aliment per als altres peixos més grans d'aigües dolces.
0: Per què vas decidir plantejar-te fer un treball sobre les dàfnies?
6: Doncs jo inicialment, quan vaig començar el batxillerat, no sabia ben bé què eren les dàfnies, però el que tenia clar era que m'interessava molt la branca de la salut. Sempre m'ha interessat molt investigar els problemes fisiològics que tenim, però a vegades és complicat en el nostre nivell, que no som estudiants de la universitat, sinó que estem al batxillerat, trobar una manera d'investigar aquests problemes i trobar una part teòrica, que sí que és fàcil perquè tenim molts recursos avui en dia, però trobar una part pràctica que ens permeti investigar alguna part del nostre cos és realment molt complicat perquè no tenim aquests recursos. I les dàfnies vaig estar investigant i vaig trobar que eren un model, un organisme model, sobretot era adequat per a estudiants. Aleshores, va ser aquest el motiu per començar a centrar la meva recerca en aquest organisme.
0: Val, tinc entès que les dàfnies són útils dins dels experiments científics. Ens pots explicar per què? Per què són tan útils?
6: Doncs les dàfnies, com ja he dit, una de les avantatges que presenten és tenen un cor miogènic, és a dir, és la capacitat intrínseca dels mamífers, és a dir, tenim coses en comú. No només ens permet observar el seu cor, sinó que també compartim el tipus d'acord que tenim. També va, compartim molts gens, una part del nostre genoma és compartit, i una altra cosa que és molt important és que són organismes extremadament sensibles. Això vol dir que són indicats per estudis de toxicologia de l'aigua o estudis d'efectes que poden tenir determinades substàncies, perquè són molt sensibles a canvis en la temperatura, en el pH, en la llum, en tot.
0: Entenc que ja s'han fet llavors experiments amb les dàfnies, amb aquestes puces d'aigua.
6: Sí, sobretot a nivells més universitaris sí que s'han fet molts estudis, bueno, arreu del món, utilitzant dàfnies per estudiar la toxicologia de l'aigua. I en el nivell de batxillerat s'havien fet estudis previs estudiant diferents substàncies. No havia trobat cap treball que justament estudiés les que jo he estudiat i cap treball que se centrés en el manteniment. Sovint es centraven molt en els resultats obtinguts, però mai explicaven el procediment, el manteniment que s'havia de fer per obtenir uns resultats correctes.
0: Val. El mateix, bueno, voldria preguntar com et vas plantejar el treball, és a dir, quins objectius vas plantejar i també si et pregunto si vas assolir aquests objectius.
6: Doncs els meus objectius principals van ser comparar el cafè i el tematge, perquè el cafè és una beguda líder mundial des de fa molts anys i el tematge és una beguda que recentment s'ha popularitzat, i normalment les empreses que venen tematge per intentar establir com una competència amb el cafè, diuen que l'efecte de la cafeïna que proporciona el tematge és com més durador. No proporciona un pic com el cafè, que s'esvaeix en unes quantes hores, sinó que és molt més durador. Aleshores, el meu objectiu principal era comparar aquestes dues substàncies i també estudiar si la dàfnia era un organisme model realment adequat per al meu nivell. Aleshores, realment, al final, després de fer tots els experiments, que vaig fer moltes pràctiques amb diferents concentracions de cafè, de tematge, vaig comptar els batecs, realment vaig veure que no podia establir un patró entre totes les dàfnies, eren molt sensibles. Aleshores, si una augmentava després de prendre el cafè, no m'assegurava que l'altra anés a augmentar d'una mateixa manera. Aleshores, aquest principal objectiu al final va acabar quedant com en segon pla, i realment em vaig centrar més en estudiar un manteniment adequat i com s'haurien de tractar perquè fossin adequades per al meu nivell, perquè moltes vegades s'omitia aquesta part del treball.
0: Val, o sigui, com s'hauria de tractar, vols dir, a les dàfnies?
6: Sí.
0: Vale, d'acord. Quantes dàfnies vas utilitzar per portar a terme aquest experiment?
6: Realment, no sé ara mateix el número, sí que per intentar establir com un patró, el que feia era utilitzar 5 dàfnies per cada concentració. Aleshores, vaig establir prèviament una concentració letal que no podia passar d'aquesta per no perjudicar la...
0: Val. O sigui, perquè la gent ens entengui des de casa, és a dir, vas exposar a diferents puces d'aigua, a cafeïna i a teïna, del tematge, i vas veure els seus resultats, és a dir, sí, com reaccionaven. Mm. Llavors, parles de que el cafè té un efecte instantani, això és veritat, la cafeïna i la teïna... Bueno, la tematge té teïna, no, també?
6: Bueno, en teoria es considera també cafeïna, és
0: la
6: mateixa.
0: Bueno, però l'efecte s'aplicaria com la teïna, no? És a dir, que és
6: més durador.
0: Més durador, sí, triga més a aparèixer, però s'allarga més en el temps. Val. Treballar amb organismes vius, doncs, com bé has plantejat abans, doncs té certa complexitat. Quina ha estat la part més difícil del treball?
6: Jo al principi, com mai havia fet experimentacions d'aquest tipus, ni a l'escola ni, bueno, ni en el meu àmbit personal, realment el primer cop, la primera vegada que vaig experimentar amb dàfnies em va semblar complicat, perquè clar, era molt interessant fer aquesta pràctica, però després pues, estaves fent pràctiques amb éssers vius. Llavors la primera vegada que vaig experimentar realment em va semblar complicat com de dur a terme tota l'experimentació, perquè tot i ser animals microscòpics que no podem veure a simple vista, em va saber greu com fer aquesta pràctica. Però és això el que sento, que en molts treballs només es parla dels resultats, però s'omiteix tota la part de com s'han de tractar o de què són organismes vius.
0: Clar, o sigui, tu la part moral i ètica l'has tocat en el treball?
6: Bueno, a mi em va interessar molt fer una part de bioètica, però vaig parlar amb una experta d'una universitat que portava molts anys treballant amb dàfnies, i realment va ser una comunicació una mica fallida, perquè el primer intent sí que em va contestar uns quants dubtes, però quan vaig preguntar-li sobre la bioètica ja vaig perdre comunicació i al final no vaig poder.
0: Bueno, és que és un tema una mica polèmic, perquè sí que és cert que són petitets i que ni els dubtem, però són éssers vius al final. Però bé, en el teu cas, les dàfnies que vas tenir, segueixen bé o tal? No sé si les has mantingut a casa o les has deixat lliure.
6: Realment el període de vida de les dàfnies és bastant curt, vull dir, no tenen un període de vida com el nostre, de 80 anys, 90, no acostumen a ser tan llargs, potser és un mes. Però igualment, quan tu manipules una dàfnia, si tu li dones una substància com cafeïna, no la pots retornar al seu medi, no la pots retornar a l'aigua. I aquestes poses o les has de... Bueno, no les pots utilitzar més, vull dir, una vegada has acabat la pràctica.
0: Val, guanyar aquest premi de treball de recerca, què significa per tu?
6: Bueno, per mi ha significat com una recompensa per totes les hores que li he dedicat, perquè potser tot i que no hagi acabat complint el meu principal objectiu, que era comparar aquestes dues substàncies, sí que és un treball que comporta moltes hores, perquè són organismes que són difícils de tractar per la seva mida. El treball de gravar cada vídeo d'un minut i fer les mesures dels batecs és una mica pesat, perquè s'ha de fer manualment, has d'anar comptant els batecs de la dàfnia, i són batecs molt més ràpids que els nostres, llavors has de posar els vídeos en càmera lenta, fer diverses mesures per tenir fiabilitat, i és bastant de temps.
0: Val, clar, bueno, t'han donat uns 400 euros, em sembla, què faràs amb aquest premi?
6: Doncs jo de moment estalviar-los, perquè no m'agrada gastar molt, potser sí que els hi vaig dir als meus pares que si guanyava els convidaria a alguna cosa.
0: Molt bé.
6: I no em passaré molt, però els convidaré a algú, i ja està.
0: T'agradaria continuar amb el món científic? Abans has dit que t'agrada el camp de la salut.
6: Sí, a mi m'agradaria seguir amb el camp de la salut, però no amb una carrera com medicina, sinó que m'agradaria centrar-ho en la part, bueno, en una enginyeria biomèdica, que és la part més tecnològica del món de la salut.
0: Ostres, pots explicar breument una mica què tracta aquesta part?
6: Per exemple, tots els xips o totes les pròtesis que s'estan inventant avui en dia, que tenen la capacitat de realment agafar el got d'aigua i poder veure, totes aquestes coses s'inventen per enginyers que...
0: Bé, déu-n'hi-do, avui hem sabut més sobre les dàfnies, el seu tractament, i no esperava mai que una puça d'aigua se li pogués subministrar cafeïna. La veritat és una cosa que no m'esperava, però molt interessant el treball, de debò. Mar Mediavilla, gràcies per ser aquí amb nosaltres, i bé, molta sort en els teus futurs projectes i que et vagi molt bé.
6: Moltes gràcies.
0: El passat, el present i el futur de la pagesia del Pla de Grau és el tema que centrarà la xerrada col·loqui del proper diumenge a la Barretina Vermella. Tertúlia comptarà amb la participació d'Albert Torner, Gerard Font, Josep Soms, Albert Verdaguer i Joan Onna. Xavier Castell, gerent de la cooperativa agrícola Progrés Garbí, convida tothom a assistir-hi.
7: El diumenge, aquest diumenge, fem una xerrada a la Barretina a les 12 del migdia, on es parlarà de present, de passat i de futur de la pagesia, on convidem a tots els malgratencs i malgratenques a que vinguin i gaudeixin una estona de fer una mica de família i poder veure'ns en un altre context diferent del liu que diuen Joan, que m'agrada molt aquesta paraula que hem tingut, i esteu tots convidats i convidades.
0: La tertúlia del diumenge de la Barretina Vermella serà a les 12 a la sala d'actes de l'entitat. Els assistents podran fer el vermut durant l'activitat. Nouvel Bach, de Richard Linklater, és la pel·lícula que el Cineclub Garbí projectarà aquest divendres a 9:45 al Centre Cultural. El film s'estructura com una crònica sobre el naixement d'aquest moviment cinematogràfic francès de finals dels anys 50. La pel·lícula es trasllada al París de 1959, narrada darrere de les càmeres de Beauf de Souffle, l'òpera prima de Jean-Luc Godard, que va revolucionar el setè art. Després del triomf de François Truffaut al Festival de Cannes, Godard surt al carrer per rodar sense permisos, sense guió, tancat i amb mètodes improvisats.
8: Ona Malgrat, serveis informatius.
0: I marxant a Malgrat per fer una mirada comarcal,

0: solidaritat amb una nova edició de la marxa solidària contra el càncer. La cita arriba a la 17a edició i se celebrarà aquest diumenge 24 de maig en sortida i arribada al Passeig de Mar davant del Monument de la Sardana. La caminada, que ja s'ha convertit en una de les activitats solidàries més consolidades de la nostra ciutat, oferirà dos recorreguts de 8 i 12 quilòmetres perquè els participants puguin escollir l'opció que millor s'adapti a les seves possibilitats. I en temes nacionals, l'Audiència Nacional situa un intent d'operació sobre el projecte Hard Rock de Tarragona fins dins la presumpta trama de tràfic d'influències i blanqueig que investiga al voltant de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Segons ha avançat el periòdico i també ha confirmat a l'Agència Catalana de Notícies, la interlocutoria recull un contracte signat a l'1 d'octubre de 2021 entre dues empreses i el suposat intermediari de Zapatero per a la recerca d'oportunitats de negoci amb una contraprestació del 3%. La suposada trama va identificar el projecte Hard Rock de Tarragona valorat en 2.000 milions d'euros. Amb tot, el jutge admet que no consta cap pagament relacionat amb aquesta operació i que, per tant, els contactes podrien no haver-se materialitzat. I també destaquem a nivell europeu que la presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, ha avisat que els preus de l'energia continuaran un temps a l'alça un cop acabi la guerra de l'Orient Mitjà. Lagarde ha indicat que els mercats preveuen que els preus de petroli i de gas es mantinguin elevats i per sobre dels nivells esperats. Tot i això, ha deixat clar que la prioritat és mantenir l'estabilitat dels preus al 2% i ha subratllat que aplicaran les mesures necessàries per aconseguir-ho. Bé, moment de fer un repàs a la situació meteorològica amb el nostre company Luis Mi Pérez. Bon dia.
1: Bon dia, una situació gairebé d'estiu la que estem tenint ja a aquesta hora, i déu-n'hi-do al llarg del que queda d'aquest divendres com s'enfilarà la temperatura a la majoria de comarques. Només justament arran de mar, i arran de mar vol dir gairebé a les platges del país, aquí la temperatura quedarà més frenada i en alguns moments amb la formació d'algunes boires. Aquest matí les teníem a l'Ebre i aquesta tarda sobretot es formaran a la Costa Brava. I ja diem, el 99,5% del territori del país amb una temperatura desbocada per les dates. Arribarà passat els 30 graus al prelitoral, comarques de la Catalunya central i sobretot les de Ponent. I arribarem als 35 graus a la terra ferma. Això també succeirà demà a la tarda i diumenge a la tarda. Tot i que el dissabte amb més boires. Compte perquè molta gent reclamarà la costa i en canvi allà es trobarà amb un ambient molt més fresquet i molt més humit, amb aquests núvols que sobretot arran de mar estaran presents durant el matí i el migdia del dissabte. N'estem pendents a la xarxa.
0: Bé, repassem l'agenda d'actes. La Biblioteca La Cooperativa organitza una nova sessió de l'Hora del Conte amb contes del calder de la iaia Maria, càrrec d'Eva González. La sessió serà aquest divendres a 5:45 de la tarda i està recomanada per a infants de 4 anys. I dissabte, l'Ajuntament i l'Associació de Comerciants de Malgrat de Mar organitzen una nova edició de Malgrat Shopping. Com l'any passat, hi haurà moltes i variades activitats des de la primera hora del matí fins a la nit. La desfilada de moda, protagonista indiscutible d'aquest esdeveniment, es farà al Parc de Can Campassol a 6:45 de la tarda. Bé, moment de repassar la cartellera d'estrenes d'aquest cap de setmana.
2: Continguts en xarxa.
3: Aquesta setmana s'estrena Cowgirl, un film català protagonitzat per una grangera que necessita que la seva vaca es quedi prenyada. També arriba Les catadores de Hitler. Explica la història d'un grup de noies que a la Segona Guerra Mundial havien de provar el menjar del Führer per confirmar que no estava enverinat. I per als aficionats a Star Wars s'estrena The Mandalorian en Grogu.
4: No pot anar pel camí de dalt. La meva tona necessita calma.
5: Aquesta vaca és més rara que les merles blanques.
3: A Cowgirl, l'Empar, una grangera de 60 anys, necessita que la seva vaca Tona es quedi prenyada per mantenir la granja. Després de diversos intents fallits, demana ajuda al Bernat, un gran propietari de la zona. Quan finalment la vaca es queda embarassada, l'Empar s'enfronta al poble per protegir la tranquil·litat de l'animal.
4: Tona és molt sensible. A tu t'agradaria que te muntaren?
6: Depèn.
4: Ai, Martín, fes el favor.
6: Adelante. Vayan tomando asiento.
7: Tendrán que esperar al menos una hora. Para entonces estaremos

0: seguros de que la comida no esté envenenada.
1: Envenenada.
2: Les catadores de Hitler ens porta a la tardor de 1943. La jove Rose fuig d'un Berlín bombardejat i es refugia al poble on viuen els seus sogres. Ben a prop es troba el quarter general de Hitler, al cau del llop. El Führer veu enemics a tot arreu i l'obsessiona que l'enverinin. Un matí, la Rose és recollida juntament amb altres joves del poble per provar el menjar que li preparen a Hitler.
1: ¿Cuándo acabará esto? Se retiran de muchos frentes. Desearía que perdiésemos.
3: Todos hemos escuchado historias acerca de un cazarrecompensas mandaloriano y un niño.
4: Solo doy caza a criminales de guerra imperiales. Eliminaremos a todos los malos de su baraja.
2: The Mandalorian and Grogu és la continuació de la sèrie The Mandalorian en forma de pel·lícula. L'imperi ha caigut i els senyors de la guerra imperials continuen dispersos per la galàxia. Mentre la incipient Nova República treballa per protegir tot pel que va lluitar la rebel·lió, ha reclutat l'ajuda del caçarrecompenses Din Djarin i el seu jove deixeble Grogu.
4: Este es el camino.

Repassem els titulars del dia. El ple retira el suport del trasllat de la mota del Delta de la Tordera fins al Rec Viver. Mar Mediavilla, alumna de l'Institut Ramon Turró i Darder, guanya un premi per estudiar els efectes de la cafeïna en puces d'aigua. El Pla de Grau protagonitzarà la tertúlia del diumenge de la Barretina Vermella. El Cineclub Garbí projectarà la pel·lícula No Way Back aquest divendres al Centre Cultural.

Ona Malgrat. Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.

Ona Malgrat. Ona Malgrat.